0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 14 de setembre. Les tres paraules del dia són exculpat, tardor, adeu. Exculpat, l'exalcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. I l'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. Tardor, la delegació Encolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi i obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. Adeu, el Club Futbol Tordera diu adeu a la Copa Catalunya en caure davant l'Unió Esportiva Quart per 0 gols a 4 i Càritas Tordera obre les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment que s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal haguessin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
2: Agraeixo a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè sabia que no els decebria, i com deia abans, i els que de bona fe van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
1: Avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Avui és Santa Creu. Falten 41 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre, i falten 28 dies per la propera festa laboral, el dia 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada força assolellada i calorosa en temperatures que podrien arribar aquí a Tordera als 31 graus. Demà el temps continuarà estable i assolellat amb màximes de 30 també. Avui és un bon dia per plantar en l'hort enciams, espinacs, bledes, raves i recollir tomàquets, pebrots i albergínies.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dijous 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una data que posa el focus en una realitat que encara costa abordar obertament, però davant la qual el silenci, sens dubte, no ajuda. Parlar de salut mental, saber detectar els senyals d'alerta, escoltar sense jutjar i conèixer els recursos que tenim al nostre abast pot ser fonamental per acompanyar una persona que està patint. Darrere de les xifres hi ha persones, famílies i entorns que moltes vegades no saben com actuar o què dir. Com podem detectar que algú no està bé? Què podem fer si una persona del nostre entorn expressa que no pot més? Encara existeix massa estigma a l'hora de demanar ajuda? Avui a l'Hora Maresme volem parlar-ne obertament, posar eines sobre la taula i recordar la importància de demanar ajuda, però també de saber escoltar i acompanyar.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I amb aquest tema del dia, la salut mental i la prevenció del suïcidi, un tema encara envoltat d'estigma, amb el marc del Dia Mundial per la prevenció del suïcidi, ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs per parlar-ne i també per donar-nos eines per cuidar-nos i ajudar els qui tenim a prop. Martí Capçada, endavant.
6: Doncs sí, Gemma, avui a Hora Maresme, com ja hem estat parlant, en motiu de que se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, aprofundirem una miqueta sobre aquesta qüestió i entendrem com podem cuidar millor la nostra salut mental i també, doncs, ajudar les persones del nostre entorn. Avui ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs, així que Montse, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i bona tarda.
7: Bona tarda i gràcies a vosaltres, sí.
6: Bé, la primera pregunta, així, una mica oberta, però important, és preguntar-te que quan parlem de salut mental, de què estem parlant exactament?
7: Bueno, més enllà de que... de l'absència de trastorns o de malalties, parlem d'un estat de benestar integral, és a dir, si la persona o podem desenvolupar el nostre potencial, si podem afrontar les tensions de la vida, si sabem contribuir a la comunitat, no? Al final, la nostra salut mental canvia en el temps igual que canvia la vida, no? Vull dir, hi ha els altibaixos i ens passen coses. Llavors, si sóc capaç de reconèixer i expressar les meves emocions, si sé adaptar-me als canvis, si també, perquè no oblidem que la salut mental, vull dir, a part de que és algo que li passa a l'individu, també té a veure amb el nostre entorn. Que moltes vegades, doncs, si estic en un entorn, doncs potser que hi ha molta violència, o un entorn en el qual també potser la discriminació a mi m'afecta. Tot això també són problemes, són temes socials i econòmics que també influeixen a que la meva salut mental estigui, o sigui, sigui un estat de benestar, a l'igual que la predisposició genètica o també els traumes infantils, si he perdut algú, si he tingut algun dol a la meva vida, tot això influeix a que el meu estat de benestar sigui més lineal o vagi pujant i baixant, més enllà de que estem parlant de trastorns o malalties psiquiàtriques.
6: Avui al matí ha sortit una notícia que, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la mortalitat per suïcidi ha caigut un 17% a Catalunya. Tot i així, s'han registrat un total de 556 defuncions durant el 2025. Creus que tenim més consciència de la importància de cuidar la salut mental que, per exemple, fa uns anys? O bé encara ens costa donar-li la mateixa importància que el que seria la salut física?
7: Jo penso que sí, que totalment, que hi ha molta més consciència, sempre anem endavant, sempre obrim més la consciència, però bo i així, són temes que són complicats, sobretot perquè mai pensem que ens pot passar a nosaltres, no? Sempre quan parlem, doncs, parles de quan ja arribem, no? Diguéssim, si poséssim la piràmide, poséssim el suïcidi a dalt, no? com el punt final... mai pensem, doncs, que en el nostre entorn això li pugui passar. Nosaltres sempre estem com la nostra bola no està al bombo, no? I vull dir, qualsevol persona que li passi alguna cosa extrema o que tingui el... No sé, hi ha gent que fins i tot els hi ha passat algo molt fort a nivell emocional i han caigut en una depressió tan forta, tan forta, tan forta, que no se n'han sabut sortir. Llavors, penso que tothom estem aquí i precisament per això tothom hauríem de prendre consciència ja per no arribar fins aquí, no? I estem a la base de la piràmide, què puc fer, doncs, per prevenir que el meu estat de benestar se me'n vagi molt de les mans, no? Ja no només el físic, com dius molt bé, no? Vull dir, tothom ara està de moda, doncs anem al gimnàs o anem a un dietista, anem a un nutricionista, però més enllà d'això, deixar-nos acompanyar o visitar, doncs, algun terapeuta o algun psicòleg perquè ens acompanyi a la nostra salut emocional, que ens doni aquelles eines que no tenim per poder afrontar el que ens passa el dia a dia.
6: I si algú potser, perquè això també és un altre meló que donaria per més minuts d'entrevista, però si algú potser no té aquest valor o potser té aquest estigma i no vol acudir a un terapeuta o un psicòleg, nosaltres, per exemple, com a amics o familiars, què podríem fer per ajudar-lo o per acompanyar-lo?
7: Clar, primer és molt difícil perquè si ja estem parlant d'algú que està molt tancat a la closca, evidentment és molt complicat, però sí que llavors les persones que estan a fora, clar, t'arriba un punt de desesperació, no? I de ràbia perquè no saps què fer, no? Llavors és, ostres, acudim a algú, anem a preguntar, mira, a un psicòleg, a un terapeuta, m'està passant això, quines eines puc tenir per a veure si puc arribar a trencar aquella closca, i si no, ostres, trucar al telèfon, hi ha un telèfon d'emergències, no sé si és el 012, no? Doncs trucar, mira, em trobo amb aquesta situació, trobo que estic amb una persona que veig, doncs, que està molt aïllada, que té canvis d'humors molt extrems, o sigui, quan veig coses que se'n van de la normalitat i realment a mi em preocupa aquest aïllament social o això que li està passant, ostres, doncs jo demano ajuda, no, ja més enllà de per ell, de per mi, com puc fer per acompanyar aquesta persona, què puc fer per intentar arribar i per no desesperar-me jo, perquè realment és que és una situació molt dolorosa quan tens algú que està patitant al teu costat i no saps com arribar. I l'altre, moltes vegades, no saben tampoc com deixar que arribis.
6: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per ajudar-nos a parlar d'un tema que és difícil però necessari posar sobre la taula, i sobretot per recordar-nos que parlar, escoltar i demanar ajuda també són formes de prevenció. Així que merci per venir aquí a l'Hora Maresme i ens veiem a la propera.
7: Gràcies.
5: Seguim avançant i avui pensem que també ens pot anar bé sortir una mica del nostre entorn més proper, oi que sí? Sergi Ferrer, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Sí, perquè si mirem enrere veurem que el suïcidi no s'entès sempre de la mateixa manera. Les diferents cultures i èpoques l'han interpretat des de perspectives molt diferents.
5: Doncs vinga, va, som-hi, anem a fer aquest viatge en el temps.
8: Avui fem un viatge per la història per entendre una cosa que pot sorprendre. La manera d'interpretar la mort voluntària no ha estat sempre la mateixa. I una precisió abans de començar. No parlarem de mètodes. Ens interessa saber per què aquestes societats interpretaven aquestes morts d'una determinada manera. Comencem al Japó dels samurais. I és que quan pensem en els samurais, pensem en guerrers, en katanes i, sobretot, en honor. Durant el Japó feudal, la classe samurai estava sotmesa a unes normes de lleialtat i conducta molt estrictes, i en determinades circumstàncies apareixia el seppuku, una pràctica associada a la classe guerrera. El seu significat podia variar. Segons l'època i la situació, podia estar relacionat amb la derrota, el càstig, la lleialtat o la recuperació de l'honor. Però és important no quedar-nos amb la imatge cinematogràfica del samurai que preferia morir abans que perdre l'honor. La realitat històrica era molt més complexa. El que sí que ens demostra és fins a quin punt l'honor podia arribar a determinar la manera d'entendre la vida i la mort. I si els samurais ho relacionaven amb honor, els grecs van convertir aquesta qüestió en un autèntic debat filosòfic. A l'antiga Grècia no existia una única opinió sobre la mort voluntària. Plató en parla al diàleg Fedó, ambientat en les últimes hores de Sòcrates, i també ho fa a les Lleis, on contempla determinades excepcions. Aristòtil, en canvi, argumentava que la persona no viu només per ella mateixa, sinó que forma part d'una comunitat, un grup. I després tenim els estoics, que van plantejar la qüestió des de conceptes com la llibertat, la raó i les circumstàncies personals. Per això és incorrecte dir simplement que els grecs ho acceptaven. No hi havia consens. Hi havia un debat sobre què devia una persona a si mateixa, a la seva comunitat i als seus principis. I d'aquest debat filosòfic passem a una societat on la qüestió també es va convertir en política: Roma. A Roma trobem alguns dels casos més famosos de l'antiguitat. Un és el de Cató el Jove, enemic polític de Juli Cèsar. Després de la derrota dels republicans, l'any 46 abans de Crist, Cató va morir abans de sotmetre's al nou ordre imposat per Cèsar. Amb el temps, la seva figura es va convertir en un símbol de resistència republicana. I gairebé un segle després trobem Sèneca, el filòsof estoic i antic conseller de l'emperador Neró. L'any 65 després de Crist, Neró el va acusar de participar en una conspiració i va ordenar la seva mort. Les històries de Cató i Sèneca mostren com a Roma aquestes morts podien quedar vinculades a conceptes com la dignitat, la política i la resistència davant del poder. Però ara viatgem encara més lluny en el temps, cap a l'antiga Xina. Segle III abans de Crist, a l'antic estat xinès de Chu vivia Ku Yuan, poeta, polític i conseller. Defensava una determinada política per al seu estat, però va acabar apartat del poder. La seva història va quedar vinculada a la idea de lleialtat al país i amb els segles es va convertir en una figura cultural molt important. Segons la tradició, després de la seva mort, la població va intentar protegir el seu cos. I d'aquesta història va néixer una de les tradicions associades al festival de Duangwu, el conegut festival dels vaixells de drac. Així, Ku Yuan va passar de ser un polític de l'antiga Xina a convertir-se en un símbol cultural que encara es recorda més de 2.000 anys després. I arribarem a l'últim capítol del nostre viatge, a l'Europa medieval. Amb la consolidació del cristianisme a Europa, la interpretació de la mort voluntària va canviar profundament. Sant Agustí, entre els segles 4 i 5, va establir una de les bases de la condemna cristiana del suïcidi, i al segle 13, Sant Tomàs d'Aquino argumentava que la vida no pertanyia només a l'individu, la persona formava part d'un grup i, per damunt de tot, de l'ordre establert per Déu. Durant l'edat mitjana, aquesta concepció va tenir conseqüències religioses, socials i en alguns territoris legals. Així, una conducta que en determinats contextos antics podia haver estat relacionada amb l'honor o la política, passava ara a estar fortament associada al pecat i a la condemna religiosa. I això ens porta al final del viatge. Samurais, filòsofs grecs, polítics romans, un poeta xinès i una Europa transformada pel cristianisme. Cinc històries que ens ensenyen que la manera d'entendre la mort voluntària ha canviat segons l'època, la cultura i els valors de cada societat. Però entendre la història no significa justificar-la ni romantitzar-la. Avui, 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el missatge és un altre. Podem parlar del suïcidi d'una manera responsable, podem trencar mites, podem parlar de salut mental i, sobretot, podem facilitar que una persona que està patint pugui demanar ajuda. Perquè si la història ens ha ensenyat una cosa és que les societats canvien. I també podem canviar la manera de parlar del suïcidi, no per parlar més de la mort, sinó per parlar més de prevenció, d'ajuda i d'esperança.
4: Hora Maresma, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
5: I si parlem de la prevenció del suïcidi, també és important parlar d'on podem demanar ajuda, i és per això que des de Malgrat parlem amb la psicòloga de la comunitat terapèutica de Malgrat, Laura Espanyol. Bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ens acompanya la Jasmina Verdugo, cap de servei i psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària. Bona tarda, Jasmina.
10: Hola, bona tarda.
9: Volem centrar l'entrevista en els diferents llocs on demanar ajuda al Maresme, però primer fem un breu recordatori de quins serien els símptomes o senyals d'alarma que has de detectar per demanar ajuda.
10: Pues quan la pròpia persona es nota que potser està més aïllada, més trista, que té un dolor intern que no sosté, que no pot més, no? Pues potser això ja és un indici de voler acabar, no? O de que no veu sortida, que tot se li fa gran. Aquí és quan comences a detectar que alguna cosa passa a nivell greu, no? Llavors la pròpia persona, si se sent així, a vegades és difícil que un mateix pugui demanar l'ajuda, perquè al final no estàs tan ficat en aquest núvol de que tot és fosc, que un mateix potser costa demanar ajuda i la sortida que veu més ràpid és acabar-ho amb tot, no? Però haurien de ser una mica aquests, veure que pues, la seva vida ja no té el mateix sentit, que no els vincles socials pues, no li venen tant de gust o no li troba un valor. Una mica tot això seria.
9: D'acord, i això seria si li està passant si t'està passant a un mateix, però hi ha algun símptoma que puguem veure en amics o familiars per detectar que ells necessiten aquest suport?
10: Sí, seria una mica el mateix, no? Veure que la persona s'està aïllant, veure que la persona no té aquella il·lusió que potser tenia, que potser manifesta d'alguna manera indirecta aquestes ganes d'acabar, no?, amb la vida o de no trobar sentit a res, que sempre es responsabilitza molt a la família, no?, a vegades, o a l'entorn, quan passa algun suïcidi, la pròpia persona que està a l'entorn es responsabilitza molt de no haver detectat, no?, què passava, però a vegades és molt difícil també, no?, perquè no sempre es mostra obertament que hi ha un problema o que això pot arribar a aquest punt, no? Llavors, també una mica el de responsabilitzar a l'entorn del fet, però sí conscienciar en que la societat i la comunitat pot prevenir molt si està pendent, si conversa directament amb la persona, si hi ha alguna sospita, si es veuen aquestes coses que indiquen que potser està passant alguna cosa, preguntar directament a la persona si s'ha plantejat el suïcidi, si hi ha algun problema, perquè a vegades sembla, o hi havia el fals mite, no?, de que preguntar incitava més a fer-ho, i és tot el contrari, no? Al final, una persona que pensa en el suïcidi no veu sortida, i si té un recolzament, algú que li pregunta directament i que pot parlar obertament d'aquest tema, a vegades facilita també la intervenció després, no?
9: D'acord, i un cop sabem que o nosaltres, una persona que coneixem, necessita aquest suport, on podem anar a demanar-lo? Quines opcions hi ha aquí al Maresme?
10: Bueno, en general, si és un acte imminent o hi ha un risc imminent, el 112, i si no, el 024 és una línia d'atenció directa al suïcidi. Llavors, es truca al 024 i en allà hi ha professionals especialistes que poden atendre tota la situació. I si no, derivar al metge de capçalera, pot derivar al centre de salut mental, i des d'allà hi ha tot un programa d'atenció al risc del suïcidi.
9: I aquesta atenció en què sol consistir?
10: Aquesta atenció normalment és atesa per un psiquiatre que valora el risc, i depèn del nivell que consideri de risc, doncs fa una intervenció o una altra, no?
9: I l'ajuda des del metge de capçalera i el psiquiatre, com d'accessible és? Com de fàcil és que et puguin atendre?
10: En temes de suïcidi han de respondre en 48 hores màxim des de que s'activa el codi de risc suïcidi, perquè es considera que és un tema urgent, no? No, algú que té una ideació suïcida molt present no pot esperar, perquè potser quan s'intervé ja és tard, no? A nivell general, sí que el tema de salut mental està bastant saturat i pot passar temps. El que passa que, bueno, es van intentant fer cosetes perquè aquesta espera sigui menys. Llavors, des de fa ja un temps, dintre dels CAPs hi ha una figura, un psiquiatre i un psicòleg, que sí que els metges de capçalera poden derivar i se'ls fa com una primera atenció en allà, si no és un cas molt urgent que hagi de ser derivat al CESM, al centre de salut mental, que potser és el que està més col·lapsat. Però sí que la realitat és que està saturat, no direm que no.
9: D'acord, llavors, clar, en aquests moments en què s'ha demanat ajuda, en el cas que sigui un familiar o conegut, quin suport se li pot fer des del seu entorn més proper?
10: És, bueno, una mica en la línia del que comentava abans, no? És el parlar obertament. O sigui, s'ha de tenir en compte que la persona que pensa en el suïcidi no vol realment morir, sinó el que vol és deixar de patir, no? I normalment s'arriba a aquest punt quan el patiment és tan fort que no veuen altra sortida, no? Llavors, pues això, parlar-ne obertament, intentar donar el suport, preguntar molt què és el que necessita l'altra persona, no? Perquè a vegades, quan volem ajudar algú, ajudem a la nostra manera, no? El que creiem que està bé, o el que ens diuen, no?, uns protocols que hem de fer, però realment la pròpia persona també té veu, no?, i pot demanar exactament allò que necessita, si ho sap, no? A vegades no, ni la pròpia persona ho sap, però sí com donar-li molt de protagonisme a la pròpia persona en què necessita, si ho has pensat, ho tens planificat, tot, no? Una mica parlar-ho al final. I el suport aquest de dir, vale, pues, si veiem que estic, pues, anem al metge, anem a que t'atenguin, truquem al 024, no? També es pot trucar per demanar assessorament.
9: En resum, la percepció que tenim tots de tractar el suïcidi com si fos un tabú és falsa, vull dir, hauríem de poder parlar-ne tranquil·lament amb tothom.
10: Sí, quan menys tabú sigui i més se'n parli i més obert no, la comunitat estigui més oberta a entendre i comunicar-se amb això, pues, facilitarà molt més també el detectar, el prevenir i bueno, tot el que comporta.
9: D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista i per donar-nos consells sobre on demanar ajuda i com parlar del suïcidi.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Seguim parlant del suïcidi, de la importància de la seva prevenció, i ara ho volem fer des d'una mirada més propera, escoltant diferents veus i opinions, i per això hem recollit diferents testimonis que ens ajudaran a entendre com vivim i afrontem aquesta realitat. Comencem amb el primer.
11: Doncs, des del meu punt de vista, crec que els joves estem molt més conscienciats amb la salut mental que generacions anteriors. Quan, per desgràcia, s'ha produït algun cas de suïcidi al nostre entorn, la meva percepció és que no s'ha intentat amagar la causa de la mort, sinó que se n'ha parlat amb certa naturalitat i sense evitar dir la paraula. Ara bé, això no vol dir que el tema estigui completament normalitzat. Penso que encara hi ha una assignatura pendent i és prendre seriosament les persones que expressen que estan patint o que manifesten la intenció de fer-se mal. Sovint tendim a pensar que volen cridar l'atenció, que estan exagerant o que no ho faran de debò, i precisament aquest és un error que hauríem d'evitar. Qualsevol senyal de patiment s'hauria d'escoltar i atendre amb més empatia i amb més responsabilitat.
5: I precisament una de les qüestions importants és aquesta, saber escoltar. Quan algú ens explica que està passant per un moment difícil, no sempre hem de tenir una resposta o una solució. A vegades, ser-hi, preguntar i deixar espai perquè aquella persona pugui parlar ja és important.
12: Doncs jo crec que avui en dia no és tan tabú el tema del suïcidi, perquè els joves crec que són més conscients cada vegada de tot el que els pot portar a estar malament, inclús per pensar-se el suïcidi, com pot ser les xarxes socials, com es tracten entre ells, inclús a classe o a la vida en general, i les situacions personals que pot estar passant un mateix. Crec que a les escoles es parla del tema, crec que tothom està una mica més al dia. Però això no vol dir que després, per exemple, a xarxes socials sí que hi ha continguts i perfils anònims que els hi és una mica igual i que al final falta molt per treballar-hi.
5: I aquesta prevenció també passa per aprendre a detectar canvis en les persones que tenim al nostre voltant. I hi ha un espai especialment important, les aules. Els professors comparteixen moltes hores amb els infants i els adolescents i poden arribar a detectar comportaments o canvis que indiquen que alguna cosa no va bé. Ho abordem ara des d'aquesta perspectiva educativa amb la Carla, que és professora.
13: Crec que encara hi ha un cert tabú a l'hora de parlar del suïcidi, sobretot entre els més joves. Tot i que cada vegada se'n parla més de salut mental, sobretot als centres educatius, però encara és un tema que costa molt posar sobre la taula. Crec que és important crear espais on els joves puguin expressar com se senten, sobretot sentir-se escoltats, i saber que demanar ajuda doncs, no mai hauria de ser un motiu de vergonya, sinó el fet de poder-ne parlar doncs, també ajuda a que els joves doncs, es puguin alliberar d'alguna manera d'aquest tema que encara doncs, costa molt obrir-nos.
5: I més enllà de l'escola, tots formem part de l'entorn d'algú, amics, companys, família, i a vegades no en som prou conscients fins que ens toca de prop, tal com explica el següent testimoni.
14: Doncs crec que sí, que avui en dia encara és un tabú parlar del suïcidi entre els joves, perquè hi ha molta desinformació, tant sobre el suïcidi com la salut mental i les diferents malalties mentals. I, bueno, d'altra banda, crec que ens costa molt empatitzar amb una realitat que no hem viscut de prop i moltes vegades no som realment conscients de la dimensió del problema fins que el vivim de prop. És a dir, fins que li passa a algú de la nostra família o algun amic que estimem i bueno, que és molt important. Bueno, crec que és molt important que es parli més del temps, que es parli més del tema i que no es tingui por a parlar de les malalties mentals, del suïcidi, perquè així puguem ser més empàtics o inclús puguem ajudar a gent que està malament o passant per moments durs.
5: Doncs fins aquí hem arribat al final de la primera meitat del programa d'avui amb la prevenció del suïcidi com a tema central del dia. Nosaltres farem una petita pausa, però abans ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
15: Avui, a diferència d'ahir, estem tenint un migdia tranquil, estable, amb sol i amb unes temperatures que doncs, han baixat i s'han normalitzat per l'època de l'any, després de les precipitacions que ahir, de forma menys important del que esperàvem, però van acabar afectant la nostra comarca i a primera hora de la tarda descarregàvem ganes cap a la zona del Maresme Sud, Tiana, Premià, Masnou. Va descarregar un xàfec important que va deixar registres de més de 20 litres per metre quadrat. D'entrada, la predicció anuncia un temps tranquil, com dèiem, al llarg de les properes jornades, amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Al llarg dels pròxims dies, demà, la diada estarà dominada pel sol. Si bé de matinada veurem algunes nuvolades mirant cap a mar, sobretot al Maresme Sud, però seran nuvolades que no deixaran precipitacions. Situació marítima, com dèiem, tranquil·la demà i amb vents fluixos, amb temperatura màxima que puja una mica i pujarà més de cara al cap de setmana, però, com ja hem dit, amb una calor moderada.
5: I aquesta serà la previsió del temps de cara doncs, a demà i també al cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem a la tornada parlarem de natura amb l'Helena Ferrer. També parlarem de moda, torna a la secció de moda, una nova temporada amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista, i parlarem de com començar amb bon peu el curs estilísticament parlant. I acabarem el programa amb una petita tertúlia sobre el tema del dia d'avui, que ha estat la prevenció del suïcidi, per saber si encara és un tema tabú. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts. A l'hora, Maresme, no marxeu. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Molt bé, doncs aquesta hora és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials. Donem la benvinguda a Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estàs?
2: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què podem saber avui pel que fa doncs, a les notícies i a una mica el que s'ha publicat a les xarxes. Comencem pel Maresme.
3: Doncs sí, i avui ens anem cap a Palafolls amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que a Palafolls han convertit la recuperació de masies en una manera de preservar el patrimoni. I és que l'Ajuntament acaba d'incorporar Can Puig al patrimoni municipal, que és una masia que necessitarà una rehabilitació important abans de decidir-ne el futur ús. I és que la notícia és que no és el primer cas, ja que Can Batlle acull serveis de joventut, Can Florenci és la seu del Casal de la Dona i Can Givert també forma part

0: de representants. Una proposta que Trump vincula a la bona marxa de l'economia nord-americana i que ha generat molta reacció a internet. A més, durant la convenció republicana d'Ales, també ha tornat a parlar de canviar noms geogràfics com el de l'Estret d'Hormuz.
1: Mm-hmm. Martí, quina xifra seria acceptable per tu que t'oferissin per votar a Donald Trump a les eleccions?
0: Ostres, quina pregunta, Gemma.
1: Per quants diners, Martí? Quin és el llindar?
0: No, mira, ja saps
1: Jo et dono una xifra, per 200 euros.
0: Tu per 200 euros?
1: No, a tu t'estic oferint 200 euros per votar en Donald Trump.
0: No.
1: I per 2.000?
0: És que no em facis respondre, Gemma, perquè realment estic completament en contra de les polítiques de Donald Trump, però a la vegada sóc extremadament pobre i llavors em poses en una situació incòmoda. Bueno,
1: doncs
0: ho parlem quan acabi el programa.
1: Val, em sembla bé. Doncs va, vinga, el tema curiós del dia.
0: Vinga, anem amb una curiositat televisiva, i és que 3CAT recupera el famós programa de Cracòvia, gairebé una dècada després de l'últim programa. I és que aquest espai satíric esportiu, que va triomfar especialment durant l'època del Barça de Pep Guardiola, va estar en antena des del 2008 al 2017. Ara tornarà amb noves imitacions de futbolistes, entrenadors i protagonistes de l'actualitat esportiva. I és que, Gemma, aquest programa jo crec que ens ha marcat a tots una mica la infància, eh?
1: Sí, totalment. També al Polònia. Sobretot jo era de Polònia.
0: Sí,
1: més
0: jo,
1: que de,
0: jo
1: de Cracòvia.
0: Ho tocava tot, eh? Una mica. O sigui, Polònia sí que et diria que és el més famós, però sí que l'època forta del Cracòvia també, déu-n'hi-do.
1: També. Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, participa, vota i truca al telèfon.
0: Home, així dona gust, eh? Sí. Així m'agrada, Gemma. Hem d'animar tots els nostres oients que participin a la pregunta del dia i que ens escriguin a través de les xarxes socials d'Instagram.
1: És que amb aquesta sintonia és que ve perfecta, eh?
0: Sí, ho fa més fàcil, eh? Perquè et fa entrar una mica en sintonia, també, a l'hora de dir la pregunta.
1: La sintonia et fa entrar en sintonia.
0: Ah,
1: com
0: sí?
1: És? Això sembla
0: a veure,
1: una reflexió de l'OM. Molt bé, doncs va, Martí, què estem preguntant?
0: Doncs mira, avui la pregunta que fem als nostres oients, Gemma, en relació al tema del dia de l'Hora Maresme, sempre procurarem que tingui relació la pregunta del dia amb el tema, i avui és si com a societat creieu que tenim prejudici a l'hora de parlar sobre salut mental. Doneu-nos la vostra opinió i veurem a veure cap on van els tiros.
1: Perfecte, molt bé, doncs ja heu escoltat en Martí, eh? Podeu respondre a aquesta pregunta del dia a les nostres xarxes socials @HoraMaresme. Martí, guapo, fins ara.
0: Fins ara, Gemma.

0: I aquesta temporada recuperem una secció que ja havíem fet a l'anterior Ona Maresma, perquè recordeu que hem canviat de nom, però vaja, ara doncs encetem una nova etapa i parlarem en aquesta secció de vegetació i fauna de la nostra comarca. Ho farem altra vegada amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, recuperem la secció Natura, però aquesta vegada amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes del Mont Negre i la Tordera, o més coneguda com Natmont. Avui parlarem de la primera nidificació de gaig blau al Maresme, que s'ha registrat aquest juliol. Ens n'explicarà tots els detalls l'Helena Ferrer, secretària de l'Associació i tècnica en Educació i Control Ambiental. Bona tarda, Helena.
2: Molt bona tarda, tingueu.
1: Parlem del gaig blau. És una au migratòria, però com és? Quins trets característics té?
2: Doncs mira, el gaig blau, Coracias garrulus, si ho diem en científic, és una au migradora transsahariana. És a dir, passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a Catalunya durant la primavera, una mica tardana, per reproduir-se. És una espècie molt vinculada als paisatges agrícoles oberts, sobretot aquells que tenen arbres dispersos i zones de mosaic agrícola. I té una característica molt important, que és que nidifica a les cavitats. Per tant, necessita trobar forats naturals, però, quan aquests són escassos, les caixes niu poden oferir-li una alternativa. És, a més, una espècie molt emblemàtica dels paisatges agrícoles mediterranis, fàcilment identificable pel seu plomatge de tonalitats blaves i el mallom marró. En el nostre cas, el més interessant és que el gaig

0: L'au no només utilitza aquests espais com a zona de pas durant la migració, sinó que ara hem pogut certificar que també hi pot trobar les condicions necessàries per reproduir-s'hi.
1: Quines amenaces han fet que estigui catalogat com a espècie vulnerable?
0: Doncs mira, la principal problemàtica és la pèrdua d'hàbitat adequat. Com he dit, el gaig blau necessita ambients agrícoles oberts, amb una certa diversitat, disponibilitat d'ambient, i la transformació i intensificació d'aquests espais agrícoles ha fet disminuir aquests ambients favorables. Però, com he dit també, hi ha un altre factor molt important, i són els punts de nidificació, val? Perquè és una espècie que cria a les cavitats, i la desaparició d'arbres vells que tenen aquestes cavitats, estructures o altres elements que ofereixen forats naturals, pot limitar molt més les seves possibilitats de reproducció. Per tant, quan parlem de conservar el gaig blau, no podem només pensar en l'ocell en si, sinó que hem de conservar també el paisatge agrícola, el paisatge que ell necessita i les estructures que li permetin nidificar. A Catalunya està catalogat com una espècie vulnerable al catàleg de fauna salvatge, i per això aquesta primera nidificació documentada al Maresme té una gran importància, una importància molt especial des del punt de vista de la conservació.
1: I aquesta primera nidificació que ha sigut aquest juliol no ha sigut perquè sí, ha sigut gràcies al projecte Nius Blaus, que m'agradaria que ens expliquessis en què consisteix.
0: Doncs és un projecte molt bonic. El projecte Nius Pol Blau va començar el 2021, impulsat per naturalistes de Montnegre a Tordera, amb un objectiu molt concret: augmentar les oportunitats de reproducció del gaig blau a la plana agrícola de Tordera i al Maresme. La idea és senzilla, però darrere hi ha moltíssima feina, perquè s'han d'instal·lar les caixes niu amb punts adequats, que s'ha de fer un manteniment anual, s'ha de controlar si són ocupades i fer un seguiment de les espècies que s'utilitzen. Aquest seguiment és molt important perquè ens permet obtenir dades científiques sobre la presència i reproducció de l'espècie. De fet, les caixes no només han beneficiat el gaig blau, durant aquests anys del projecte també han estat ocupades per altres ocells que tenen també una problemàtica semblant, com per exemple el xot, que ens ha niat a unes de les nostres caixes. I enguany, després de diverses temporades de seguiment, una parella de gaig blau ha ocupat una d'aquestes caixes i ha criat amb èxit. Per tant, es pot dir que hem assolit precisament l'objectiu principal del qual es va posar en marxa el projecte.
1: I heu assolit l'objectiu principal, però aquesta fita ens ensenya que els projectes no sempre han de funcionar o mostrar resultats de seguida, perquè ho vau iniciar fa uns anys.
0: Sí, exactament. Jo crec que aquesta és una de les lliçons més importants del projecte. Han calgut diverses temporades de seguiment abans d'arribar a aquesta primera nidificació. Durant aquest temps, no és que no passi res, sinó que anàvem acumulant informació, també. Anàvem veient la presència de gaigs blaus a la zona. Veiem que es anaven quedant en una zona sí, en unes altres no. Per què? Observàvem quines caixes ocupaven altres espècies i comprovàvem com evolucionava l'ús d'aquestes infraestructures. En conservació, moltes vegades els resultats no són immediats. Treballes avui perquè una espècie pugui trobar unes condicions favorables d'aquí uns anys. I aquesta nidificació demostra precisament que la constància té recompensa. Una actuació que pot semblar tan senzilla com posar una caixa niu pot acabar generant un resultat de gran valor si es manté en el temps i es combina amb seguiment científic i conservació d'hàbitat, bàsicament.
1: I la nidificació és important, però encara queda molt per fer, perquè és una primera nidificació, però s'hauria de poder mantenir en el temps.
0: Sí, sens dubte. Aquesta primera nidificació és una fita històrica pel Maresme i ens demostra que la Baixa Tordera i el Maresme té capacitat d'acollir aquesta espècie durant la reproducció. Però no podem pensar que perquè una parella hagi criat ja està tot fet. Ara el repte és aconseguir que aquesta presència es consolidi i, si és possible, que l'espècie pugui ampliar la seva àrea de reproducció. Hem de continuar conservant els ambients agrícoles, oberts, els marges, els espais amb vegetació, la diversitat de cultius i, en general, un paisatge que li ofereixi aliments i llocs de nidificació. Al final, l'objectiu no és només aconseguir que una parella criï en una caixa, és aconseguir que el gaig blau formi part de manera estable de la biodiversitat reproductora de la Baixa Tordera i del Maresme.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al gaig blau a la ràdio i esperem que seguim rebent més nidificacions al Maresme.
0: Esperem que sí. Moltes gràcies per a vosaltres.
2: I ara és moment de parlar d'una cosa que ens agrada molt, que és la moda. Comencem una nova temporada amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I ben trobada. Què tal les vacances?
3: Superbé.
2: Superbé,
3: superbé,
2: eh?
3: Superbé.
2: Amb les piles carregades, no entenc?
3: A més, m'ha recordat molt de vosaltres, Nadine. Això té un ona.
2: Pensa que ara hem canviat el nom. Ara és hora.
3: Això té una hora.
2: Clar, sí.
3: Estic en sèrio, eh? Increïble.
2: Doncs mira, Judit, comencem parlant de moda i de setembre. Com podem començar aquest nou curs estilísticament parlant de forma bona, no? Com podem vestir-nos bé ara que comença el curs?
3: Doncs la veritat és que fixa't tu el que ha passat avui, no? Que si haguessis tingut alguna cosa planejada, d'aquí a el que tu volies posar-te hagués sigut res, perquè ha fet un canvi de temps... Mm. Que no sé si es mantindrà en el temps o no, o si serà més ràpid, però bueno. La cosa és, depenent de per quin bac és, que és per tornar a l'escola, per tornar a l'oficina, per tornar al gimnàs, per tornar a la rutina en general, no? Suposo.
2: Sí, fem una rutina en general, per exemple, per anar a la feina, per anar al gimnàs i per quedar per sopar, per exemple.
3: Vale, doncs mira, per anar a la feina, jo... seguiríem els tocs encara d'estiu, perquè encara no ens ha abandonat. Per mi encara, fins que no ens traiem la polsareta del turmell, no ha marxat l'estiu, les vacances. No vol dir que anem vestits de platja, perquè no, però hem d'anar a oficina, o hem d'anar, o tu, que vas a la ràdio, o jo sí, he d'anar a fer alguna entrevista o alguna reunió. Doncs anar arregladets, però bé, amb el toc encara estiuenc, aprofitant que encara estem morens, o sigui, amb el color morenet de la pell, I amb el bon rotllo que després l'estiu, perquè no t'oblidis que ara encara no estem amargats ningú. Estem superbé, perquè venim superpositius i molt contents. La veritat és que jo em posaria... Bueno, jo vesteixo igual que anava, el que passa que sigui rellarres, que tot més el denim, per exemple. El denim que potser el deixem una miqueta més aparcat a l'estiu, doncs les faldilles texanes llargues, aquestes amb el tall, o una faldilla texana, però que sigui mona, amb una brusa, i tenir de recurs la caçadora, perquè ara els matins està fent fred ja. Això seria per anar a la feina, per exemple. Per fer una quedada, doncs, un vestidet i això, i sempre dur. És que jo soc molt, molt pesada amb això, però sempre ho dic, el tema de la caçadora tejana, de dur-la de recurs, i això ens serveix per quan anaves por ahí a la nit a sopar o que sigui. Mira, avui tinc un sopar d'aniversari i estem a fora. Si sopem a fora, no serà el mateix que abans d'ahir, que estaves allà i feia calor. Avui ja hauré de dur, doncs, una sobrecamisa... o una rebaqueta fina, però que sigui mona, així que quedi bé, i ja està. És més que anar tirant dels pongos, saps? Clar. Abans que arribi l'època dels pallassos.
2: Clar, un tema que ens genera força dubtes és el tema del calçat, perquè, clar, tema sandàlies, potser ja no va ser hora de dur sandàlies encara, però fer el canvi i posar-nos una bota potser és massa exagerat, no? Com és aquesta transició pel que fa al calçat?
3: Mira, jo avui porto unes Adidas, unes Gazelle, saps? Com que m'ha fet, havia de fer, m'he donat compte, vaig amb les típiques sandàlies que duem totes de les dues tires, saps? I pensava, diguis que avui no em ve de gust, perquè aquest matí feia fred. Llavors m'he ficat mitjanet fi i una bambeta d'aquestes que portem més de vestir i ja està, i vas amb les faldilles o el vestit i queda superbé, perquè avui en dia, per sort, les sneakers amb la roba de vestir que combinen perfectament. I ens queden molt bé. I els nois igual, els nois van molt macos amb les bermudes i encara poden anar amb bermudes.
2: Clar.
3: I les bambes.
2: Més enllà de l'estilisme, Judit, diries que setembre és un bon mes per fer neteja d'armari?
3: Bueno, jo penso que qualsevol moment que fem... Jo penso que qualsevol moment que fem el... Que fem el estem, perdoneu perquè estic com sempre a casa, hauria d'haver fet el canvi avui i, no, i s'escolten aquí interferències.
2: Tranquil·la.
3: Perdoneu-me. Més enllà... ara, mira si se m'ha anat el xip, coses del directe, que he perdut la fil de la pregunta.
2: No, el canvi
3: primera
2: de...
3: vegada.
2: Et preguntava si setembre és un bon moment, no?, per fer neteja.
3: És perfecte, perquè, clar, estem venint del que és la supercalor. Ja havíem fet el canvi d'armari abans de començar la temporada i ara hem de tornar a poc a poc a començar a introduir les peces. Perquè, clar, jo no tinc la sort de tenir un vestidor de poder tenir tota la roba exposada. Clar. Has de tenir la meitat de la roba per una banda i l'altra guardada. Llavors, en el moment de treure i a veure el que no t'has posat en tot el temps i dir, doncs mira, o passa millor vida, o es ven, o es dona, o es fa que s'hagi de fer el que sigui. Mm-hmm.
2: Judit, et demanaré una cosa. Imaginem-nos que és el primer dia de feina d'algú i que ha de tornar a la rutina, de tornar, en aquest cas, a una oficina. Quin seria per tu el look estrella del primer dia de feina?
3: Per anar a l'oficina?
2: Sí.
3: Un pantaló ample vaporós, que es duen moltíssim i queden superbé, amb una camisa que no sigui massa cenyida, perquè no t'oblidis que encara fa una miqueta de calor. O sigui, és raro. O sigui, ara el temps és estrany, segons en quina situació pots suar i tot. Llavors, coses que no marquin molt, però que siguin així vaporoses i còmodes, amb les sneakers perfectes i amb un bolso maco, el bolso gran per poder portar el portàtil o per portar les quatre coses de la feina i... I jo crec que ja vas bé.
2: Perfecte. Judit, doncs nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ara les seccions són una miqueta més curtetes, més reduïdes.
3: Ho sé.
2: Però vaja, que sempre els consells que ens dones ens serveixen de molt. Una abraçada i que vagi molt bé.
3: Fins a propera. Adéu.
2: Adéu. A la primera part del programa avui hem tractat àmpliament el tema de la prevenció del suïcidi, però per posar un punt i final, perquè ja estem arribant al final del programa i volem posar també la nostra opinió. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, arriba l'home de les conclusions per tancar bé aquest programa. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Volia que entre tots els companys de l'Ona Maresma, qui es vulgui afegir, doncs que m'ajudi a posar aquesta conclusió, no? I sobretot fer-nos aquesta pregunta. Parlar del suïcidi segueix sent un tema tabú? N'hauríem de parlar més? De fet, tenim bones notícies, perquè segons Salut ha publicat justament avui, i ho hem escoltat avui també al programa, per tercer any consecutiu, la mortalitat per suïcidi s'ha disminuït un 17% des del 2022, però sembla ser, o com a mínim jo tinc aquesta sensació, de que costa parlar d'aquest tema i sempre tirem d'estratègies com l'humor o no, jo no vull saber res, ja en parlarem quan arribi, etc. Per tant, jo considero que encara aquest tabú existeix. No sé si vosaltres, companys que esteu aquí de l'Hora Maresma, a veure si em podeu ajudar i esteu a favor meu o en contra.
2: A veure, qui tenim? Bona tarda. Hola. Sergi, Dani, qui
5: bona
2: més?
5: Bona tarda.
2: Laura. Perfecte, doncs a vosaltres direu.
6: Mira, si voleu començo jo. És segons el que he pogut trobar a internet, ja et dic, no sóc cap expert, i segons el que hem pogut escoltar també en entrevistes que hem fet precisament al programa d'avui, jo crec que continua sent un repte social. Poder una de les paraules que més relaciona amb el concepte de suïcidi o parlar-ne és el silenci. Simplement per por, jo crec, no? Per por de parlar-ne, per aquesta por. Jo crec que al final el silenci doncs, no protegeix, podríem dir. Jo crec que més aviat dificulta, no?, que les persones doncs, en puguin parlar i, diguéssim, demanar ajuda a temps.
4: Però, Sergi, per exemple, tu, amb familiars, amb amics, aquest tema, òbviament entenc que no és un tema recurrent, però quan es posa sobre la taula, per exemple, d'una manera amena, com podem parlar d'altres temes com la sexualitat, sense ànim de comparar, però com ho gestioneu, és això? És un tema que podeu parlar? O aquesta...
6: De fet, en el meu...
4: Digues.
6: No, que en el meu cas, poques vegades he coincidit en parlar sobre aquest tema o temes semblants, però sí que a l'hora de parlar-ne sí que es nota doncs, que més serietat costa més obrir-te a l'hora de parlar-ne, perquè al final són temes més serios, més complicats de tocar, però vaja, no m'he vist de la situació de moment i bé, espero que jo i ningú doncs, s'hi trobi.
4: Espero que no. Què diuen els altres companys, que tenim poc temps?
7: Jo tinc una amiga íntima, molt íntima, que se li va suïcidar una germana. I, bueno, ella ho ha afrontat de la millor manera possible. I en reflexiona sovint, inclús a les xarxes socials, obertament. I jo no he tingut cap cas proper a mi, diguéssim, a la meva família, però, diguéssim, ella m'està ensenyant de que s'ha de parlar del suïcidi sense límits, amb serietat,
4: això és bo.
7: Però sense límits.
4: Això és bo. Per Dani, tant... que tenim és que tenim un minut escaig. Crec que tenim la Laura i en Pau per aquí, si voleu afegir alguna cosa.
1: Sí, bueno, jo, la meva opinió és simple, o sigui, és també com la dels companys, que continua sent un tabú, i també basant-me en el que parlem tant amb la família com el meu entorn d'amics, sí que fem broma de temes com la mort o el sexe o el que sigui, però del suïcidi no n'hem parlat mai, ni en broma ni en sèrio, que dels altres, en canvi, sí.
4: Mm-hmm. No sé si queda algú més per opinar. Martí? No sé si el teníem per aquí.
2: No, Martí crec que no intervé avui.
4: Perdó, però són opinions, són opinions bones, eh? Perquè la veritat és que al final jo estava plantejant, per exemple, parlava de família i amics, però, per exemple, a la feina existeix un protocol en aquest sentit quan es detecta que algú, per exemple, fa alguns comentaris que poden avasar aquest tipus de situacions, fins i tot, en negocis. Jo, sincerament, per exemple, desconec si a la meva feina hi ha un protocol d'aquestes característiques i com actuar, i si ho detecto a nivell feina, per exemple, què ets de fer? No sé si us passa a vosaltres.
7: No, jo tampoc sé si aquí hi ha un protocol anti-suïcidi, la veritat. No m'ho havia plantejat, Jordi, de veritat. Jo el que íntimament penso és que si una persona es vol suïcidar, es suïcida. Us ho dic molt en sèrio.
4: Però jo vaig molt a la prèvia, Dani. Vull dir, em refereixo que al final avui se n'ha parlat també, crec que amb els testimonis que ens ha oferit la Gemma també ho tractàvem, no?
7: Superinteressant.
4: Exacte. Com detectar precisament que una persona primer pot entrar en depressió, després pot arribar a fer el que per desgràcia pot passar, no? I com es detecta des del principi si no se'n parla, si no es tracta d'una manera normal i si li tenim por, fins i tot, no, Gemma? Una miqueta els testimonis que tu ens marcaves precisament anaven per aquí, no?
2: Sí, jo, mira, personalment crec que és un tema que serà tabú, ha estat tabú, i que en el present continua sent un tema tabú, tot i que hi hagin campanyes de sensibilització, que lògicament se'n parla més del tema que fa anys enrere, no? Però de totes maneres continua sent un tema que costa molt de parlar, i sobretot la persona que ho viu, de dir-ho, no? Per tant, els altres, potser és més la xarxa, no? La comunitat, els que hem d'estar amb més visió, no busquem pas responsabilitats, però sí que aquesta educació per part de tothom, de posar la mirada i poder arribar a detectar senyals que realment hi són.
7: Evidentment no hem arribat al zero, però és important que en els dos últims anys hagin baixat el número de gent que s'ha suïcidat, no? És important. Vol dir que s'estan fent bé les coses, entre cometes.
4: Són bones notícies, però jo crec que entre tots hauríem de posar també l'antena, no? I veure aquests petits comportaments que avui també hem pogut destacar al principi del programa per estar atents. Però si algú ho està patint i ho està passant malament i poder té ganes de parlar amb nosaltres i expressar-ho.
2: Doncs Jordi, com sempre, gràcies per posar les conclusions sobre la taula i també a la resta de companys per fer un programa d'aquestes magnituds, que hem tractat un tema molt sensible i alhora molt important, i crec que, vaja, que ho hem fet amb molta professionalitat. Companys, nosaltres marxem, tornem dilluns, que demà és festa, demà és la Diada de Catalunya, així que demà no hi haurà Maresme, però dilluns tornem. Adéu, que passeu un bon cap de setmana.
5: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, moltes

0: ovelles, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, eh, Joan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
1: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el del tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre, que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui tu, si us plau.
1: I tant, mireu, Emun ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albès, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal. I a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig anar a treballar amb una vinya i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i és que ara sobretot hi ha molt agrícola i el pagès per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la taumetopea pitio campes shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que havia fet amb un celler molt gran de la zona i cap allà hi vaig fer el cap i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això espero que no ho sento. quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que, mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena verema, lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. El nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està ara, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb una agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que faig agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poden veure-se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements de la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Una altra seria que això dona per un programa sense. Una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Una altra és treballar amb animals de l'entorn. Per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs. Bueno, amb treballar amb l'entorn o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Al menar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa?
2: primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest això programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, això fantàstic, eh? O sigui que, i nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa, que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, bé, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75, bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar. Sí, he deixat de fumar pel que pugo ser, saps? Que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
8: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Bé, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
8: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
8: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot. Estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
8: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
9: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008 que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i este joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'este joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
8: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no sap de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
9: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí, pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, i espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant, i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
8: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
0: sí,
8: pensant-ho.
0: Sí, sí, entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
9: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets, en un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè veguen quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
9: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre, vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, m'en donem compte que té unes, aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot, en, per a mi, en els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar, o la gent que porta lo ganado, vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
0: Seria un joc de sector primari.
9: Sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
8: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge, feu de tot.
9: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
0: Jordi, tu hi jugues?
8: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
9: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no? Per dir-ho així.
0: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
8: Moltes gràcies, Anna.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment, perquè som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot i ara

0: i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR, unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven, i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
1: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues, i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua, i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú, i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
0: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
0: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
1: Sí. Jo quan era petita sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no? I tan maco.
0: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra. Era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
0: Música, sí.
1: Sí, m'agrada molt. Són molt originals, les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
0: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes, i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
1: sí, ara...
0: que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir-ho, i que ha anat bé l'experiència.
0: Sí.
1: Si ens haguessin de fer un altre cop, jo aniria.
0: Sí,
1: sincerament,
0: sí.
1: I crec que la meva mare també.
0: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, clar, i al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes, o fins i tot per no rodar res.
0: Sí. Ja. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
0: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación, i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
0: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios, i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrada deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original, o s'han pres llicències? Què vau intuir?
0: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
1: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
0: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornant, i un que és un

0: animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no? Sí. La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
1: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
2: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant l'escena del cavall, i ell també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista, pare, no? Si jo... els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli, i ens va poder firmar.
0: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està ben molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper,
2: sí.
0: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va, no?
1: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
0: Del 2028,
1: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
0: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post, doncs, està per llarg, em sembla.
1: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
0: Perfecte.
1: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
0: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
2: Adéu.
0: Adéu, gràcies.

0: dime.
1: Es que no sé de qué se trata.
0: ¿Cómo que no sabes de qué se trata?
1: Ni idea.
0: Es un programa de cosas chules.
1: Aneu a punt de veure un...
0: No, esteu a punt d'escoltar.
1: Aneu a punt d'escoltar.
0: Esteu escoltant millor.
1: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
3: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
4: Hola, bona tarda, Anna.
3: Abans de res... Soy
5: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera estudi el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
3: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
3: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
4: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
5: Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
3: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
5: Tot ha sido molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema y los companys, todo como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
3: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
5: Llegir és més fàcil. Que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo, más interacción con la gente para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
3: I a més m'han dit que també estudies anglès.
5: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
3: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
5: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gente.
3: doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
5: Sí, seria molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
4: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
3: Gràcies.
5: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
6: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
3: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

0: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a 2 nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora 2 nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir 2 places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagi millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, 2 nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Que sí, que sí, que la nostra sintonia ja ens indica que iniciem la segona hora del Bones Vibres. Benvingut, benvinguda de nou aquí al nostre punt de trobada a través del 107.1 de la freqüència modulada. A través de Ràdio Tordera estem celebrant la festivitat de la Diada Nacional de Catalunya. Ho diem molt clar, molt alt, la Diada Nacional de Catalunya. Avui és un dia meravellós. Fa goig fer programa un dia com avui, festiu, i a més envoltada de gent molt bonica com tu i escoltant molt bona música de cantants, d'artistes de casa nostra que parlen i canten a través de l'essència catalana. La cultura musical de Catalunya protagonista avui perquè és un dia especial, eh? És un dia especial i avui té cabuda tot allò que faci referència a la nostra festivitat, als nostres arrels, les nostres arrels. A veure, 11 de setembre, que avui tenim una lluna nova, lluna nova. Noves coses, ai... Ja hem tingut que fer molta feina, eh? Molta feina hem tingut que fer ja iniciant aquest mes de setembre, que és un mes d'inici, de reinici. Seria com el segon mes de l'any, amb això de reiniciar, d'iniciar, seria com un segon gener, el mes de setembre. Dedueixo que ja s'ha iniciat el col·le, projectes i moltes altres coses. Segur que ja has tornat al gimnàs, oi que sí? Has tornat a fer la dieta, a cuidar-te... Doncs totes aquestes coses també tenen cabudes a qualsevol època de l'any, però el setembre, també pot ser una molt bona opció. Setembre, un mes molt important, el novè mes de l'any. El número 9 representa moltes coses. Entre d'aquestes, la llum. El número 9 és llum, és camí. El mes de setembre és molt especial perquè hi ha dues coses molt importants a la nostra vida que depèn de l'univers. Finalitza l'estiu i s'inicia la tardor. Aquest és el nostre penúltim divendres d'estiu, eh? El penúltim divendres d'estiu. Penúltim divendres d'estiu, celebrant la Diada, un programa especial. Dia significat. El dia d'avui commemora, recorda la fi del setge de Barcelona per les tropes borbòniques i la pèrdua de les institucions i llibertats polítiques catalanes. Per altra banda, l'origen d'aquesta festivitat, declarada festa oficial a través i pel Parlament de Catalunya l'any 1980, recuperant una tradició de finalitats polítiques i culturals del segle XIX. Actualment se celebra tot el territori amb actes institucionals, ofrenes florals, el monument de Rafael Casanova i diverses manifestacions socials, polítiques de pau i en pau. Un dia molt maco de la nostra bandera, la senyera, de la nostra cultura, de la nostra cohesió. També li donem cabuda a tothom que vulgui venir, que vulgui passar-ho bé. És el nostre poble. Un poble que dona la benvinguda i que té arrels.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Ai, els teus petons són indispensables, sí? Els petons que ens dona a casa nostra i els petons que donem també nosaltres a casa nostra. És la llei del donar i retornar. Donem amor i rebem amor. El meu poble, una cançó meravellosa per iniciar aquesta segona hora del Bones Vibres al costat de Charango. Ai, que no podia faltar el rei. Ai, que no podia faltar el rei de més rumba. Sembla suau, però es va animant, eh? Pensant en tu.

Ai, ai, ai, pa amb oli. Ja sona dues vegades, això del pa amb oli. Amb oli volant. Que bo, que bo, que bo, el pa amb oli i sal. Si no ens el donen, no callarem. Com podia faltar? No, no, no podia faltar el rei de la rumba catalana. En aquest programa especial de Bones Vibres, avui commemorant la Diada Nacional de Catalunya. L'essència de Peret. L'essència de Peret ha estat a Ràdio Tordera des de fa molt, molt, molt, molt de temps. Mira, t'explico una anècdota que ja l'he explicat en alguna que altra ocasió, però la recordo. Vaig tenir la gran sort, ja fa molts anys, estic calculant, crec que va ser l'any 90, espera't, que me'n recordi jo ara, perquè... A veure, devia de ser el 94, 94, 95, series cap a l'any 94, 1994, quan Servidora feia diversos programes de ràdio i un dels programes feia entrevistes a molts cantants catalans i una de les entrevistes més bèsties que vaig fer va ser en aquest senyor, en Peret. Recordo aquella entrevista com si fos avui. De veritat, em va desmuntar. És una persona única, Peret. I de pas aprofito per dir que aquella entrevista, com moltes altres, està en una Revox. Una Revox és una cinta molt gran i està en algun lloc, en alguna emissora de ràdio o alguna acadèmia, la qual la vaig deixar i mai es va tornar. I és una peça única d'entrevistes a molta gent catalana que d'alguns estan i d'altres doncs ja no, com és el cas del Peret. Si algú troba una cinta on hi ha moltes entrevistes amb una veu molt joveneta de locutora, aquesta és meva, la porteu aquí a la ràdio i les paus, i les paus. Jo aprofito de tant en quant per explicar aquella història perquè va ser una època molt bonica a la ràdio, per part meva. De fet, va ser de les darreres èpoques que vaig tenir en aquell moment a Ràdio Tordera, fent aquelles entrevistes molt, molt, molt treballades i, sobretot, de grans records emocionals. Aquesta veu havia d'estar aquí, sí, sí, Pere Pubill i Calaf. Sí, Pere Pubill i Calaf és el nom real de Peret. El rei de la rumba que reuneix en un concepte molt, molt, molt de barri, convertint les penes del dia en una festa col·lectiva, mitjançant el ritme, el carrer i la germanor. Peret no només va ser intèrpret, sinó l'arquitecte principal que va agafar la música tradicional de la comunitat gitana de Barcelona i la va transformar en un gènere universal conegut a tot el món com a rumba catalana. La rumba catalana té un batec propi. Un batec propi. Sabries dir-me quin nom rep aquest batec propi de la rumba catalana? Molt bé, sí. La rumba catalana té un batec propi i aquest batec propi és el ventilador. I de ventilador anem a parlar ara. El ventilador, així es titula una de les cançons d'actualitat d'aquest estiu 2026. El ventilador, al costat de Banda Neon.

Fixa't que hem jugat amb la paraula del ventilador, el ritme propi de la rumba catalana, interpretat i fusionat i d'alguna manera donant el naixement per part de Peret, el rei de la rumba. I aquest nom també serveix, a través d'aquest ritme tan xulo, doncs per posar el nom a un aparell que segur que hem tingut i encara tenim a les nostres llars en aquest estiu i a tots els estius, el ventilador. Una de les cançons de màxima actualitat, una de les cançons d'aquest estiu 2026, al costat de Banda Neon, Buhos i Moon DG. I una de les cançons que seran protagonistes d'aquí molt poquet en viu i en directe a les festes de la Mercè de Barcelona. Les festes de la Mercè de Barcelona que ja s'estan preparant i seran protagonistes Banda Neon, Buhos, Moon DG, entre altres artistes. La festa de la Mercè, que serà del 23 al 27 de setembre a Barcelona. Més cançons. Anem a l'art de viure al costat d'una altra gran banda catalana, els Catarres.

cada camp connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el mar.

De Tietx, que van estar aquí a Tordera, en viu i en directe, cantant i sobretot protagonistes de la gran festa major amb altres grans artistes. Ai, el Maresme, en Tordera, doncs pertany al Maresme, com ja saps. Ai, ai, ai, canviem d'estil, canviem de ritme. Parlem de coses nostres. Què tenim nosaltres que compartim, entre d'altres moltíssimes coses? L'idioma. L'idioma. I qui parlava sobre coses del nostre idioma? L'idioma? L'idioma? Qui parlava? Qui parlava de coses de l'idioma? Com no, no tenir presents a bandes catalanes mítiques i sobretot amb tanta alegria com són La Trinca. El tema

0: si vols que soni.
1: Què?
0: Un friscaleto.
1: Com sona?
0: Un friscaleto. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da. Ei! Ei, company, si vols que soni. Un saxofone.
1: Com sona?
0: Un saxofone, cubata. Un saxofone. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da. Ei! Ei, company, si vols que soni.

La trinca i la salseta del poble Saxon, sense cap mena de dubte, essència de festa als carrers de Catalunya. Una trombona, una trombona. Abans hem recordat la peça Coses de l'idioma, de la trinca, i ara una de les cançons que sempre, sempre sonen als concerts de la salseta, o han sonat, l'Ai Company. Ei, company, si vols que soni, tota l'orquestra. I avui és dia de festa, Festa Nacional a Catalunya. Avui commemorant la Diada Nacional de Catalunya, Diada de l'11 de setembre, la Festa Nacional de Catalunya. La música catalana, de molts estils i molts cantants i moltes èpoques, ha estat protagonista al llarg d'aquestes quasi dues hores. Tenim més cançons, tenim més música i ens anem cap a una altra banda. Canviem d'estil. Ens anem a Lloret de Mar. Va néixer una formació preciosíssima, anomenada 972, i d'entre moltes, moltes cançons, parlava sobre les paraules. Paraules, paraules, paraules. Ui,

paraules, paraules, paraules. Mira, et faig un joc. Ara, paraules, 972, a rima de rock. I després, paraules, paraules, paraules, amb un estil més romàntic, cantant per dos grans cantants i també actors. No sé, et dono una mica de pista, eh? Paraules, 972, i nosaltres res, ens queden breus segons per arribar a 3:15 de la nit.

de buscar, hem de buscar, hem de cercar les paraules correctes per dir tantes i tantes coses. 972. I de paraules continuem parlant d'una altra manera. Ai, canviem d'estil, ens posem romàntics i alhora una mica irònics i aquelles batalletes, aquelles cosetes entre parelles. Una de les cançons cantades en català per Núria Feliu i Albert Closes. Sempre.

0: sempre igual.
1: No penso en res més que en tu.
0: Posat a dir, digue'm que et tornes. Boig de tant que et faig patir, que et vols morir.
1: Tu ets com el vent que porta violins i roses.
0: No m'enredis, no menteixis més.
1: Aquesta vegada t'ho dic de veritat.

0: deixa'm dir-te, amor, parlar-te, parlar-te com la primera vegada.
1: Parles en va, parles en va, parles en va.
0: No, no sóc jo, és la nit que parla.

Només puc fer un somriure quan escolto aquesta magnífica i magistral interpretació de Parole, Parole. Paraules, paraules és la icònica adaptació en català d'aquesta cèlebre cançó italiana Parole, Parole, interpretada per la grandiosa Núria Feliu amb la col·laboració d'una veu fantàstica i d'un gran actor, Albert Closas. En aquesta ocasió hem recordat dues grans estrelles aquí, a la ràdio. Aquesta cançó va ser publicada originàriament l'any 1989 dins l'àlbum Amb cor i ànima. Una cançó molt, molt romàntica, que parla de seducció, de desengany. També són protagonistes la ironia. I aquest joc de l'amor. Paraules, paraules, només paraules. Sis minuts, les 11 de la nit, 6 minuts, i nosaltres quasi bé ja posem punt i final al Bones Vibres d'aquest 11 de setembre. Un dia especial on estem posant molta música catalana, m'agradaria posar-la tota. Intentaré que entri en aquests 6 minuts dues peces. Ara, una obra mestra també del pop rock català dels anys 90. Una banda que ja no la tenim entre nosaltres, espero que algun dia torni, però una cançó que té molt a veure amb somnis. Somnis que veuen foscor, però que busquen la llum.

Ple de plaers, ple de coses boniques. S'han traït una de les bandes de la dècada dels 80, que després de molt de temps, doncs torna a fer concerts i a tornar a cantar cançons tan meravelloses com aquesta. Ai, el s'han traït, ple de llum, ple de plaers i ocults secrets. La música torna i els grans cantants també. Avui hem tocat molta música catalana. En res, ens queda un minut i escaig. I dir-te que tinguis un molt bon cap de setmana. Que t'ho passis bé, que continuïs gaudint d'aquesta diada. Hem començat la cançó i el programa amb la cançó Camins de Sopa de Cabra. Ha sonat Sopa de Cabra, Saula, Sam Buston, Luis Jack, Banda Neon, Els Pets, Blau Moon, Su i molts altres artistes. Que tinguis un excel·lent cap de setmana, una feliç lluna nova, que la tenim avui, una bona diada i que sempre sigui un bon dia per tots nosaltres. Salutacions cordials d'una servidora, el meu nom és Maritrini Hernández i tu i jo ens tornem a veure el divendres vinent. Vine, un petó. Que siguin dos. Una abraçada molt, molt forta. Sigues feliç, sigues feliça.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 14 de setembre. Les tres paraules del dia són exculpat, tardor, adeu. Exculpat, l'exalcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. I l'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. Tardor, la delegació Encolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi i obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. Adeu, el Club Futbol Tordera diu adeu a la Copa Catalunya en caure davant l'Unió Esportiva Quart per 0 gols a 4 i Càritas Tordera obre les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment que s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal haguessin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
2: Agraeix a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè sabia que no els decebria, i com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
1: Avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Avui és Santa Creu. Falten 41 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre, i falten 28 dies per la propera festa laboral, el dia 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada força assolellada i calorosa en temperatures que podrien arribar aquí a Tordera als 31 graus. Demà el temps continuarà estable i assolellat amb màximes de 30 també. Avui és un bon dia per plantar en l'hort enciams, espinacs, bledes, raves i recollir tomàquets, pebrots i albergínies.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons me connaître. Préparez votre temps pour.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A la B20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà amb direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable possible. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb quatre núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
5: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
6: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
5: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
6: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
5: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy de Lleida Televisió.
7: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només dos anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
8: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
7: Més de dos terços dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ha ofert alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
8: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
7: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera fira d'oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant pugen 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
9: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de les crisis.
2: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
10: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
10: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial Maria José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
12: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
13: Les prioridades són los menores, las víctimas, las personas más desvalidas, como discapaces, son la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
12: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
2: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
14: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
15: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
14: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
16: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
17: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
16: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
18: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
2: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
19: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al Pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
2: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça en rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos 2 y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los 2 mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:15, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carme Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia, i això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte, i no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Segura n'és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
2: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no? No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos

0: I per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses. Pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats, no?, en aquest sistema educatiu, i anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
1: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard el 2031. Parlem d'un repte enorme, no sé si ho veieu, una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
0: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa lustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no?, per número, la climatització al seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
1: Iolanda Segura, portaveu d'Usted Castells, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Betty Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
2: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Viada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
3: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que ens feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
2: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
4: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
5: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
2: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a

0: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, el Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
5: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà licitació a la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
6: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
5: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts. 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
9: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
7: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
10: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram va ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'Avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, el cas, per exemple, de la Pota Nord, i aturades de Santa Coloma, de Granollers fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, sobretot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7, aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues, l'autopista C32 de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa a incidències hem de recordar, hem de dir que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident, de moment hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant, o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu, hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
12: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
13: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
12: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
13: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
12: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
7: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
7: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
14: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40% i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones, doncs a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
7: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut, i ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
14: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions, doncs està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el Pacte Cura com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
7: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
14: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic doncs, està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització de adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
7: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi bé.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
7: Un quart de nou, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix per tant 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitosos. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu al comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
16: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
17: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
16: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic. Estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
18: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
7: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'escola de bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals com la revisió de complements i altres punts a reforçar com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta per ara la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
19: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. I, per tant, esperem, doncs, que això es pugui desbloquejar i puguem començar, doncs, a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi, doncs, velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure, doncs, el més aviat possible doncs les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma en què ens agradaria a tots, no?

0: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia en tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
1: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
2: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyé. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: Amb 5 minuts arribarem a 9:15. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
5: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
6: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
5: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar en els pròxims 5 anys tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
6: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
5: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.

0: dos punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Minuts i arribarem a 3:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez del Prat TV.
1: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el DORA 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
2: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona, i tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
1: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
3: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
0: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
4: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
5: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
4: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis de lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
6: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o... Qui faci això estarà fent un frau.
4: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat del lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
0: Avui Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests

0: 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro, dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
2: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
3: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament que no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes quatre ovelles.
2: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
0: I abans dels esports us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem doncs ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
4: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
5: Sí, doncs són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle. I si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
4: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
5: Amb els inconvenients, primer és, bueno, suposo que per rebre, per accedir a l'ajuda que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. I després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, amb elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i demés.
4: Ja per acabar, trobeu a faltar, doncs, aquesta mirada metropolitana?
5: Sí, sobretot el tema, pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
4: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
0: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
6: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butar, que ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
7: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
6: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap que és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Udo.
8: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
6: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
9: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
10: así de claro lo tienes, ¿no?
9: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
6: La Lliga Catalana ACB de bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyer. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
11: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
6: Adéu.
11: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera alguns dels titulars destacats aquesta jornada. L'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adapten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Una jornada on explicarem que Tordera ha estat reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. L'Ajuntament rep el distintiu Q de Festa, que només tenen 9 municipis de tot Catalunya. Ho valorava el regidor de Festes, Aniol Canals.
3: Hem rebut aquest reconeixement gràcies a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció.
1: El Teatre Clavé arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. Tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la web del Teatre Clavé. Ens parla de l'escola Josep Navarro, director del teatre.
4: És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
1: Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C-32 entre Tordera i Lloret. La plataforma ciutadana denuncia que el govern insisteixi a tirar endavant un projecte que la justícia ja va tombar el 2019. Escoltem Antoni Esteban, membre de Preservem, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
1: En esports, el CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot el mes de setembre. Un informatiu on estarem molt pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i del temps. En aquesta edició d'avui dimarts 15 de setembre. Ens retrobem a les 10. Que passi bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 8 minuts després de l'actualització de les 9 del matí amb l'abans informatiu, nosaltres, que arriba la revista de l'informatiu, des d'ara fins al punt de les 10 del matí repassarem l'actualitat del dia amb informació de servei. Començarem amb la repàs a les portades dels diaris d'avui. Tindrem píndola d'opinió avui amb l'escriptor gallec Juan Tallón. Seguirem amb la informació de servei, coneixerem temperatures, dites i també curiositats d'aquest dimarts 15 de setembre. I tindrem, com sempre, temps per repassar les efemèrides. Què succeïa en un dia com el d'avui, en un 15 de setembre a Tordera, en fa 10, fa 5 i també fa un any. Acabarem, com sempre, música amb les efemèrides musicals. De moment, com en sempre, comencem el quiosc. L'Ara destaca a la portada que la intel·ligència artificial enfronta els Estats Units i la Xina. Pequín reclama més controls i Trump afirma que hi veu una conspiració malaltissa. L'ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans. Imatge pel president de la Generalitat a la conferència d'ahir, diu Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. El govern gastarà el 6% en educació i promet climatitzar tots els centres públics en 5 anys. El consum manté el creixement econòmic. El PIB català puja un 3% anual al tercer trimestre. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord fan junts pressió sobiranista, reclamen canvis constitucionals i defensen la tornada a la Unió Europea. Veiem la trobada dels diferents líders ahir. I Puig compra el 50% d'Isdin a Esteve per 1.200 milions. L'empresa de perfums tindrà tot el control de la dermocosmètica. Portada de La Vanguardia d'avui diu que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA. El Banc Internacional de Pagaments admet valoracions excessives. Els gegants augmentaran les inversions el 2027 malgrat els vaivens borsaris. El Vaticà reivindica el paper profètic de l'encíclica papal sobre la tecnologia. La imatge de portada també és pel president Salvador Illa, ahir en un faristol pronunciant la conferència de mandat. Diu Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació. El president es compromet a passar a l'acció i a augmentar de manera constant la inversió en les aules fins a arribar al 6%. Explica La Vanguardia que la conferència es va dur a terme a les drassanes de Barcelona davant d'unes 800 persones. Avantatge mínim de l'esquerra a Suècia mentre continua el recompte. Entrevista al migcampista del Barça, Rodri. Diu, tenim el potencial per fer el pas que ens falta a la Champions. En cultura, Oasis tria Barcelona per la gira 2027. Vindrà el 10 i l'11 de juliol. I un carril vermell donarà prioritat al bus a Barcelona. Es tracta d'una prova pilot. El periòdico destaca que Catalunya regularà l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral. Illa compromet el 6% del PIB per frenar la crisi del sistema educatiu i anuncia un pla per climatitzar totes les escoles i 50 residències en 5 anys. No veiem imatge de Salvador Illa, en canvi la fotografia de la portada és pel davanter del Barça, Gabriel Jesús. En una entrevista en aquest diari, diu «Sempre llegeixo la Bíblia abans de començar un partit». Més titulars, els carregadors de cotxes elèctrics augmenten les disputes a les comunitats de veïns. Un estudi militar va avisar que Espanya tindria sorpreses estratègiques com la crisi de Ceuta. El Tribunal de Comptes torna a endarrerir l'aplicació de l'amnistia. Puig obté el 100% d'Isdin després de la compra de la seva meitat a Esteve per 1.200 milions. I Mèxic investiga com a feminicidi l'assassinat d'una estudiant canària. Acabem amb els diaris catalans amb El Punt, que diu que l'ONU busca un nou rumb. Quatre candidats aspiren a rellevar Antonio Guterres al capdavant d'un organisme que necessita adaptar-se a unes tensions geopolítiques que no tenen res a veure amb els de la seva fundació.
Anem a la premsa de Madrid. El diari El Mundo es fixa en Feijóo, que diu que traurà la nacionalitat a qui cometi delictes greus. Presentarà una llei amb uns supòsits de pèrdua que permetrà revertir la concessió de la nacionalitat espanyola. S'inclourà els condemnats per terrorisme, crim organitzat, assassinat o reincidents d'abús sexual. La norma serà més exigent amb el coneixement de l'idioma i la inclusió en els valors constitucionals. El govern diu aixeca un moll polèmic, un nou campament amb el trampolín col·lapsat. Veiem la imatge de la platja del trampolín plena de barraques. Reallotjarà a 1.000 immigrants a la zona portuària de Ponent, malgrat de ja tenir una instal·lació crítica. La Junta Electoral es parteix en dos per la llei dels nets. Diuen que es tracta d'un caos. Els líders de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord anuncien que el Regne Unit està tocant a la seva fi. El tràgic final de Clàudia després de només un mes a Mèxic va anar a estudiar i va acabar apunyalada. I Xi i Trump contra els caps de la intel·ligència artificial. Tingueu compte, traïdors. L'ABC diu que el cap de la Moncloa, farmacèutica, va mantenir les seves vacances al Japó. Diego Rubio, director del gabinet de Sánchez, no va suspendre les seves 4 setmanes en el país asiàtic, malgrat l'assalt. El president l'ha culpat internament per fer-li creure que tot estava sota control. Imatge per persones esperant davant del consolat d'Espanya a l'Havana. La Junta Electoral acata el Suprem i demana als consolats el desglòs de nacionalitzats per la llei de nets. Encarrega informes a l'oficina del cens electoral i als registres consulats perquè verifiquin la vinculació amb l'exili de les persones que s'han acollit a la nacionalització i que podrien votar en els propers comicis. Finalment, El País destaca també que Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial. Pequín acusa Washington de tornar a la retòrica de la Guerra Freda. Les borses castiguen a les tecnològiques per la por a una frenada. Assassinada a Mèxic una estudiant espanyola. Veiem imatge de la concentració que es va fer de rebuig per l'assassinat de la jove canària. Maquillatge a les llistes d'espera del Ramón y Cajal. La valoració de la prioritat dels pacients es va modificar sense consultar els cirurgians. L'oficina del cens desbarata la principal tesi de PP i Vox sobre el putxerazo. Descarta que els cònsuls decideixin on voten els nacionalitzats. Els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència. El zar veneçolà que es va esfumar en el seu castell de Toledo. Betancourt va desaparegut quan la policia espanyola va arribar a la seva finca. I un darrer apunt amb Zadie Smith, entrevistada per aquest diari, diu l'espai digital ja és totalitari. Un minut que passa d'un quart de 10 del matí i seguim al quiosc, anem ara amb els diaris esportius i econòmics. Comencem, com sempre, amb la premsa blaugrana, el diari Esport, amb imatge de Gabriel Jesús agafant un telèfon antic. Diu, estem units en el vestidor. Al Barça tothom és diferent. Quan vaig saber que el Barça em volia, estava com un nen corrent cap a casa. Lamine Yamal ha de guanyar la pilota d'or. Em veig titular, però Rafinha ho està fent molt bé. Un dia trucaré a Pep i el convidaré a menjar o a esmorzar. Mundo Deportivo dedica la portada a Rodri. Diu, flipo amb els culers. Vaig al·lucinar amb l'estima de l'afició, en la rebuda i amb tot. He vingut a donar-ho tot i a fer-los més feliços. El Barça, diu, em va convèncer amb el seu futbol, no pels números. No em poso pressió i m'emporto l'inconformisme de Flick. La Champions, diu, és factible, però no crec que siguem els favorits. Necessitem polir algunes coses. Avui es juga el Rayo Espanyol a les 7 de la tarda. Camello versus Roberto, duel de golejadors al Butarque. També avui, a 2:15, es juga l'Els Real Madrid. Els blancs no poden permetre's una altra ensopegada a fora. Neix la Green Titan Mountain Andorra.
la cursa ciclista dintre de les Titan World Series. Madrid, diu, també farà canvis en el seu circuit de Fórmula 1 pel 2027. I declaracions de Lamine Yamal, diu, la pilota d'or la mereixeria jo. Mbappé i jo som els dos millors, però jo he guanyat més que ell aquest any. L'has dedicat la portada precisament a Lamine Yamal i a Mbappé disputant una pilota, diu, la febre de l'or. Comença la carrera per ser escollit el millor jugador del món. Lamine Yamal i Mbappé fan autocampanya. Harry Kane, Rodrigo, Fabián i Messi també estan a la lluita. El marca amb imatge de Bellingham, Mbappé i Vinícius d'esquena, diu la BMW, el motor de Mourinho. Titulars en els 6 partits, Bellingham, Mbappé i Vinícius repeteixen aquesta nit davant de l'Els. Ningú pregunta sobre els penals, diu Mourinho. És estrany, no? I acabem parlant de diners. La premsa econòmica, 5 dies, destaca la crida a frenar la intel·ligència artificial, diu que sacseja el mercat i enfronta Estats Units amb la Xina. Les firmes de xips baixen a tot el món davant de la por a un descens de les inversions. El Economista diu que Marroc guanya Espanya en el comerç amb els Estats Units. Els intercanvis amb el Regne Alauí creixen un 37% en els últims 4 anys, mentre baixen un 4% respecte d'Espanya. I finalment, Expansió. Destaca també la febre de la intel·ligència artificial, diu, en revisió. Els líders d'OpenAI i Anthropic demanen ralentitzar el seu desenvolupament. Donald Trump i Xi Jinping rebutgen frenar la seva carrera. Nvidia i altres fabricants de xips cauen a la borsa per la incertesa. I fins aquí el més destacat que podem llegir a les portades dels diaris d'avui dimarts. Fem una pausa musical i tornem amb opinió.

0: 107.1 FM.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Milà Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milà Tordera, al camí Ral 182.
4: Sis minuts, arribem a dos quarts de deu del matí d'avui dimarts 15 de setembre del 2026. Moment per un article d'opinió. Avui l'extraiem dels podcasts que publica la cadena SER i concretament el que publica l'escriptor Joan Tallon. El d'avui es diu Passió per la destrucció.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Tres minuts que passen de 2:15 del matí d'avui dimarts 15 de setembre del 2026. Avui és el Dia Internacional de la Democràcia, una data promoguda per les Nacions Unides per recordar la importància de promoure i protegir la llibertat, el pluralisme i la participació ciutadana a tot el món. Avui es celebra Sant Porfiri, còmic i màrtir. La tradició diu que era un actor pagà a la Roma antiga que durant una obra teatral on parodiava el bateig cristià per fer riure l'emperador, va experimentar una conversió real a l'escenari. Es va declarar cristià al moment i va ser condemnat a mort. Avui fa anys l'actor britànic Tom Hardy, famós per les pel·lícules com Inception, Mad Max, Fury Road o Venom, en fa 49. Queden 40 dies pel canvi horari d'hivern i queden 27 dies per la hispanitat el dilluns 12 d'octubre, el proper festiu a Catalunya. Avui a Tordera gaudirem d'un dia assolellat i càlid amb màximes al voltant dels 30 graus. Demà dimecres es mantindrà el temps estable, assolellat i de bon temps durant tot el dia. En un estudi recent del CIS, la truita de patates ha superat la paella com el plat més representatiu i icònic de la gastronomia espanyola. El calendari del pagès diu que pel setembre qui no sembri no recolecta. El setembre és el moment ideal per plantar espinacs, porros o faves i recollir les darreres mongetes, tomàquets i albergínies. Avui, dimarts, tenim mercat de fruita i verdura aquí a la plaça de l'Església. Per demà dimecres hi haurà mercat a Pineda de Mar, al Poblenou i a Blanes. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Vendrell, al camí ral de Tordera. I ens quedem amb una frase cèlebre avui de Evelyn Beatriz Hall, tot i que sovint és atribuïda a Voltaire. Diu així: no estic d'acord amb el que dieu, però defensaria fins a la mort el vostre dret a dir-ho.

Dos quarts i mig de 10 del matí, seguim a la revista L'Informatiu. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui, en un 15 de setembre. Curiosament, fa 10 i fa 5 anys parlàvem del mateix assumpte que avui parlem en els serveis informatius d'aquesta casa, i és de la famosa prolongació de l'autopista C32 al nostre poble. En veurem diferents enfocs, diferents situacions, amb la sensació de que no ens hem mogut de lloc. I és que avui, insistim, expliquem que Preservem el Maresme rebuig el nou intent de la Generalitat per allargar la C32 entre Tordera i Lloret de Mar. Anem primer de tot a un dia com el d'avui, de fa 16 anys, en què explicàvem que 16 entitats reclamaven davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s'aturés el perllongament de la C32 entre Tordera, Blanes, Lloret i Tossa. La plataforma Aturem la C32 i 15 entitats més havien reclamat que suspengués de manera cautelar l'obra de perllongament de la carretera C32. Subratllaven que el projecte que es volia executar presentava modificacions i alteracions substancials en relació amb la versió de l'any 2000, sotmesa a avaluació ambiental estratègica. En concret, afirmaven que s'havia alterat el traçat en longitud, amplada i itinerari, i que s'havien tret túnels i se n'havien afegit de falsos, i que s'havien fet canvis en els enllaços a l'A2, a la C63 i a la sortida de Fanals. Per als demandats era un seguit de modificacions essencials respecte de l'obra avaluada feia 16 anys. Volien que el jutge ordenés una suspensió cautelar per evitar que les obres

0: jugant per salvar una caducitat flagrant. En aquest sentit, afirmaven que el 2008 el mateix Departament de Territori i Sostenibilitat va reclamar un nou estudi perquè el projecte no s'havia començat a executar en el termini legal de 5 anys posteriors a la seva aprovació. En un 15 de setembre de fa 5 anys parlàvem del mateix, si més no. Explicàvem que l'alliberament dels peatges suposaria un nou impediment perquè el projecte de la Generalitat d'allargar la C32 fins a Lloret es materialitzés. Així ho assegurava el portaveu de la plataforma Aturem la C32, Joan Mora, que valorava positivament la fi de la concessió. Segons el portaveu, el projecte d'allargar la C32 fins a Lloret estava molt vinculat a la concessió. En aquells moments que s'havia acabat, el portaveu augurava que difícilment la Generalitat posaria els 100 milions que la concessionària havia d'invertir en aquell projecte.
1: Des d'Aturem la C32 valorem molt positivament la finalització de la concessió de l'autopista de la Costa, l'autopista C32, perquè doncs, suposa la supressió dels peatges i acaba amb un greuge territorial que ha patit el Maresme i els ciutadans del Maresme i la Selva durant molts anys. I per altra banda, doncs, perquè també suposa doncs, aturar aquest perllongament de l'autopista C32 fins a Lloret, que estava lligat a un préstec per part de la concessionària de 100 milions d'euros i que, per tant, ara doncs, és més difícil que es porti a terme i que, per altra banda, doncs, també està paralitzat aquest projecte per l'incompliment de la llei del canvi climàtic.
0: En aquell sentit, la plataforma insistia que el que calia no era fer més carreteres, sinó canviar el model per promoure el transport públic, començant per la carretera de Tordera a Blanes i de Blanes a Lloret.
1: I, per tant, nosaltres creiem que aquest projecte doncs, no és necessari i que si la Generalitat vol invertir aquests 100 milions d'euros en millorar la mobilitat del territori, doncs creiem que ha d'apostar per millorar la xarxa viària que ja existeix, com per exemple la carretera entre Tordera i Blanes, o el transport públic, no?, que és inexistent en aquesta zona. Per tant, doncs pensem que ara estem en un moment doncs, que cal potenciar la mobilitat sostenible i deixar de potenciar aquests projectes que, a més, tenen un impacte sobre el nostre territori, sobre el nostre paisatge, sobre els nostres boscos, sobre el nostre patrimoni natural, en definitiva, molt important, no?
0: La Generalitat havia presentat fins a 3 projectes per ampliar la C32 que la plataforma havia rebutjat per considerar que tenien un impacte ambiental massa elevat pel territori. El projecte fa 5 anys estava aturat als jutjats a instància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per incompliment de la llei del canvi climàtic, entre altres irregularitats. I avui fa un any el Servei Català de Trànsit informava que s'havia registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 686 de la Nacional 2 de Tordera en sentit a Massanet. Els Mossos havien rebut l'avís a les 9 del matí. Per causes que s'estaven investigant, una persona que tenia el vehicle aturat al voral havia mort atropellada per un camió. Arran del sinistre que havia obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s'havien activat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i efectius del sistema d'emergències del SEM. I fins aquí el nostre repàs a les notícies d'un 15 de setembre, com vèiem, en el cas de la C32, avui encara amb un nou episodi que podreu escoltar a partir de les 10 del matí als serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres, que ja entrem a la recta final, i ho farem amb música, concretament amb les efemèrides musicals d'un dia com el d'avui. I és que en un dia com el d'avui, de l'any 1976, naixia a Glasgow, al Regne Unit, Paul Thompson, bateria de la banda Franz Ferdinand. Escoltem un dels seus èxits.

0: Cervera.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: 10 minuts i seran, dèiem, les 10 del matí en un dia com el d'avui. En un 15 de setembre de l'any 2007, el grup de Saragossa Héroes del Silencio es reunia contra pronòstic per iniciar una exitosa i multitudinària nova gira que arrencava aquell dia a Guatemala i que els portaria per diferents països de Llatinoamèrica i per diverses ciutats espanyoles.

3 minuts i seran les 10 del matí i acabem amb una darrera referència musical al dia d'avui. Un 15 de setembre de l'any 2017, Rosalén publicava el seu tercer disc, Cuando el río suena. Amb ell ens acomiadem. Tornem demà. Adéu-siau. Una niña

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Dimarts 15 de setembre de 2026, Tordera reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. L'Ajuntament rep el distintiu Q de Festa, que només tenen 9 municipis de tot Catalunya. Aniol Canals, ser regidor de Festes.
3: Hem rebut aquest reconeixement gràcies a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció.
1: El Teatre Claver arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. Tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Claver. Josep Navarro és director del teatre.
4: És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut no de ferro, però una bona salut.
1: La plataforma Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C-32 entre Tordera i Lloret. La plataforma ciutadana denuncia que el govern insisteix a tirar endavant un projecte que la justícia ja va tombar el 2019. Escoltem el seu portaveu en declaracions aquesta emissora, Antoni Esteban.
5: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
1: En esports, el CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot el mes de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ja de moment arrenquem aquesta jornada dimarts, igual que ahir, amb un temps estable i plenament assolellat. Avui les temperatures baixant una mica. Ahir les màximes van tornar a arribar als 34 graus a Tordera, per exemple. Avui la màxima quedarà al voltant dels 32, per tant baixa una mica, tot i que continua sent una temperatura molt alta per l'època de l'any. D'entrada, amb vent, que bufarà de mar cap a terra i que serà el responsable d'aquest lleuger descens de temperatura, a diferència d'ahir que vam tenir vent de garbí, i la situació marítima tranquil·la, amb una mica de mar de fons aquest matí, que ha d'anar desapareixent aquesta tarda. De cara a demà s'espera un canvi de temps que ens portarà un augment de les nuvolades ja a partir del migdia i durant la tarda precipitacions més irregulars en un primer moment. Sembla que de cara al vespre podíem tenir xàfecs de caire tempestuós que abraçarien bona part de la comarca i localment d'una certa intensitat, especialment la matinada del dijous, que és quan ens creuarà el màxim d'inestabilitat aquí al Maresme, amb unes temperatures que demaniran clarament a la baixa i que, de fet, les mínimes, com ja ha passat dimecres passat, no seran les de la matinada, sinó que es registraran a última hora del dia.
1: Com sempre, la plana local, comarcal d'interès de la jornada acabarà de completar l'informatiu d'aquest dimarts 15 de setembre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha demanat formalment a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS detectats a l'aigua i que suspengui temporalment els abocaments autoritzats que es fan a la llera del riu Tordera. El consistori considera que, mentre no s'aclareixi d'on provenen aquests contaminants, caldria aturar temporalment els abocaments d'empreses situades al curs mitjà de la Tordera que disposen d'autorització per abocar a la llera. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
1: Hi ha empreses, o sigui, l'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS. I en aquests casos, i en aquelles empreses que siguin originàries d'abocaments de PFAS, siguin les que instal·lin els seus filtres de carbó actiu que ens exigeixen a nosaltres que posem. Per tant, el que demanem també ja és responsabilitats més enllà de la que tenim nosaltres per garantir la salut pública del municipi, sinó exigir les responsabilitats que corresponen a aquells que estan abocant aquests microplàstics a l'aigua.
0: L'Ajuntament defensa que, si finalment es determina que alguna d'aquestes empreses és responsable dels abocaments de PFAS, hauria d'assumir també les mesures necessàries per eliminar-los, com ara l'instal·lació de filtres de carbó actiu. El consistori ha remarcat que no vol assenyalar cap empresa concreta fins que l'ACA determini l'origen de la contaminació. Segons les darreres informacions facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'origen dels PFAS se situaria al curs mitjà ja del riu Tordera, aigües amunt del municipi. Escoltem Elisabet Mejías.
1: L'ACA, en les últimes informacions i les reunions que hem fet amb ells, ens parlen del curs mitjà del riu Tordera.
2: Curs mitjà, perquè ens entenem que deu ser Sant Celoni, Riells...
1: Jo ara no m'atreveixo a criminalitzar cap empresa, això de ser l'ACA que ho digui, però sí, el curs mitjà sí, s'ha d'entendre Sant Celoni, Cardedeu, tota aquesta zona, alguna part de la Baixa Tordera, però nosaltres no estem tant a la Baixa Tordera, ens ve més de la part curs mig del riu Tordera.
2: I de Tordera entenc que no, estaria parlant d'empreses de Tordera en amunt.
1: Amunt.
0: L'Ajuntament ara està pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Paral·lelament, l'aigua de Masmora ja ha estat declarada apta per al consum després de diverses analítiques consecutives amb resultats favorables al consistori, però continua treballant en la instal·lació dels filtres necessaris per donar una solució definitiva a la situació. Aquests dies també hem conegut que l'Ajuntament de Tordera ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya amb el segell Q de Festa per l'organització i la qualitat de les barraques de la Festa Major de Sant Bartomeu. Es tracta d'un dels 9 reconeixements d'aquest tipus que s'atorguen a tot el país. El regidor de Festes, Aniol Canals, destaca la feina que es fa en diferents àmbits en l'organització de les barraques que han permès rebre aquest reconeixement.
3: De moment, aquest distintiu, doncs, de nits de qualitat, només l'hem rebut 9 ajuntaments a tot Catalunya i per l'Ajuntament de Tordera és un orgull. Hem rebut aquest reconeixement gràcies, doncs, a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció. Les mesures que hem pres és tenir un espai per a les persones amb mobilitat reduïda i amb diversitat funcional, tenir taps per les orelles, alcoholímetre, preservatius gratuïts per a tothom, aigua, fruita, doncs una sèrie de mesures que ens permetren haver pogut rebre aquest distintiu de barraques de qualitat. En aquestes mesures, doncs, de prevenció hi participa, doncs, el punt Lila, que és el punt de salut que tenim en les barraques, també la Rula, com tota aquesta sèrie de treball que fan amb totes les mesures de prevenció i, doncs, de poder garantir que les persones, doncs, estiguin segures dins del nostre recinte, també tota la coordinació amb les entitats del nostre municipi i tots els cossos policials de seguretat.
0: La Q de Festa és el distintiu que la Generalitat atorga als espais de música i ball que s'impliquen en la qualitat i el benestar dels usuaris. No es tracta només d'un segell, sinó d'una xarxa de locals, espais i festivals units per promoure la prevenció i la reducció de riscos associats al consum i a la festa. Amb aquest reconeixement, Tordera se situa entre els municipis catalans que aposten per una festa major de qualitat i per unes celebracions més segures i responsables. Yes.

0: El Teatre Claver i l'Escola de les Arts han començat un nou curs. Es consolida el seu espai multidisciplinari en l'àmbit de la música, el teatre, la dansa i les belles arts sota els valors de la solidaritat i la tolerància. La proposta formativa s'estructura en diferents nivells i disciplines adaptades a les edats dels infants. Sensibilització adreçada als nascuts entre 2023-2020, un espai lúdic d'experimentació conjunta amb música, dansa, teatre i arts plàstiques. Escola de dansa i aula de teatre per infants nascuts el 2019, centrada a potenciar els controls corporals, l'expressivitat de la veu i les habilitats empàtiques. L'aula de belles arts, espais per endinsar-se en el dibuix, la pintura, el collage, la fotografia i l'escultura des d'una vessant d'experimentació creativa. I l'escola de música, orientada a incentivar la passió musical a través del llenguatge musical, la pràctica instrumental i la col·laboració multidisciplinària. El projecte s'adreça a totes les edats, des de l'infància fins a l'edat adulta. Josep Navarro és director del Teatre Claver.
1: Sempre és emocionant tornar, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes, les diferents edats, les diferents procedències, les diferents disciplines. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
0: En aquest sentit, tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Claver. I la plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Aquest projecte, que preveu una inversió futura de 110 milions d'euros, reobre un debat històric a la comarca marcat per un fort rebuig social i territorial. Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei catalana del canvi climàtic. En parlen Antoni Esteban, és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
2: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua, l'energia, etc. I creiem que és importantíssim que la gent pensi de que la tal com està plantejada, per exemple, la classificació de la Nacional 2, no acabarà bé això. Si no arreglem primer Rodalies, la Nacional 2 mai es podrà pacificar i llavors es carregarà la C-32 i el que volen que és que es carregui la C-32 per recuperar els peatges com a excusa.
0: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies aquí al Maresme o la pacificació també de la Nacional 2 al seu pas per la nostra comarca.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El CEP Tordera ha anunciat oficialment l'inici dels entrenaments de la nova temporada esportiva i amb l'objectiu d'acostar l'esport a tothom i reforçar les seves plantilles. L'entitat organitzarà jornades de portes obertes que s'estendran durant tot el mes. La iniciativa està oberta a un ampli ventall d'edats, estructurant els horaris de manera acurada segons la categoria de cada jugador o jugadora, que abraça des dels més menuts fins a l'etapa prèvia a la sènior. Psicobàsquet per als nascuts del 2020 al 2022, Escobol, nascuts per al 2019, Premini, nascuts del 2016 al 2018, entrenaran dos dies per setmana, i Preinfantil, nascuts el 2014, Júnior, nascuts entre 2008 i 2010, i sots 25, nascuts entre 2022 i 2002 i 2006, entrenaran tres dies per setmana. Per saber els horaris dels respectius entrenaments, per a qualsevol dubte o per avisar de l'assistència als entrenaments, podeu consultar les xarxes socials del club contactant a través del correu electrònic info@septordera@gmail.com o per WhatsApp al 653 22 91 12. L'equip tècnic del CEP Tordera vol facilitar al màxim el procés d'incorporació de nous talents i aficionats al bàsquet local. Per aquest motiu, qualsevol persona interessada pot apropar-se lliurement al pavelló en els horaris establerts per realitzar les proves recurrents.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres al migdia d'aquest passat dissabte. Segons avançava El País i que confirmava l'Agència Catalana de Notícies, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar a prop de la urbanització Aigua Viva Park, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de l'investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. El Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha explicat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
1: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, qui també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia informació des de la xarxa. David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic, un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, aquesta jornada de dimarts continuarem, com ahir, amb un temps plenament estable, assolellat i càlid. No tant com ahir, perquè ahir vam tenir vent de garbí, avui el vent bufarà de mar cap a terra i això farà baixar una mica les temperatures màximes. Però tot això, tornem a tenir valors de més de 30 graus en diferents punts de la comarca i sobretot cap a l'interior, on ahir es va arribar als 34, avui quedarem al voltant dels 32. Per tant, un parell de graus menys, però no deixa de ser una temperatura molt elevada. Amb vents que bufaran fluixos, com ja hem dit, i amb una situació marítima més tranquil·la, tot i que aquest matí tenim una mica de mar de fons, a conseqüència de la maror que ahir a la tarda predominava a tota la costa maresmenca. Un dia assolellat i, per tant, un temps tranquil. Demà, però, hem d'anunciar canvis. Per fi arriben noves precipitacions que comencien a arribar aquí al Maresme de cara a la tarda. De fet, a partir del migdia ja veurem molta nuvolada que anirà creixent amb força i que a primeres hores de la tarda ja podia deixar algun ruixat més aviat irregular, més probable cap al Maresme sud. I posteriorment, de cara al vespre, hi hauria una línia de tempestes que des de la zona del prelitoral arribaria aquí a la comarca, amb precipitacions localment d'intensitat forta, com acostuma a passar d'altra banda en aquesta època de l'any, i també de forma puntual podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat, com ja va passar dimecres passat. D'entrada s'espera que tinguem, per tant, aquest canvi de temps amb una baixada de temperatures gradual al llarg del dia de demà. Primera hora notarem poquet, però a mesura que avancin les hores sí que notarem com va baixant la temperatura i de cara a dijous ja tindrem unes temperatures altre cop normalitzades que no tindran res a veure amb les d'ahir o les d'avui. D'entrada amb un dijous en el qual encara quedaran restes d'inestabilitat, sobretot de matinada. Atenció perquè la matinada del dijous podria descarregar amb intensitat en alguns punts, sobretot del sud del Maresme, ja ho anirem seguint, i al llarg del dijous, doncs, molts núvols, possibilitat d'algun ruixat, irregular, poc important en principi, i amb aquestes temperatures, com dèiem, claríssimament més baixes. Els vents fluixos de cara a dijous giren cap a Garbí a la tarda, però feble, i situació marítima que estarà més tranquil·la, tot i que persistirà una lleugera mar de fons. Divendres encara quedaran força núvols amb unes temperatures que en general es mantindran sense canvis importants.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Hola, bona tarda. Som l'Ariadna i la Berta. Som les directores del Quitzanes Tordera. I avui per nosaltres és un gran dia perquè inaugurem el nostre centre.
2: Quin va ser el motiu per el que vau decidir traslladar-vos a aquest local?
1: Doncs principalment nosaltres estàvem al Cabirral 136 i vam decidir moure'ns al 142 perquè el primer local se'ns va quedar molt petit, necessitàvem també renovar els espais i fer noves classes per adaptar-nos als diferents edats que treballem, que són nens des de 0 fins als 18-20 anys.
2: I quines diferències podem trobar en aquest nou espai?
1: Vale, com veureu, l'entrada ja és més gran, llavors tenim diferents classes, unes són per babies, que són per nens de 1 i 2 anys, llavors tenim classes de nens de 3 fins a 7 anys i les dels més grans. També tenim diferents espais, com serà el Focus Box, on podran els nens fer els oral test i altres tasques i activitats. I a més també tenim un pati al final per poder fer les activitats, sobretot del Summer Camp.
2: Creieu que realment es pot aprendre anglès des de ben petits sense que hi sigui una obligació o un esforç molt gran?
3: Sí, tant. De fet, nosaltres fem unes classes molt dinàmiques des d'on els alumnes aprenen des de la gamificació i ja des de ben petits fan ple d'activitats on els infants ja comencen a repetir petites paraules, petits sons i així es van familiaritzant.
2: Ja creieu que aquest nou espai, aquest nou centre ajudarà a millorar els alumnes a l'ensenyament?
3: Sí, de fet, home, el color, ja la vitalitat que porta, la llum que porta, jo crec que serà un gran canvi perquè vinguin amb més ganes i d'aprendre i de venir a classe.
2: Hi ha algun mite habitual a l'hora d'aprendre anglès que us agradaria desmentir?
1: Sí, és la base del nostre mètode, que és perquè nosaltres creiem fermament que per aprendre un idioma és imprescindible començar a partir de l'any i estar en contacte amb aquest idioma fa que tu, quan siguis més gran, siguis capaç de parlar-lo de manera segura. Aleshores, nosaltres el que busquem és que els nostres nens i nenes aprenguin anglès d'una manera natural i quan siguin més grans sàpiguen comunicar-se com ho han fet amb el seu idioma matern.
2: Quines diferències també podem trobar entre aquest espai i l'altre?
1: Principalment en l'altre espai només teníem 6 classes. En aquest nou espai comptem de 10 classes, a part també, com hem comentat, el pati de fora, que ens donarà possibilitat de fer moltes activitats extracurriculars. I llavors també l'espai, que les aules són molt més grans que les que teníem i està la imatge completament renovada.
2: Com adapteu les classes als diferents tipus de nivells i edats?
1: Des de Quitzanàs tenim una metodologia pròpia, aleshores cada grup d'edat treballem amb un personatge diferent. D'aquesta manera captem la seva atenció i aconseguim que aprenguin l'idioma d'una manera natural i divertida.
2: Quines habilitats creieu que desenvolupen un nen quan aprèn anglès des de ben petit?
1: Doncs en primer lloc que no tenen vergonya d'expressar-se en anglès perquè per ells és algo molt natural. I després, sobretot, que tenen la capacitat d'expressar-se en qualsevol entorn, no només a dintre la nostra escola, sinó que també en altres entorns, com a l'escola o quan viatgen i així, i aleshores saben comunicar-se sense cap mena de problema ni vergonya.
2: I quin paper tenen les famílies en l'aprenentatge de l'anglès?
1: Doncs les famílies és una part fonamental, perquè ells són els encarregats també doncs, de posar-los els àudios. Nosaltres treballem des de petits sempre amb un àudio, amb una aplicació. Aleshores, els pares i mares sempre el que busquem és que ells estiguin molt connectats amb el mètode, perquè creiem que si ells, per ells és important l'anglès, pel seu fill i filla doncs, també ho serà.
2: Considereu molt important que els nens petits comencin a aprendre anglès des de ben, ben petits?
1: Sí, de fet, la nostra metodologia consisteix en que els nostres alumnes comencin entre 1 i 7 anys per poder aprendre l'idioma de la millor manera possible i d'una manera molt natural, igual que han après el seu idioma matern.
2: Quina és la part més difícil d'ensenyar als nens anglès?
1: per nosaltres no hi ha cap part difícil, perquè comencen des de molt petits amb nosaltres, aprenen jugant i fent cançons i comencen a fer les seves primeres estructures gramaticals i ho aprenen d'una manera molt dinàmica i divertida. Per tant, no hi ha cap part que sigui difícil.
2: Què és el que més us ha agradat d'aquest nou centre?
4: D'este centre m'ha agradat. Jo empezó muy pequeñita, de 4 para 5 añitos, y la evolución que ha tenido, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Desde muy pequeñita el idioma era algo que como padre lo teníamos establecido como prioridad, pero también todos los valores que cada profe le fue enseñando en cada etapa. Terminé el Kisaná con 15 años, con un FER realizado aquí, acompañado por el claustro profesores, que vamos a estar eternamente agradecidos, y para nosotros una experiencia que la recomendamos a todos los niveles.
2: Què us agrada del nou espai, del nou espai?
4: Nos agrada todo. El cambio ha sido en positivo. Ese espacio también del patio, que recuerdo de pequeñita que íbamos a hacer el casal en el otro espacio que le estaban, y poderlo hacer aquí mismo es la verdad que una ventaja, porque ya hay una seguridad, también hay una tranquilidad. Aparte que es precioso. Cada aula, cada detalle. Los lavabos son una preciosidad también, que es la parte secundaria, pero también es uno de los espacios más seguros para cada persona.
2: ¿Recomendaríeu el Kidzanàs a altres famílies?
4: 100%, no te lo dejo ni terminar, lo recomendaría 100%, y si volvieran a hacer, lo volveríamos a hacer.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
6: Sense 7.1 FM.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
3: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
2: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues avaries, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'àrea aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'àrea aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

contes de tots colors. Recopilació de relats tradicionals d'arreu del món. Avui, el conte La gallina de l'àvia. És un conte que l'explica des dels nans del Tíbet. I amb aquesta gallina de l'àvia en diuen també que qui tot ho vol

Doncs bé, aquest conte és explicat per un monjo budista tibetà de 49 anys que va arribar a l'estat espanyol per fer de traductor d'un lama que havia estat convidat a Eivissa per una comunitat de hippies. Des d'aquest fet han passat dues dècades i doncs avui dia exerceix les seves funcions a la Casa del Tíbet de Barcelona, on el Dalai Lama li ha aconsellat establir-se i treballar en benefici d'un país que viu sota la dominació xinesa. Ens explica aquest conte, La gallina de l'àvia, un relat tradicional que té una lectura que ens motiva a aconseguir l'harmonia de la vida, tot respectant el procés natural de les coses.

Hi havia una vegada una dona molt vella que vivia al poble més alt de la terra. I diem que era el més alt perquè en el món no existia un altre lloc que estigués més a prop del cel que aquella petita i tranquil·la vila del Titebel, on hi vivia l'àvia. Però, malgrat que els seus habitants vivien envoltats pel paisatge més impressionant que us pugueu imaginar, la vida, allà dalt, no resulta gens fàcil per culpa de la manca de menjar. Aquelles gens no tenien gaires llocs per conrear les verdures o les fruites i els animals eren tan escassos que tenir una gallina era una cosa tan extraordinària com tenir un tresor. La velleta era una de les persones del poble que tenia menys recursos. I com que la pobra anciana no tenia ni un cèntim, en comptes de comprar menjar, el bescanviava per altres coses. Un dia, el canviar per sal, un altre per llana i de tant en tant per alguns trastos vells que guardava a casa. L'anciana es delia pels ous. Li encantava menjar-los de totes les maneres possibles. Els feia durs, ferrats, escaldats, passats per aigua o en truita. Li agradaven tant que no li importava recórrer cada dia un llarg camí fins a la botiga on els venia. Quines caminades que em fumo! Esbufegava la velleta. A més, la tornada a casa és tota costa amunt i jo ja no tinc edat per aquestes coses. Però no em queixo, perquè estic contenta, perquè aquesta nit per sopar menjaré ou. Va passar el temps i la dona cada cop era més vella i estava més cansada. Li feia una mandra enorme sortir a buscar el seu ou diari, però sempre acabava anant-hi per no quedar-se sense el seu plat favorit. Una nit, mentre es preparava el sopar, va pensar: si cada dia canvio alguna cosa per un ou, perquè no reuneixo més coses de l'habitual i les canvio totes alhora per una gallina. Si faig això, tindré ous frescos cada dia sense necessitat de sortir de casa. La velleta havia tingut una gran idea i l'endemà al matí va carregar amb un munt de coses i va anar fins a la casa d'una família que era famosa perquè tenia moltes gallines. Després de regatejar una estona, l'anciana va tornar alegrement a casa, portant en braços tota una senyora gallina, sana i grossota. Així que això és una gallina? Va dir quan carregava amb l'animal. A la velleta li encantaven els ous, però, per increïble que sembli, no havia vist una gallina en tota la seva vida. En arribar a casa, va construir un petit corral per la gallina a la part posterior del jardí. I la gallina estava allí tan còmoda i tan ben alimentada que cada matí, quan la velleta anava a veure-la, ja havia post un vell ou blanc. Caram, caram, així que les gallines guarden els ous al seu interior, es va dir sorpresa pel descobriment. Quina cosa més rara! Estava tan contenta amb la seva gallina i amb els seus ous que aquesta li donava que un dia va decidir invitar a dinar els seus estimats veïns. Espero que els agradin els ous, va dir. Però què dic? Si a mi m'encanten, perquè no els haurien d'encantar també a ells. I sense rumiar-s'hi, es va disposar a preparar l'àpat. Però per cuinar la recepta, l'anciana necessitava 4 ous. Així que va sortir al corral,
i va veure que, com era habitual, la gallina només n'havia post un d'ou. «Avui necessito 4 ous, perquè tinc convidats a dinar», li va dir la velleta a la gallina. «Així, doncs, fes el favor de pondre'n 3 més». Però la gallina, com és natural, no li va fer cas. L'ocell continuava cloquejant mentre picotejava la terra a la cerca de cucs. «Vinc, gallina, que t'estic esperant! T'hi dic que necessito 3 ous o més!» I la gallina, esclar, continuava anant per les seves. «Co-co-co-ro-co-co, co-co-ro-co-co, co-co-ro-co-co», picotejant a terra. La velleta era tan ignorant que estava completament convençuda que la gallina pondria un ou cada dia, sinó que, al contrari, guardava molts ous al seu interior. Així que, sense pensar-ho 2 vegades, quan se li va acabar la paciència, va agafar un ganivet i la va obrir un canal a veure si trobava el lloc on guardava la resta dels ous. La pobra gallina no va poder resistir i va morir sobre la taula de la cuina. Quan a l'hora de l'àpat van arribar els invitats, es van sorprendre en veure que la velleta no havia preparat els seus famosos ous, sinó que al seu lloc havia cuinat la gallina. «Has matat la teva gallina per preparar-nos el sopar?», van preguntar els invitats molt estranyats. «Per què ho has fet? No ho entenem, ja que ara t'has quedat sense gallina i sense ous?» L'anciana es va sincerar i va explicar als seus veïns allò que havia succeït. «Jo volia preparar-vos un àpat especial, volia donar-vos una sorpresa», va explicar la velleta. «Creia que la gallina guardava molts ous al seu interior i, com que no els ponia, vaig pensar que cobrir-la els podria agafar. I ara, pobre de mi, m'he quedat sense res, m'he quedat sense els ous i sense la gallina», es va lamentar l'anciana. «Has estat molt simpleta, dona», li van respondre els seus amics. «La primera cosa que has de fer és superar la teva ignorància, obrir la teva ment i adquirir més coneixements per poder afrontar la vida quotidiana. Així aprendràs a respectar el ritme natural de les coses. La gallina només pon un ou al dia i per molt que t'ho desitgis, per molt que ho demanis, sempre els pondrà d'un en un. Tot en aquesta vida requereix el seu temps i tu has estat molt arbre en voler que la gallina pongués tots els ous a la vegada». La velleta va aprendre la lliçó i a partir d'aquell dia va viure en harmonia amb la natura. Va aprendre a comprendre que cada cosa té el seu moment i que, si no és capaç de respectar aquest ordre natural, el més possible és que un es quedi sense res, com li va passar a ella, que es va quedar sense ous i també sense gallina.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.

0: En 5 minuts que passem del punt de les 12, nosaltres és moment d'obrir un altre espai, però sí que la persona ens acompanya amb una nova edició. Joan Martín Valls, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, Tordera, i bon dia, Rosa.
0: Doncs bé, moltíssimes gràcies per estar aquí. I bé, encetem doncs, aquesta estona radiofònica, que l'anomenem És Notícia. És una opinió que entre tu i jo, tu seràs qui trauràs la notícia,
2: exacte,
0: i entre nosaltres dos doncs, la repassarem una mica, no?
2: Sí. I a més farem una cosa, no?, tal com vam quedar, que en un moment determinat posarem un ratet de música perquè la gent que vulgui intervindre a donar la seva opinió, contradint-se en a mi, en a tu, o estar d'acord. Està d'acord, l'opinió és una qüestió molt personal de tothom, no?
0: El punt de mira de cada un, eh?
2: I no vol dir que un tingui raó perquè ho diu, té l'oportunitat de dir-ho per uns micròfons de ràdio, però que tothom hi pugui intervindre. Uh-huh. Llavors, una vegada hàgim donat la notícia, tal com vam quedar amb la Rosa Maria, jo buscaré unes anècdotes d'algun famós, les comentarem també, ja avui les tinc preparades, per mi són genials. Jo moltes vegades em pregunto per què no podria ser tan intel·ligent com aquesta gent. Això sí que és punyetera enveja que els hi tinc.
0: Escolta, em vols dir que això és una part, un moment molt just d'inspiració que se l'agafen,
2: sí,
0: que nosaltres potser no tenim la facilitat de tindre el bolígraf o el que sigui a mà, no?
2: Oh, bueno, sí, cap aquesta possibilitat, però quan resulta que d'aquells senyors en llegeixes 60, dius, ojo, això, hi ha algú més en aquí, eh?
0: Bé, tu, okay. Així es va, doncs, aquest espai que avui encetem, És Notícia.
2: Bé, jo vull donar la notícia que em proposo explicar i plantejar aquí per tots els que ens escolten. Abans de començar-la a donar, he escollit una música per entrar en situació. Espero que vos agradi, i a mi m'encanta, i és per lo que representa de rebuig, de
0: coratge.
2: Ja la sentireu, per mi m'encanta.

0: Bé, això, realment, això ha mal, sigut... Això és preciós. Sentir la Joan Baez cantant, jo per mi és una... Bueno, és per quasi, quasi per quedar-te extasiat. Bé, la notícia que jo et vull comentar avui no ha sortit en els diaris, però és notícia. I és notícia, i una notícia molt important. El dia que la vaig rebre, que me la va enviar un bon amic meu, vaig dir, el dia que pugui, almenys per als humils micròfonos de Ràdio Tordera, vull donar-la a conèixer, a més gent de la que es pot donar a conèixer comentant-ho amb el boca a boca, no? Sinó que la gent se n'enteri de com van les coses. I mentre la comentarem, farem comentaris del que està passant actualment a Espanya.
1: És a dir, té similitud, vaja.
0: Ja ho veuràs.
1: Vinga.
0: La notícia es diu, la notícia s'envia dient sense notícies d'Islàndia. Per què? Per què? Si algú creu que no hi ha censura, que expliqui com és, per exemple, com és perquè, per exemple, se'ns ha saturat amb tot el que ha passat en el nord d'Àfrica, en el Magrib. El que va passar va començar per Tunísia, després va venir Líbia, després va venir Egipte, i les notícies, et vas fixar que els diaris anaven plens, però és que mentrestant estava passant algú dintre d'Europa. I això, el millor és no parlar-ne. Com deia el Quixot, con la iglesia hemos topado, don Sánchez, mejor no meneallo.
1: Però sembla mentida...
0: Con la economía hemos topado y lo mejor es no meneallo.
1: Sí,
0: cara bé.
1: Però sembla mentida, Joan, que es pugui aconseguir això. Estem esmentant ara, no?
0: Els mitjans que hi ha ens la col·loquen de la manera que volen, eh? De la manera que els dona el gust i la gana.
1: Sí, però aquests mitjans, com ara dius, aquesta notícia que no hagi sortit...
0: Sí, sí,
1: també,
0: sí. No.
1: Quina força, no?
0: I ja veuràs per què. Ja veuràs per què. És dir, que no s'ha dit res sobre Islàndia. A Islàndia, el poble ha fet dimitir a un govern. S'han nacionalitzat els principals bancs. Es decidí no pagar el deute que aquestos van contraure amb la Gran Bretanya i Holanda. Van contraure amb la Gran Bretanya i Holanda a causa d'una mala política financera, i s'acaba de crear una assemblea popular per reescriure la seva Constitució. Tot això...
1: Coses molt importants, eh?
0: Espera. Tot això d'una manera pacífica. Pacífica. Amb un país que és sobirà, això passa i ningú s'emprenya, ningú es mata, ningú es... No surt la policia a repartir bufetades. No. D'una manera pacífica. Tota una revolució contra el poder polític establert que havia portat fins a la situació actual. Què passaria si la resta dels ciutadans europeus prenguéssim l'exemple? Què passaria? Tots els altres europeus... Aquesta és breu, i ara se cita breument la història dels fets. Any 2008. Es nacionalitza el primer banc del país. La moneda es desploma i la borsa suspèn les seves activitats. El país està en franca fallida. Franca fallida?
1: I no s'ha parlat de res, com t'ho anem de comentar, eh?
0: Però és que ara veuràs tot el que ve a continuació. Sí, no, que estava malament, això sí que ho van comentar, però la solució que hi va haver a continuació és la que no s'ha dit. I per això jo la dic des d'aquí, dels micròfons de Ràdio Tordera. En el 2009, les protestes dels ciutadans enfront del Parlament aconsegueixen eleccions anticipades i provoquen la dimissió del primer ministre i de tot el seu govern en bloc. Malgrat tota la situació econòmica del país, segueix sent pèssima. Vale. A tu no et sona alguna cosa, això de que enfront del Parlament es manifesta la gent amb el que està passant, per exemple, a Madrid?
1: Cosa que me va sorprendre molt, Joan. No te va sorprendre, tu, aquesta manifestació? A Madrid, precisament.
0: Això, a Madrid, i volien anar en el Congrés, es treuen les lleis que diu que no es pot impedir, potser sí.
1: Aquí,
0: però el cas concret és que aquí ho van fer-ho. Aquí ho van fer-ho i va dimitir el primer ministre i tot el govern. Mitjançar una llei es proposa la devolució del deute a la Gran Bretanya i Holanda. mitjançant el pagament de 3.500 milions d'euros, suma que pagaran totes les famílies islandeses mensualment durant els 15 pròxims anys a un 5% d'interès, 5,5% d'interès. O sigui, el govern provisional que ve diu sí, ho hem de pagar-ho. Fins a el que tenien que pagar, eh? Cada família tenia que pagar durant 15 anys fins que paguessin el deute d'uns senyors que havien fet alguna cosa malament.
1: De fet.
0: 2010. La gent torna a sortir al carrer. Això era el 2009, passava. El 2010, els començaments. I sol·licita sotmetre-la, la llei, a referèndum. No, no, no et sona a algú, això
1: sí,
0: també?
1: Sí, em sona, moltes campanes,
0: vale,
1: eh?
0: Vale, això està començant a passar, vale. En el mes de gener, el president es nega a referendar la llei i anuncia que hi haurà consulta popular. En el mes de març se celebra un referèndum i el no al pagament del deute arrasa amb un 93% dels vots.
1: A veure, com el ciutadà s'ha de tocar la butxaca per un mal ús que n'ha fet el govern, és que realment és el que es pot esperar, no?
0: És el que s'ha de fer. Mentrestant, el govern ha iniciat una investigació per determinar jurídicament els responsables de la crisi. Comencen les detencions de diversos banquers i alts executius. La Interpol dicta una ordre i tots els banquers implicats abandonen el país perquè veien que els agafarien i els engarjolarien.
1: I també, aquí no ens descuidem, que això també, què està passant aquí amb els banquers? Però els banquers aquí, aquí no passa res.
0: Espera. En aquest context de crisi s'elegeix, ara ve el més bo, en aquest context de crisi s'elegeix una assemblea per redactar una nova Constitució que reculli les lliçons apreses de la crisi i que substitueixi l'actual, que és una Constitució còpia de la danesa. Per què és una Constitució còpia de la danesa? Fins a l'any 1944, a Islàndia perteneixia a Dinamarca. El mateix que passa amb Groenlàndia. Uh-huh. Perteneixia. Ells es van declarar... em sembla que van ser unilateral independents i la independència se'ls reconeix en l'any 1949. Per fer això es recorre al poble sobirà, eh? O sigui, per fer una nova Constitució no els polítics, no, és el poble el que la farà.
1: No el referèndum, eh?
0: Comenta, s'escolleixen 25 ciutadans sense filiació política entre les 522 persones que es van presentar per les candidatures. I aquests 25 ciutadans, recordes que aquí a Catalunya vam tenir l'Estatut de Sau, que es van reunir tots els que van decidir fer l'Estatut de Catalunya, o en el govern central es van reunir tots els polítics per fer la nova Constitució, que sempre diem que això s'ha de reconèixer, es van posar d'acord en Fraga Iribarne i en Carrillo.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això s'ha de reconèixer. En l'any 2011, estem parlant de l'any passat, a febrer d'aquest any comencen els treballs per presentar un projecte de la Carta Magna. A partir de les... imagina't, a partir de les recomanacions consensuades amb diferents assemblees que es celebren per tot el país. O sigui, aquests 25 senyors no prenen la decisió. Escolten els que són de Maçanet, escolten els que són d'Hostalric i escolten els que són de Blanes. I quan els han sentit a tots, ells decideixen que faran una nova Constitució. Però primer han de sentir en els altres, que és la manera de fer una cosa ben feta. Bé.
1: La llibertat d'expressió, no? Com cada vegada se va, doncs, reivindicar més i les coses, doncs, llegides per al poble, escollides per al poble.
0: I llavors diu, aquesta nova Constitució tindrà que ser aprovada per al Parlament actual i del que surti de les noves eleccions legislatives que es faran a continuació. En aquell moment hi havia un Parlament provisional. En recorden que aquí a Espanya mateix vam tenir les Corts Constituents, fins que no vam tenir la Constitució, no es van convocar unes noves eleccions, i llavors ja era sobre la base de la Constitució espanyola, no? Doncs aquests deien que tenia que ser aprovat, però el Parlament actual, o sigui, imagina't, aquests senyors ho deien, però a més el Parlament era el que tenia que fer-ho i a més ho tenia que aprovar el nou Parlament que tornés a sortir, eh? O sigui que mira si n'estaven segurs. Resumint, Aquesta és un breu resum de tota la revolució islandesa. Tot el que hem explicat se resum de la següent manera. Dimissió de tot un govern en bloc. El poble fa dimitir el govern en bloc. Nacionalització de la banca. Què és això de que la banca serveix per fer negocis? Perdó. Que faci negocis i que faci negocis per embutxacar-se els diners d'ells. No. La banca està nacionalitzada i està al servei del poble. Referèndum perquè el poble decideixi sobre les decisions econòmiques crucials. Voleu prendre una decisió econòmica? Abans pregunteu-nos a nosaltres. A veure si estem disposats a pagar o no. Empresonament dels responsables de la crisi i reescriptura de la Constitució per als ciutadans, que això per mi és el més important, pels ciutadans. S'ha parlat de tot això en els mitjans de comunicació europeus?
1: Res de res.
0: Tu has llegit alguna cosa de tot això?
1: Res de res.
0: S'ha comentat en les tertúlies radiofòniques, ara ja no podran dir-ho. N'hi ha una de tertúlia radiofònica que s'està comentant. Però que no s'ha sentit a les d'ambient nacional i totes aquestes
1: segurament
0: coses?
1: Segurament deu ser per la por de voler anar agafant doncs, referència d'Islàndia,
0: oh,
1: no?
0: Oh, i tant.
1: Que s'està agafant.
0: I tant. I a pesar de tot, mira el que està passant a Madrid amb això de les concentracions cada dia davant del Congrés de Diputats. S'ha vist imatges dels fets per la televisió? Però això passava en un país d'Europa, eh? Això passava en un país d'Europa.
1: Sembla mentida, no?
0: No, home, això està claríssim. Perquè després diuen que no hi ha censura. Això no interessava que el poble ho veiés. Perquè si no, mira, si ells ho fan, per què no ho fem nosaltres?
1: Oh, i tant. Però aquí, amb això de la censura, Joan, torno a ser que és el que he comentat al principi. És dir, l'estat mateix, aquest mateix estat d'Islàndia, devia censurar en els periodistes a que això sortís a la llum.
0: Bueno, és que no ho sé.
1: Clar, a veure,
0: és que no ho sé.
1: És que el món periodístic és molt macabre que està traient una sèrie d'imatges que no crec si fins a un cert punt siguin una cosa pública poden prohibir doncs, que se traguin a la llum, no? Vull dir,
0: ho han
1: portat molt bé, vull dir, tot aquest tema.
0: Però com s'ha sapigut això? Vol dir que algú ho ha pogut dir-ho? Algú d'Islàndia ho ha dit? Però jo el que em queixo és de que Espanya, França, Alemanya, Portugal i tots aquests no han dit res. Per què? Perquè pot ser que arribi un moment que es digui escolti, senyor Botín, res de guanyar tants de quartos, això ho nacionalitzem i comencem a fer-ho com ho fan ells. I si hi ha un deute, el paga vostè. I si no, perquè no ho feia bé?
1: I si no... tots fora i buscar-los les repercussions.
0: Ah,
1: no?
0: Exacte. Això és el que han fet. Això és el que han fet. El poble islandès ha sabut donar una lliçó a Europa, plantant-li cara al sistema, donant una lliçó de democràcia a la resta del món, de democràcia. No han fet aldarulls, no han fet coses, han cremat coses, ni res. No, senzillament. I sortint de la crisi els primers mesos d'enguany. Ells ja no tenen crisi des del mes de febrer d'aquest any.
1: Encara que aquí encara estem marcant, en Joan, el que ens anem dient, una catombre que semblava ser que tot que hi hem picat i ja, com tu dius ara mateix, estan sortint de la crisi.
0: Estan sortint, per què? Perquè han actuat. És un país civilitzat. I sense... i el més important, no hi ha hagut cap brot de color polític. Cap brot de... És que no n'hi ha hagut cap. Ningú es pot apuntar al tanto. Ni els de dretes, ni els d'esquerres, ni els del centre, ni els de dalt, ni els de baix. És el poble islandès el que ho ha fet.
1: Estem parlant d'Islàndia. Una notícia que no ha sortit, però que ha sigut realitat. Nosaltres en parlem. Ens anem amb una pausa.
0: Sí.
1: I pràcticament, després de la pausa, una petita cançó.
0: Sí.
1: Que aquí nosaltres demanarem a la nostra audiència, si ha anat escoltant, doncs que també en digui la seva.
0: I si volen telefonar, ja saben el telèfon, no? El 93-764-28-93. És l'únic telèfon que em sé jo de Tordera.
1: Molt bé. Estem dintre aquest apartat d'aquest magazín, ara i aquí. És notícia, ha sigut notícia. No ha sortit en els mitjans públics, però aquí està.
2: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Sense punt FM. Hola, veïna, com han quedat les obres?
4: Ai, perfectes, passa, passa, que t'ho ensenyo.
3: Oh, quina cuina, quin marbre i quin terra. I quin bany, és preciós.
4: Oi que sí? Vam anar a Reformes Integrals del Mar i es van ocupar de tot, fins i tot de l'alumini, l'electricitat i del guix.
5: Reformes Integrals del Mar, al camí Ral 16 de Tordera i al telèfon 670 256 997. Demana el teu pressupost sense compromís.

0: Òdena, 107.1 FM.
1: 107.1 FM.
2: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Nosaltres que deixarem sorgir una melodia, la melodia perquè ens acompanyi doncs amb aquesta estona radiofònica de És Notícia. Del que hem parlat, d'Islàndia.
4: D'Islàndia.
3: Que ens digui la seva. Busquem quasi aquí una similitud en el que està passant
4: Mare
3: aquí
4: Déu,
3: en Espanya.
4: És que jo només vos diré una cosa. A Madrid, durant tres dies seguits, el Congrés de Diputats voltat per gent, i aquests són els que n'hi deien els emprenyats, no?
3: Els indignats,
4: és que no em sortia la paraula. A Madrid i a Barcelona, i aquests sí que no, aquests no pots pas dir que són de dretes, d'esquerres, del centre, són senzillament gent que no està conforme.
3: Estan emprenyats.
4: Exacte.
3: Doncs vinga, deixem escoltar la música, si vol ens truca, ens digui la seva, veu una comparativa amb aquesta notícia que estem parlant, que s'ha callat tant al món de la comunicació. 93 764 28 93.

0: bé, nosaltres cada vegada que la gent ens vulgui donar la seva opinió, la vulgui entrar en qualsevol d'aquests apartats que fem dintre aquest magazín, sí que hem de dir, entraran com a persones, doncs, amb aquesta opció d'obtindre aquest val de referència de la cooperativa agrària a la Baixa Tordera. Anem continuant, Joan.
1: Sí, jo voldria, per acabar aquest tema del tema d'Islàndia, això ho he comentat algunes vegades amb amics, i sempre m'han dit, és que això es pot fer perquè és un país petit. Està clar, jo ja estic d'acord que potser és més fàcil fer-ho en un país petit. Penseu que Islàndia, en superfície, és quasi 5 vegades més gran que Catalunya, però en canvi d'habitants només en tenen 350.000, mentre que aquí som 7 milions. Això, evidentment, la diferència sí que marca. Però no serà que fa molts anys que van estudiar aquesta gent? Aquesta és la pregunta que jo faig, perquè està clar, de països petits que no tenen crisis, en citaré un, Andorra.
0: I tant.
1: En citaré un altre, Suïssa.
0: I tant.
1: Ja està. Vol dir que allà sí que s'han fet bé les coses. Uh-huh. I els grans, també n'hi han de grans que han fet bé la feina, com per exemple els japonesos, o per exemple la todopoderosa Xina.
0: Passa que, esclar, la Xina ja, deixem que una vegada que és tan gran, la gent tanta massificitat que hi ha, vull dir que és molt...
1: Però fixa que fent les coses, entenc, ben fetes des del seu punt de vista, no han entrat en crisi com hem entrat nosaltres, vull dir... D'alguna manera, ja entenc que és difícil fer-ho, que és molt més fàcil fer-ho a Islàndia, que són molta menys gent, bastant més ben, entenc jo, bastant més ben educats, i quan em refereixo a educats és culturalment, em refereixo, que nosaltres. Aquella gent, com que els hi fot una fred impressionant, suposo que es queden a casa, llegeixen i estudien i el que sigui. No?
0: És una gent molt més disciplinada.
1: Ah, exacte, tot, això suposo que és això. Bé, ara, amb aquest programa que hem encetat avui, jo sempre citaré algun acudit, alguna frase, algun pensament de gent famosa important. I jo... Avui citaré el de dues persones que... Jo no sóc envejós, no. Em conformo amb el que tinc, però sí, quan hi ha gent que els veig intel·ligents, probablement com a conseqüència...
0: Els admires, Joan.
1: Sí, bueno, admirar-los... Admirar-los és tenir-los una miqueta d'enveja.
0: Bueno, va,
1: no em diguis
0: si
1: que no. No em diguis que no, eh? Bueno. Quan tu admires una persona, vol dir que tu no pots arribar on t'arriba ella i que t'agradaria poder-ho fer igual que ella, no? Eh que sí?
0: Sí. Bueno, deixem-ho així.
1: I com que el tema cultural va associat sempre al tema cultural, això. Uh-huh. Jo vaig rebre una educació per part de la meva mare que sempre em va donar la gran... ficar el cap a el més important que hi havia en el món era tenir cultura. Això obria totes les portes. Bé, avui tinc una anècdota molt curiosa de la manera de... I perdoneu-me l'expressió que vaig a dir, però és que és molt gràfica, m'entendreu de seguida. Gastar mala llet amb educació. Val?
0: Val. Això ho entén tothom.
1: Vale. Doncs ara veureu la manera de fer-ho amb educació i amb elegància. Resulta que un escritor molt conegut, anglès, encara que era d'origen irlandès, Bernard Shaw, l'obra més famosa que probablement li coneixem tots és Pigmalion. Pigmalion és aquella obra que va fer, aquell musical que va fer l'Audrey Hepburn. És que no sé com se deia
0: aquesta
1: aquí a Espanya.
0: Aquesta no tinc referent, no la conec.
1: Sí,
0: bueno,
1: l'has
0: potser
1: vist
0: sí.
1: Segur.
0: Segurament,
1: l'has
0: però vist segur. Per el nom mateix
1: és,
0: no...
1: un lingüista anglès agafa una noia de lo més baix que hi ha, que és una verdulera, una noia que ven verdures en el Covent Garden, en el mercat del Covent Garden, uh-huh. I li l'ensenya a parlar.
0: Ah, molt
1: I
0: bé.
1: Parlant correctament, com una persona refinada, acaba sent una persona admiradíssima per tothom.
0: La cultura.
1: Sí, l'has vist.
0: Segurament que sí, segurament sí.
1: Bé, bueno, doncs, en Bernard Shaw li va enviar una invitació a Sir Winston Churchill. La invitació deia el següent: estimat Sir Winston Churchill i molt digne primer ministre, era el primer ministre d'Anglaterra, tinc l'honor d'invitar-lo a l'estreno de la meva obra teatral Pigmalion. Vingui i porti un amic, si és que en té algun. Firmat Bernard Shaw.

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Resposta d'en Churchill. Agraeixo a l'il·lustre escriptor tan honrosa invitació. Infeliçment, no podré concórrer a la primera presentació. I aniré a la segona, si és que n'hi ha. Firmat, Winston Churchill.
0: Fantàstic.
1: No em diguis que els dos gasten una mala llet impressionant i amb quina elegància ho diuen.
0: Fantàstic.
1: Això
0: fantàstic.
1: A mi m'encantaria poder-ho fer.
0: De totes maneres, Joan, això sí que sempre tota la gent ho podem comentar, que es pot dir tot, però si se sap dir amb una certa elegància, tots dos van quedar bé. Eh?
1: Mira, només et diré una cosa. Busca qualsevol tractat de coses d'aquestes i sempre ho veuràs escrit. Sí, sí. El que ha dit eres un... Sí. Etcètera, etcètera, tots els improperis que li vulguis dir... Aquests desapareixen, però això queda. I per acabar avui, vos diré que la Rosa Maria m'ho ha sentit a dir diverses vegades, jo estic en contra, no ho puc evitar-ho perquè el progrés no es pot evitar, però que els americans de mica en mica ens van imposant la seva cultura. Els texans... Les gorretes, des del meu punt de vista, ridiculetes que es porten amb aquella visera tan grossa.
0: I de nit. Perquè de cap fos de dia, perfecte, no?
1: Després, els McDonald's, les hamburgueses, què més hi ha? N'hi ha tantes de coses, no? El tenir que ja parlar en anglès, perquè si no...
0: No pots anar enlloc.
1: I hi ha una expressió que s'usa constantment, en molts mitjans, que és l'okay. Ok, sempre és per dir... tu dius, bueno, ok, vale, doncs ja està, estem d'acord, no? De què ve ok? Ok, no sé si ho sabeu, però quan la guerra civil nord-americana, els unionistes, els que van guanyar la guerra, els del nord, els que van abolir l'esclavatge, ho van abolir tot, i van dir que tots els homes eren iguals davant de la llei, tot allò, vale. Bé, quan estaven en plena guerra amb el sur, cada dia en els campaments posaven un lletrero que posaven els morts que hi havien hagut. I posaven, per exemple, 5. Killed. La paraula killed en anglès vol dir mort. Mort per mort violenta. Mort. Llavors, què passava? De mica en mica es veu que com que estaven en plena guerra, els lletreros cada dia es feien més petits i van acabar posant un número i la lletra K, que és la inicial de Killed. Bé, resulta que algun dia no moria ningú perquè tot havia anat bé i posaven 0 K. I llavors, quan tothom veia el 0K, deia, bueno, menys mal, avui ha anat tot bé.
0: Està molt interessant, Joan, això.
1: I per degeneració, en realitat és 0, serien 0K, no? Però per degeneració es diu OK. OK és quan estem tots plegats d'acord, és que tot ha sortit bé, tot ha funcionat bé. Vol dir que per ells no hi havia hagut cap mort. Aquesta
0: ha estat
1: és
0: un apunt molt interessant, Joan, eh? Anirem acabant sempre així també, no?
1: Sempre. Ja buscarem cosetes d'aquestes. I ara, per despedir-me, sempre he estat buscant una salutació que sigui una miqueta personal. Us diré que tingueu una bona setmana i que tingueu molta salut i sort.
0: Molt bé, Joan. Ens trobem la propera setmana amb la notícia, amb la curiositat i més que tot, amb la teva companyia.
1: D'acord.
2: D'11 a 1, ara i aquí, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Les paraules senzilles i la música tranquil·la fan sentit i sensibilitat. Sentit i sensibilitat, els dilluns a les 4 de la tarda i en reemissió els dimarts a les 9 del vespre.
1: Qui ho diu que les joguines només són pas més petits?
2: A Ludix trobaràs jocs i joguines alternatives i de qualitat perquè grans i petits juguin plegats utilitzant la imaginació i l'enginy.
3: I els dissabtes organitzen jocs de taula, tallers de manualitats, contacontes, titelles i una pila d'activitats més.
1: Ludix, l'espai del joc, al camí Ral 166 de Tordera, patrocina el programa Bon Dia Menuts.
4: Llibreria Núria continua oferint-te el millor. Amb una àmplia selecció de productes d'alta gamma perquè puguis cobrir les teves necessitats i complir els teus desitjos amb productes de papereria, llibreria, regals, llaminadures i, per descomptat, una atenció al client millorada i personalitzada.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat. I xarxes socials.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 15 de setembre. Les tres paraules del dia són ACA, escola, temporada. ACA, l'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. I Tordera és reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. Escola, el Teatre Clavé arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. I la plataforma Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C32 entre Tordera i Lloret. Temporada. El CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes i els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres aquest passat dissabte. L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS a l'aigua i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Avui, 15 de setembre, és el Dia Internacional de la Democràcia. Avui és Santa Dolors. Falten 40 dies per al proper canvi d'hora. El diumenge 25 d'octubre falten 27 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada assolellada i calorosa amb temperatures que poden arribar als 30 graus. Demà canvi de temps amb més núvols i possibilitat de xàfecs i tempestes, sobretot a la tarda. La dita ens diu, al setembre cadascú cull el que sembra. Avui ha marcat aquí a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al camí ral. Informem de la mort de la senyora Montserrat Ribas Matas a l'edat de 91 anys. Fa un any explicàvem que mossèn Salvador Joanola s'acomiadava de Tordera després de 8 anys al municipi. I fa 10 anys la cuina marinera era la protagonista de les jornades gastronòmiques al Maresme.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Salvador, entrem ja en matèria. Novament benvingut. I bé, nosaltres estem preparats. Aquí a la ràdio tenim sempre una porta que aquest renyec hi hem posat oli, hi hem posat 7 amb u, sembla que es diu, i continua.
1: Però que és, i és la frontissa, si és la frontissa ha de ser amb oli. Ara, si és avall, precisament jo avui volia parlar d'això, de les portes, no que grinyolen, sinó que a vegades toquen a terra, es repleguen un gra de sorra i fan aquell soroll tan desagradable i a més ratllen el mosaic.
0: Ah, perfecte. Sí.
1: Llavors allò és qüestió de amb alguna eina, amb un tornavís, amb un ganivet engruixut, això, llevar-lo una mica i posar sota, puesto que ratlla, un full de paper de vidre. Llavors moure la porta en un sentit i en un altre per sobre del paper de vidre i ja queda lijada. Llavors treus, ja haurà marxat la sorra i marxa el soroll i tot això.
0: És a dir, esclar, pot ser que...
1: Que fregui a terra.
0: Sí, però esclar, pot ser que... Bueno, jo me pensava que dius, bueno, potser escombres malament o passes la mopa malament, no, torna-li a passar, no, però esclar, és que queda enganxat a la porta.
1: Queda enganxat a la porta, queda clavat a la porta. Llavors posar un full de paper de vidre amb la part que raspa per munt, i després, perquè no mogui, diguéssim, a vegades moure la porta, mous el paper de vidre, fixar el paper de vidre, aguantar-lo amb els peus, o si no, segons a la distància que sigui, ho pot fer un mateix. Si no, pues, t'has d'ajudar un altre, un que posi un peu un costat i l'altre un altre.
0: moure la porta,
1: obrir, tancar, i rasca fins que fa saltar aquests granets de sorra i ja no frega.
0: Ah, perfecte, no? Sembla que a vegades doncs sigui aquest problema que li comentava jo, que dius escombres i realment notes que, que queda enganxat.
1: Queda enganxat a sota.
0: Les portes també tenen la seva gràcia i la seva tècnica,
1: Sí, després també el mateix aixecar-ho així amb fer-ne el saprem amb una eina, també permet també, si és una frontissa que no porti resta per engraçar...
0: Perdoni, Salvador, la frontissa què és? La part...
1: La part que fa...
0: Que es mou, perdoni,
1: per allà on se subjecta la porta, el bastiment.
0: Perdoni que l'hagi tallat aquí, és per explicar una miqueta, per a vegades que no hi entenem gaire,
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Això és una de les coses que solen passar a les cases. Altra cosa també que sol passar és que algun calaix es desmunti. Un calaix d'un moble es desencola i llavors queda desfet. Llavors és qüestió de comprar un potet de cola de fuster, de cola blanca, netejar bé, separar-ho bé, netejar bé la cola vella, arrencar-la amb paper de vidre, amb un ganivet, com sigui, deixar-ho ben net, posar la cola aquesta de fuster i fer-lo posar a puesto. Si és necessari, picant-lo amb un martell, el que s'ha de tenir molta cura, llavors del que quedi escaire, no posar-lo... diguéssim esbiaixat, perquè llavors no entraria, o no posar-lo ben posat perquè tampoc hi entraria, o sigui, ha de quedar ben ajustat, ben tancat i d'allò. Per posar-lo escaire, doncs pot servir, no sé, una paret que sigui recta i que no tingui sòcol, per provar-ho, pot ser una altra caixa, alguna cosa que sigui recta, per comprovar que el d'allò, a menys que tinguem un escaire, no?, que és l'ideal, però si no tenim l'eina adequada, doncs buscar una cosa recta, posar-la al costat i mirar que quedi ben escaire. I sobretot comprovar que estigui ben ajustat. Llavors, posar-hi un pes perquè no es mogui, perquè la cola agafi bé. Si és difícil posar-hi un pes, llavors amb cinta de pintor es pot, diguéssim, precintar, ajustar bé el més bé que possible i deixar-ho quiet fins a l'endemà i tindrem la cosa resolta.
0: Aquest escaire, com vostè diu, doncs de veure, de com hem de mirar de fer les coses, fer-les ben fetes, com se'n diu, si no si se'ns despista, és dir,
1: si no tenim el descaire,
0: sí.
1: Si no tenim l'escaire, podem fer servir, ja dic, una paret que sigui recta, una caixa, alguna cosa per posar-ho a postar per comprovar que va perpendicular, que està.
0: Bueno, però si tot no si sé... tenim l'accident de que encara que tinguem aquesta paret i tot
1: que quedi tort.
0: Sí.
1: Malament rai.
0: Malament
1: rai, perquè
0: i a vegades hi ha sorpreses,
1: sí, eh? Després li haurem de donar un cop de martell per tornar-lo a trencar per posar bé, perquè no ens entraria, eh? Això convé tindre molta cura perquè la cosa quedi ben escaire i ben subjecta, eh? Després també s'hi pot, si no, podem posar un pes, segons una pila de llibres, qualsevol cosa, perquè faci pressió, perquè quedi ben ajustat.
0: Aquest tipus de coles, Salvador?
1: A totes les ferreteries n'hi ha, a les ferreteries, a les drogueries, això, cola de fuster, cola blanca.
0: I aquesta cola...
1: També serveix per altres coses, eh?
0: Ah, sí?
1: Es guarda, tenint cuidado de tapar-la bé, un cop hem acabat, doncs dura una infinitat de temps, pot servir per enganxar, no sé, un test que se't trenqui, qualsevol cosa, pots enganxar-ho perfectament. S'enganxa moltes coses la cola de fuster i és molt pràctica.
0: Aquest tipus de cola de fuster, el temps d'aturada de secat, és sempre...
1: Sí, sí, li costa.
0: Ha sigut bastant llarg.
1: Sí,
0: bastant
1: sí,
0: llarg,
1: és llarg, no? Sí. Almenys unes 4 hores necessita perquè, al mínim, no, que sequi una mica bé. A l'estiu em fa més avia que l'hivern, no? L'hivern, doncs mira, si ho poso en un posto que hi hagi calefacció, doncs també seca més aviat, eh? La secada és lenta. Si vols un secatge ràpid, llavors hi ha les coles aquestes...
0: Desimpactes, aquestes...
1: No, aquestes de...
0: És que amb això de les coles ja m'hi faig molt de lío, eh, Salvador?
1: L'octite i aquestes així, aquestes que s'enganxen als dits, eh?
0: Exactament.
1: Que si toques els dits ja no els pots separar, eh? Aquesta sí, aquesta és immediata, però clar, per segons què no té prou cos per enganxar com la cola de fuster, eh? També hi ha la cola de contacte, que per una de les coses que serveix també, a vegades ens trobem que una sabatilla o una sabata separa la sola i queda allò com una bacoberta,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Allò que està molest, si no la volem portar al sabater, pues senzillament l'obrim una mica més, la netegem bé amb un dissolvent o acetona, posem una mica de cola d'aquesta de contacte, la mantenim separada amb una falca, amb un palillo, amb qualsevol cosa, perquè no es toquin les dues parts encolades, fins que al tocar la cola no enganxi.
0: Així es ve ben bé, com també ens va dir amb el tema
1: de les tires d'aquestes i quan és sec, pues, es pica bé i ja està.
0: Sí que m'ho tinc en compte, per això, Salvador, i tornem a remarcar-ho, que vostè sí. Qualsevol cosa que l'hem de arreglar ens va dient que per tot l'hem de netejar-la, molt
1: sí,
0: netejada.
1: Sí, sobretot tota cosa que es vulgui enganxar ha d'estar seca i neta, lliure de pols i lliure de restos d'altra cola i tot això. Però tot això evita que s'enganxi. Sí que de moment semblarà que ha quedat enganxat, però ha quedat enganxat sobre la cola vella o sobre la pols, i ha travessat molt poc el puesto on s'ha d'enganxar, llavors el poc temps es torna a desenganxar.
0: De totes maneres, ara tenim molta sort,
1: sí,
0: perquè hi ha tot aquest tipus de coles, Salvador.
1: Sí.
0: Però
1: bueno, escolti... ara hi ha de tot. Ara hi ha de tot.
0: Però
1: sí.
0: Anys enrere, sí. doncs
1: sí, era
0: a
1: veure... més complicat. Sí.
0: Però es podia arreglar?
1: Sí, sí, llavors hi havia per aquestes coses de fusta, hi havia l'aigua en cuit, que en deien, que era la cola d'animal, diguéssim, que com una gelatina, unes pastilles que feia una pudor terrible, eh? I s'havia de dissoldre al bany maria amb un pot, s'havia d'emplear de seguida perquè feia bastanta via de que no enganxés, no? De quedar forta. I llavors amb això també s'enganxava. Hi havia el sindeticon, que deien.
0: Sindeticon, què era això?
1: Que era una cola, diguéssim, que la que feien servir a estudi per enganxar enganxar cromos i coses d'aquestes, o per fer aquelles retallables aquells, per enganxar els retallables, hi havia uns tubs d'aquesta goma d'enganxar o cola, i amb allò també s'enganxava moltes coses.
0: És a dir, anaven en tubo, també. Sí, quan fos el pegamento i medio, sí, diàmara, exacte, també anaven en tubo.
1: Exacte, sí. Uh-huh. El que no tenia la potència del pegamento i medio, ni de l'octite, ni de cosa d'aquestes, però també es feia, sí.
0: Agafant, com ha comentat això, aquest tipus de barreja que diu que feia aquesta pudor tan horrible, és a dir, que hi havia part d'animal...
1: Sí, és que ho feien amb ossos i pells d'animals...
0: Això ho volia preguntar-li.
1: Sí, sí, amb desperdicis d'animals, sí. Sí, feia molta pudor.
0: És a dir, ho desfeien, sí, això?
1: Sí, i llavors feien com unes pastilles, com ara hi ha les pastes aquesta de gelatina, sí, això que hi ha de gelatina, uh-huh, però amb més gruixut, un color marronós i fort, molt, molt dur, eh? Allò ho trencaves amb un martell, posaves amb el pot amb bany-maria i anaves desfent, i allò enganxava fort, sí.
0: També enganxava fort.
1: Sí, sí, sí, per la fusta això sí, enganxava molt fort, sí.
0: Sempre han hagut utilitats, és dir, la goma sempre hi ha sigut present, pel que veiem,
1: d'un tipus d'altre, sí. Bueno, més antigament suposo que no n'hi havia, llavors era qüestió de fer-ho amb clavilles, el que era de fusta o això, amb claus i coses d'aquestes, no? Uh-huh. O sigui que hi ha moltes coses.
0: Anem parlant de la porta, i ara sí que, Salvador, sí, ja que comentava el tema, doncs, sobre aquest grinyec, aquest, sí, i vostè me deia que eren les frontisses, a veure. I vostè me deia que unes s'han de fer amb oli, forçosament.
1: Sí, sí, normalment amb
0: oli de què? D'oliva?
1: O amb tres en un, o l'oli d'oliva no és gaire, es fa molt malbé. Oli d'aquesta de màquina, o oli de la màquina de cosir, o el 3 en 1, aquest que venen, o 6
0: en 1. Sí, però és que més que ni amb 3 en 1, eh?
1: I a vegades, bueno, més aviat és perquè no entra, eh? Llavors, sí que, clar, si la frontissa queda tancada, és d'aquestes que són tancades per dalt i no tenen cap foradet per engreixar, llavors costa molt de que entri l'oli. Llavors és qüestió de dir lo que fer el suprem amb alguna cosa, aixecar una mica la porta, no massa, per no treure-la de puta, que llavors costa molt posar-la, sobretot si és una porta que pesi grossa, sí, només moure-la un centímetre amunt, i llavors sí, pots posar l'oli, i normalment no falla mai, eh?
0: I en veritat és que com es parla, doncs, d'aquest grinyec, molta gent, jo ja li he comentat moltes vegades, hem tingut la temptació de posar aquest oli d'oliva, que vostè, i ara sí, ja m'ha deixat ben clar, sí, que res de res, sí, d'oli d'oliva, sí, oli, doncs...
1: Bueno, tampoc passaria res, no? Uh-huh. De fet, de moment aniria més bé amb oli d'oliva que sense res, però és més convenient posar un oli d'aquests minerals que són més adequats, uh-huh, per això. L'oli d'oliva té tendència a enranciar-se i de més l'efecte passa més aviat, eh? Millor un oli de mineral.
0: Ja que hem parlat d'aquestes portes i també hem parlat dels escaires, sí, vostè, per fer aquest tipus d'arranjaments com avui ens explica, els materials que hauríem de necessitar, és a dir, abans d'agafar una cola, doncs, de tipus de fuster.
1: Sí.
0: Vostè ha parlat de l'escaire.
1: Sí. Bueno, vol dir les eines.
0: Sí,
1: més.
0: Sí.
1: Bueno, jo crec que un escaire és una cosa que és molt útil per veure, diguéssim, que una cosa està escaire, no? Que no estigui esbiaixada, que llavors dificulta si és un calaix entrar puesto, o si és una porta, per exemple, que quedi una mica decantada, eh? El taladre és el taladre en si, o sigui, el trepant, amb accessoris és ja un taller, eh? Uh-huh. O sigui, serveix per fer una pila de coses, no només per fer forats, es poden fer infinitat de coses, es pot fer servir com un torn, eh?
0: Es
1: pot fer una pila de coses. Ara, a totes les cases hi ha un martell, hi ha un tornavís estrell, un tornavís pla. Amb els tornavisos hi ha molta gent que té la mania de voler-los esmolar perquè no entren, el qual és un error, Eh? El tornavís ha de tenir la punta ben plana, de davant ha de ser ben escaire. Perquè,
0: I per què volen esmolar?
1: Perquè a vegades hi ha gent que no li entra el puesto que és, i llavors tenen tendència a llimar-lo perquè entri. I llavors, si amb aquell li entrarà, per amb un altre no. Mm-hmm. O sigui, el tornavisos es necessita, com aquell que diu, un per cada mida, no? Hi ha diferents mides de cargols, i la ranura que tenen pues és de diferent mida. El tornavís ha de ser de la mida de la ranura perquè faci força. Si és massa petit, pues salta, i si és massa gros no entra. Mm-hmm. Si és petit té tendència a fer malbé la ranura perquè té moviment. El tornaví ha d'entrar just i ser ben escaire, ben recte perquè treballi bé.
0: Salvador, ja que parlem per l'escaire, aquests breus minuts que ens queden, a veure, jo l'eina de l'escaire la conec, o la audiència la coneix, és una eina doncs llarga,
1: amb un àngul recte.
0: Sí. I a veure, hi ha com un tros que es veu. És a dir, jo no, és una eina que si jo tinc que trobar l'escaire, no...
1: A veure, no sabràs el
0: no,
1: que
0: és. No.
1: Bueno, l'escaire és una... Dos llistons, diguéssim, poden ser metàl·lics, collats amb àngul recte. Uh-huh. Inclús un dels dos, els de fuster, per exemple, les escaires de fuster, perquè tenim també les escaires de dibuix, que són totalment planes.
0: Sí.
1: També serveixen, si no hi ha altra cosa. Les escaires de fuster tenen l'avantatge que al tenir un dels costats més grossos, o sigui, més gruixut, és un llistó que té, potser tindrà un centímetre, i l'altre és una planxa, senzillament, que va al centre. Llavors, al posar-ho amb el costat, aquell tros que és més gros li serveix de guia i et marca el puesto amb més facilitat. Que si és una d'aquestes de dibuix, pues no saps si està ben bé a puesto, l'hauries d'aguantar amb dues mans i tal.
0: I jo també m'anava aquí, ara que he explicat ara més o menys ja me vaig situant, em suposo que si la gent, doncs, anem-nos situant per fer recordar les coses.
1: I bueno, això és per la gent
0: que no en sabem.
1: Que no
0: sabem
1: mai una...
0: El nivell. Jo m'anava amb la pregunta de l'escaire, que també m'anava bé que ho expliqués, amb el nivell. Jo el nivell em costa molt entendre'l.
1: No, el nivell és molt, molt fàcil d'entendre. El nivell aquest de bombolla, que té una bombolleta, és un regle recte, posa sobre un puesto i la bombollada està centrada. Si la bombolla està centrada, allò està a nivell, està pla. Si puja més d'un costat, la bombolla tira per amunt. Si puja més per l'altre...
0: És ben fiable, això?
1: Home, i tant. Mm-hmm. Sempre i quan sigui recte i estigui
0: ben fet. El nivell que estigui gaire malmès, no?
1: Normalment tenen una bombolla amb la part horitzontal i una altra a la part vertical, a la punta, mm-hmm, perquè puguis veure també, per exemple, el nivell d'una porta o d'un poste, d'una cosa recta, dreta, pues també té la seva bombolla per veure. També pot servir en ocasions per situar un quadre, allò de dir que sigui ben nivellat, pues és el nivell. Jo amb això vaig tindre una experiència, perquè jo mirava els quadres, els posava molt bé amb escaire, i després venia la mestressa i deia, està tort això. No? Escolta, que ho he mirat amb escaire, mira l'escaire, està tort. Sí, donava la sensació que estava tort. I és perquè, mirant la línia del sostre, la línia del sostre no era ben plana, i llavors et dona la sensació, llavors el poses una mica tort i llavors el veus recte.
0: És clar, les cases tenen una línia, i el de la paret doncs en cap una altra.
1: És el que mana, o sigui que no l'has de posar escaire si o nivell, sinó amb el nivell del sostre que tinguis.
0: Molt bé, Salvador, hem après moltes coses avui, més amb la seva companyia, moltíssimes gràcies gràcies per estar dins ara en aquests moments, aquests estudis de Ràdio Tordera, i us haurem de trobar la propera setmana.
1: Molt bé.
0: I bé, sense deixar enrere, que si vostè té un dubte, si té ganes que en Salvador Martínez doncs, li doni aquest consell doncs, per a algú que vulguin fer, doncs ens ho diguin.
1: Així ho farem.
0: Molt bé, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: I aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Doncs bé, arriba el moment de posar-nos i endinsar-nos dintre d'aquest espai del repertori. Preparin-se perquè nosaltres avui tenim una selecció realment considerem de luxe, perquè hem estret alguna de les versions musicals de grans pel·lícules. En aquest cas començarem amb el Can Can.

Doncs bé, aquí tenim el famós Can-Can, que hem de dir és un ball d'alta energia i exigència física que es va convertir en un conegut music hall amb la dècada dels anys 1840, continuant la seva popularitat en el cabaret francès fins als nostres dies.

I del que encara ens anirem doncs, caminant per al món del que són aquestes grans temes de pel·lícules amb una versió d'origen doncs, dramàtic, televisiu anònim, i que bé, què els hi sona aquest nom? Díaz, Divino i Rosas.

Doncs bé, a banda de que se va sentir una versió musical sembla ser doncs molt tendra, molt romàntica, prometo aquí que l'anàlisi de la pel·lícula es tracta d'un estudi de lo destructives que poden ser les addiccions a la vida moderna. En aquest cas, la sinopsi més de tot és una parella en què una brillant secretària de la que s'enamora doncs el seu directiu té doncs un nadó i tot sembla anar bé, però el marit cada vegada doncs està més malament amb el tema de l'addicció a l'alcohol i arrasa també la seva dona, que és Estem, i els dos converteixen en alcohòlics i en els seus temps doncs tranquils pensen com podrien deixar ni més ni menys la beguda. Doncs això és el tema, aquesta és la pel·lícula de Días de Vino i de Rosas.

Doncs ve una gran interpretació en la que vam poder veure moments d'estones pràcticament romàntiques i que també bé van tenir el goig de poder disfrutar de la Catherine Hepburn. La pel·lícula va ser rebuda positivament des del seu començament i l'any 1961 va guanyar els dos premis Oscars amb la categoria de millor música i millor cançó original per aquesta mateixa que anem escoltant, Moon River.

Què tal? Com esteu? Realment versions musicals que ens aporten potser en altres moments, en un altre temps, i que bé es porten a fer recórrer aquestes bones estones de grans pel·lícules i grans temes com aquest mateix. Arriba el moment de recordar aquests grans homes, aquestes persones que ens semblaven doncs, intocables. Ells eren els espies, i en aquest cas parlarem de l'espia més conegut, en James Bond.

Doncs bé, què us sembla? La pel·lícula també està protagonitzada per Honor Blackman i bé, hem de dir que la pel·lícula que ens representa aquests espies de Bond investiga més que tot en aquest Algonfirgen el contraband d'or per part d'un gran i important magnat. Hem de dir que aquesta pel·lícula va ser el focus de llançament d'aquesta quantitat de sèries, de versions diferents, de diferents grans artistes, i que en aquesta, en aquest cas, l'ha protagonitzada el gran Sean Connery.

0: Doncs bé, aquest és el repertori per al dia d'avui. Esperem que si ens estàs escoltant i estàs sentint aquest aguilet a la cara, doncs el agafis plàcidament i allà on t'estiguis, doncs més que tot, escolta'ns i nota que estem vius.
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Les tardes de Ràdio Tordera són per viatjar al passat de Tordera i de la ràdio. Més tard, per posar-te al dia amb una proposta diferent, amb el Munt de Tubé. La tarda és record, la tarda és cultura o el calaix de sastre. I al cap de setmana, escolta la FM als podcasts de la setmana.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Doncs a una, ara i aquí, d'estiu.
0: Doncs bé, amics oients de l'ara i aquí, amics oients, seguidors de Ràdio Tordera, què passa? Què passa? Perquè també vaig fent aquesta pregunta participativa i veto aquí, ei, que digui l'encertada i que no ho diem de broma, eh? Com es diu l'assassí literari cinematogràfic que reconeixia la seva investigadora per al perfum que feia servir?

0: Doncs bé, una estona més en el dia d'avui, en companyia de la Maria Antònia. Bon dia, Maria Antònia.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, que ens posem a parlar de plantes, ja que estem a l'estiu i podem disfrutar de les plantes. I bé, no hem d'estar com l'hivern pensant si les tapem, si se'ns han cremat per la fred. Ara podem disfrutar-ne, no, Maria Antònia?
1: I tant, ara és una època estupenda per poder-les tenir a on sigui, a terrasses, a balcons, a finestres...
0: I bueno, avui de quina parlarem?
1: Doncs avui parlarem d'una que també està molt extensa, com és el gerani.
0: Ah, perfecte.
1: Els geranis, em sembla que n'hi ha a totes les cases, i a tothom, qui més qui menys, doncs en té. Amb alguna finestra o alta, amb algun balcó altre, n'hi ha. Així que avui parlarem dels geranis, perquè hi ha molts tipus de gerani. Llavors, doncs, n'hi ha d'aquests que pengen, n'hi ha d'aquests que tenen les fulles vellutades, n'hi ha que fan els poms de les flors. Són molt, molt, molt atapeïdes i fan poms molt grossos. Uh-huh. N'hi ha que fan, en lloc de ser un pom, fan com unes campanetes, i de dintre són més vermelles i de fora són més rosades.
0: Ah,
1: i llavors tenen unes fulles que són verdes i són, doncs, com punxegudes. I en canvi hi ha geronis que tenen la fulla més arrodonida i fa, doncs, com si fos de vellut. Així que de geranis n'hi ha de molts, molts tipus, molt diferents, encara que la definició general sempre és el gerani.

0: Doncs bé, anem a escoltar sobre geranis.
1: Doncs sí, bueno, us expliquem coses que probablement gairebé tothom sabrà, perquè doncs, és una planta que és molt, molt, molt coneguda. Els geranis necessiten molta llum i només en cas de que els climes siguin molt, molt calorosos, llavors s'estimen més la mitja ombra. Això sí, no suporten les glaçades. Per tant, si estem en ple hivern i fa molt de fred, doncs sempre és bo buscar-los un lloc a l'interior, però això sí, un lloc que sigui ben lluminós. Com es reprodueixen? Doncs amb un esqueix d'uns 10 centímetres. I la millor època per fer-ho és la tardor.
0: Què dius ara?
1: Doncs,
2: és que com quasi acaben de florir, o potser hi ha encara alguns florirets, eh?
1: Sí, quan va passant doncs, tot l'estiu i comença a haver-hi la fresqueta, llavors és el moment d'agafar i agafar aquests esqueixos amb uns 10 centímetres i plantar-los, encara que, a veure, es pot fer tot l'any, però que la millor època és la tardor. Es poden esporgar amb molta facilitat, perquè així doncs, va més bé, augmenta la proporció de fulles i de flors i no queden allà tantes tiges.
2: Però esporgar-les a què? De la part que, per exemple, si són penjants, de la part de baix que pengen més o una miqueta
1: sí.
2: Tot...
1: Sí, una miqueta tot en general per treure'ls aquelles fulles que ja comencen a estar una miqueta fetes malbé o que ja són més velles. Llavors doncs, es pot anar traient de manera que així facilitem que en vagin creixent d'altres i la planta doncs, es vagi fent ufana.
0: Molt bé.
1: Llavors, diguem que a finals d'hivern i a principi de primavera és un bon moment per intentar desporgar les plantes i preparar-les perquè llavors és quan comencen a fer la florida i la tenim ja preparada perquè la planta doncs, tregui tot lo nou i lo més vell i lo més espatllat, doncs, tot això doncs, ho traiem.
0: Molt bé.
1: També és bo d'adobar-la perquè la terra que té test, o allà on te la tenim, doncs si no li anem proporcionant una miqueta d'aliment, el que passa és que es anirà esgotant i llavors la planta doncs, no tindrà força i les fulles quedaran mitges grugueïdes i llavors doncs, és bo que els anem donant una mica d'adob. No necessita massa aigua, però això sí, un bon drenatge. Perquè si no, se li podreixen les arrels i se'ns fa malbé.
0: Què vols dir un bon drenatge, a veure?
1: Doncs que l'aigua no quedi entollada dintre del test, llavors les reguem, però que l'aigua doncs, tingui sortida, hem de procurar de que no quedi l'aigua tot empapada i que sempre quedi la terra completament mullada, xopa, perquè llavors doncs, a poc les arrels es van fent malbé, es van podrint, i llavors la planta doncs, se'ns morirà.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, perfecte.
1: Heu sentit? Guaita, si tenim un grill a l'estudi. Això és perquè també els hi agrada el programa, els grills sí. També són...

0: veure, els agraden les plantes, doncs esclar, els tenim aquí.
1: La veritat, has fixat aquesta planta que tenim aquí en l'estudi de control?
2: Ah, mira.
1: És una aloe vera, per això aquesta, eh?
2: Veus?
1: Aquesta es viu aquí dintre, imagina't. Aquesta no fa flor, eh? Però bueno, la tenim ben saludable, però si ens passa alguna cosa que diu correcte, tu ja ens en parlaràs algun dia d'aquesta,
0: eh? Sí, és veritat. Ara avui en dia hi ha l'acostum de dir que l'aloe vera ho arregla tot, menys els peus plans, sembla ser que ho arregla tot. Bé, doncs dedicarem un programa, ens dedicarem a documentar-nos i us explicarem totes les virtuts de l'aloe vera. Una cosa que us volem comentar és que l'enemic, el gran enemic dels geranis és la papallona del gerani, que és que se'ls menja. I això s'ha de tenir molt en compte, perquè és com una plaga.
1: Sí, llavors.
0: Doncs bé, és com una papalloneta de color marró que fa unes taques a la base de les ales. Me caig un dena, escolta'm.
1: Ja estan, eh? Com veus això, ja està.
0: Els liquida, sí. Llavors, és curiós, eh? L'origen d'aquesta plaga és sud-africà i va arribar al sud d'Europa, doncs fixeu-vos, cap allà l'any 1987.
1: Sí,
0: que és la plaga aquesta és relativament recent i es va produir aquesta invasió, diguem, d'aquesta plaga via l'illa de Mallorca.
1: Què dius, ara?
0: Renoi. És que les papallones haurien venir a fer turisme i van dir...
1: aquí, no?
0: Sí, haurien dir, mira que bé, escolta'm, aquí que tenen tants geronis, escolta, aquí ens atiparem. Doncs ja està, ja ens han fet malbé els geronis, nois. Doncs bé, si ens fixem bé, podrem veure com vola pel damunt de la planta, perquè la papalloneta, doncs, es veu, no? Llavors, de vegades no es veu, però sí que ens en podrem donar de que hi ha l'oruga. L'oruga que surt dels ous uns 7 dies després de que s'hagi fet la posta. Així que hem d'estar molt al tanto perquè és una oruga de color verdós que fa unes taquetes rosades als cantons i llavors s'ha d'estar molt al tanto, perquè queda tant del mateix color que les fulles que moltes vegades ni es veu l'oruga.
1: Ha de ser molt difícil
0: després,
1: potser, de veure.
0: Esclar, llavors ja queda convertida en papallona i ja està. Llavors comencen a menjar les fulles, llavors es fiquen a dintre de les tiges, a dintre dels troncs, els van fent malbé per dintre i finalment, doncs, esclar, la planta acaba morint-se. Així que això, la papallona, us hem de dir que ataca especialment quan fa molta calor, quan les condicions són propícies. I llavors es produeix quan els geronis precisament els hem regat massa.
1: Ah!
0: Així que per això és molt convenient tenir en compte el rec que es fa en els geranis.
1: Sempre ho comentes, ens ho has comentat amb els programes, que s'ha de tindre la mida justa.
0: Ah, això mateix.
1: Eh?
0: Doncs els geranis, si els reguem massa i la terra està molt humida, és propici a que doncs, comencin a fer-se, doncs, a reproduir-se les papallones i llavors, esclar, ens farà malbé la planta. Si no té el drenatge adequat, allò que dèiem, doncs, esclar, quedarà l'aigua, es farà massa humitat i provocarem, doncs, que pugui tenir, que pugui agafar aquesta malura. Bé, què podem fer quan ja ens adonem compte de que la planta...
1: Ei, que ens està plovent aquí la terrassa.
0: Aquesta malura... Me caixo.
1: Sí, però la terrassa tan maca que tens. Bueno, ens posem aquí sota estava...
0: Ara ens posem el porxo. Així, mentrestant, que plogui. Doncs, si en els geronis veiem de que estan infectats amb la papallona del geroni, el que primer hem de fer és tallar totes les tiges que estiguin afectades perquè, per lo menys, la malaltia no vagi progressant. Llavors, com ho sabrem? Ho sabrem ràpidament, perquè si pressioneu una miqueta i veieu que allò està buit a dintre... És perquè està feta malbé, allò s'ha de tallar. I llavors, això sí, és bo de fer servir algun insecticida d'aquests específics ja per a la papallona del geroni.
1: Han sortit bastants, ja, últimament.
0: Sí, sí. N'hi ha bastants en el mercat i que acostumen a ser molt efectius i normalment doncs, es fa un tractament aproximadament cada 2 setmanes i acostumen doncs, a donar bon resultat i mínimament... El més probable és que puguem salvar la planta i que, doncs bé, doncs ja ho tinguem solucionat. Però tingueu-ho sempre molt en compte, no les regueu massa i que sempre no quedi l'aigua embassada, que això ajuda a que llavors es produeixi la plaga de la papallona.
1: Normalment, en tots els geranis aquests que ens has parlat, de tot tipus que n'hi ha, i que, a veure, cada persona té el gust que tingui, el problema aquest és sempre el mateix.
0: Sí, la plaga aquesta de la papallona del Geroni afecta a qualsevol d'aquestes plantes, ja siguin les que tenen la fulleta vellutada, o aquestes que són penjants, o les que fan aquests poms tan grossos de flor, que són amb aquell color vermell, de vegades intens, o inclús aquell color morat, que són tan maques. És igual, el tipus no ve d'aquí, la papallona afecta a totes aquestes plantes. Sí.
1: De totes maneres, l'insecticida abans, és dir, fins que no... És a dir, per fer-ho en plan de preventiu...
0: De preventiu.
1: Cal o no cal?
0: No, la prevenció és vigilar de no regar massa, que no et quedi l'aigua entollada i que la planta estigui en condicions. Si tot i amb això, perquè potser un veí té plantes doncs, que estan afectades i passa a les teves, doncs vigilar molt bé, tenir compte de tant en tant de mirar entre les fulles, veure que no hi hagi cap erugueta, si n'hi ha alguna, ràpidament, llavors agafar, anar-se'n a comprar un bon insecticida, explicar-ho a l'adroguer, que normalment, doncs, en fi, si és una persona una mica entesa, doncs ja us aconsellarà ràpidament, i començar ja, llavors, a fer un tractament per evitar que allò progressi.
1: Molt bé, doncs Maria Antònia, si la nostra audiència, com no ens cansarem de dir cada programa, ens vol parlar sobre un tipus de gerani en específic, o bé, no sé si amb els geranis poden fer empaltaments. Tu has sentit, potser, una vegada?
0: Sí, sí que se'n poden fer. Jo no ho he fet mai, eh? Jo no sóc un especialista en plantes, senzillament m'agraden molt i les tinc a la terrasseta i en el balcó de casa. Però sí, perquè recordo d'una veïna que havíem tingut que llavors recordo que ella agafava i posava dues tiges de geroni diferents i les plantava i li havien sortit flors de dos colors.
1: Ah, mira que maco, no?
0: Però això, i ara em fas venir a la memòria aquest detall que ara, doncs mira, ni me'n recordava. Però jo no ho he fet mai, eh? Així és que no sé si és que només es pot fer amb un tipus de geroni determinat o si qualsevol també ho podríem fer-ho. No ho sé, així que si algú ens pot ajudar i ens pot parlar de més coses, de més particularitats dels geranis, feu-ho que ens encantarà i escolta'm, i així tothom pues, en coneixeu una miqueta més.
1: Molt bé, recordem el telèfon de la ràdio 93-764-2893, anem a veure música i doncs si no ens heu trucat anirem tirant endavant dintre el que és la trajectòria d'aquest magazín ara aquí. Maria Antònia, mentrestant, moltíssimes gràcies.
0: Doncs apa, fins una altra.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.

0: y aquí.
1: Radio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS a l'aigua i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Tordera, reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. L'Ajuntament rep el distintiu Q de Festa, que només tenen 9 municipis de tot Catalunya. Ho valorava Aniol Canals, regidor de Festes.
3: Hem rebut aquest reconeixement gràcies a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció.
1: El Teatre Claver arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per totes les edats. Tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Claver. Parlava de l'escola el seu director del teatre, Josep Navarro.
4: És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
1: Preservem el Maresme, rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C-32 entre Tordera i Lloret. La plataforma ciutadana denuncia que el govern insisteixi a tirar endavant un projecte que la justícia ja va tombar el 2019. Escoltem Antoni Esteban, membre de Preservem el Maresme, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
1: En esports, el CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot el mes de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ja de moment arrenquem aquesta jornada dimarts, igual que ahir, amb un temps estable i plenament assolellat. Avui les temperatures baixant una mica. Ahir les màximes van tornar a arribar als 34 graus a Tordera, per exemple. Avui la màxima quedarà al voltant dels 32, per tant baixa una mica, tot i que continua sent una temperatura molt alta per l'època de l'any. D'entrada, amb vent, que bufarà de mar cap a terra i que serà el responsable d'aquest lleuger descens de temperatura, a diferència d'ahir que vam tenir vent de garbí, i la situació marítima tranquil·la, amb una mica de mar de fons aquest matí, que ha d'anar desapareixent aquesta tarda. De cara a demà s'espera un canvi de temps que ens portarà un augment de les nuvolades ja a partir del migdia i durant la tarda precipitacions més irregulars en un primer moment. Sembla que de cara al vespre podíem tenir xàfecs de caire tempestuós que abraçarien bona part de la comarca i localment d'una certa intensitat, especialment la matinada del dijous, que és quan ens creuarà el màxim d'inestabilitat aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà aniran clarament a la baixa i que, de fet, les mínimes, com ja ha passat dimecres passat, no seran les de la matinada, sinó que es registraran a última hora del dia.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
7: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.
8: Benvinguts, benvingudes a una temporada més de la banqueta d'estiu. Comencem temporada després d'aquesta pausa per les vacancetes, però torna al show dels esports, torna a Ràdio Tordera. Vinga, va! Estic molt content de tornar a ser aquí als estudis de Ràdio Tordera. Jo sóc en Jordi Duran, aquest servidor que us tindrà aquí, espero que entretinguts, durant tots els vespres, de dilluns a divendres, recordeu, de 8 a 9 del vespre i en remissió, també als migdies. Per tant, benvinguts i benvingudes de nou al show dels esports i poseu-vos còmodes perquè el show només ha fet que començar. Vinga, va, anem a explicar totes les novetats d'aquesta nova temporada. Som-hi!

Vinga, anem a explicar-vos, anem a entrar ja en continguts, i és que, bueno, no entrem en continguts, sinó a explicar-vos una mica tot el que portarà aquesta nova temporada, una temporada del Show dels Esports ben especial. També per mi, perquè la començo des del principi, després d'agafar les rendes de la Sara Barcial, que va deixar aquest càrrec que farà poc menys d'uns mesos. Per tant, aquí, aquesta nova temporada del Show dels Esports, hi hauran canvis, però també moltes novetats. La primera de totes, que això és continuïtat, totes les retransmissions es podran veure aquí, a la 107.1 de la FM, tant al Club Futbol Tordera, que aquest cap de setmana ja hem tingut la primera retransmissió de Copa Catalunya, de la tercera ronda, tot i que d'eliminats, però aquest cap de setmana comença la Lliga, recordeu, comença la Lliga del Club Futbol Tordera en aquesta nova aventura, a segona catalana, i això ho tindreu aquí, a Ràdio Tordera i també al YouTube, cada cap de setmana, com també els partits del Club Petit Tordera, que encara queda perquè comenci la Lliga, però tot i això ho tindrem aquí quan hàgim de començar. I també aquest any no hi ha les retransmissions del bàsquet, però compte que potser tenim alguna altra retransmissió esportiva. Ja ho anirem desvetllant més endavant quan estigui tot ben lligat de dins del sac, perquè no s'escapi res i després no baixem del carro. Tot això són les coses que continuen, i aquesta petita novetat que us he explicat farà uns instants. En clau continguts, aquí en el Show dels Esports hi hauran moltes cosetes. Avui no serà com els altres dilluns, però que ara us explicaré, tranquils, perquè sí que és veritat que avui tindrem a l'Ot Manresa aquí amb nosaltres, doncs, per xerrar una mica sobre aquesta actualitat del Club Futbol Tordera d'aquestes últimes setmanes del final d'estiu i també aquestes dues primeres setmanes de setembre, que bé, ha quedat eliminat a Copa Catalunya, però han passat dues rondes i a la tercera sí que han caigut, però han jugat també altres partits amistosos contra el Ronin, que podria ser, i també hi ha nous fitxatges, anem a veure com juguen, tot i aquesta plegada de lesions que hi ha d'última hora. Ara ho coneixerem més a fons amb l'Ot Manresa. Tot això passarà avui, demà, dimarts, tots els dimarts, i ara una secció amb en Pau Serrano que la recuperem de l'anterior temporada, i és aquesta actualització més general de tots els continguts del futbol, del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, de tots els clubs de primera divisió i de totes les lligues, per fer-nos un petit resum de com estan en tot. Dimecres serà un dia on serà l'espai per tenir aquestes entrevistes a diferents jugadors, jugadores, esportistes de tordarencs que hagin d'explicar qualsevol cosa, també com per clubs, com a directives que poden venir a xerrar aquí. Aquest dimecres serà el torn de l'Héctor Pavón. En coneixerem detalls més endavant. Dijous, què passen els dijous? Ja ho hauríeu de saber. I és que els dijous tornen les tertúlies. Unes tertúlies amb en Joan Plàcides, en Joan Martín i en Tomàs Vega, que estaran aquí també als estudis de Ràdio Tordera per parlar sobre l'actualitat amb una temporada nova i ben nova. I els divendres tocarà agafar el telèfon per trucar a tots els entrenadors dels primers equips de Tordera perquè ens facin aquesta prèvia del cap de setmana amb tots aquests partits que tindran per endavant quan comencin totes les lligues. Aquest divendres, per això, només comença la Lliga del Club Futbol Tordera, i és això el que tindrem en Guillem Ferrer a l'altra banda de la línia telefònica, doncs, per xerrar-nos sobre aquest inici de temporada. Tot això i més, aquí el Show dels Esports. No ens oblidem que els dilluns serà el moment de fer el postpartit amb totes les novetats que portin les retransmissions, que de mica en mica ja les anireu veient. Heu tingut un avanç en aquesta retransmissió, hem fet una prova en l'última retransmissió del Club Futbol Tordera per tenir un resum de la primera part, tant com de l'última, just quan acabi els primers 45 minuts, resum per a vosaltres, per saber tots els millors moments que han passat en aquesta primera meitat. Això com a novetat, ja quedaran moltes. No patiu i no tingueu pressa, perquè aniran arribant de mica en mica. Vaja xapa, us acabo de fer aquí, ara dia estareu dient: nostre, Jordi, calla ja i deixa'm escoltar els continguts del dia d'avui. No patiu, que ara entrem als continguts, però abans ja és tradició. Hem d'entrar amb actualitat esportiva d'àmbit general per conèixer què ha passat o què està passant, sobretot aquest últim cap de setmana, i us he de dir que avui parlarem del Barça. Vinga, va, som-hi, anem a donar pas a aquesta actualitat d'àmbit general.

Parlem de la Minya Mal i és que també entra en la campanya de la pilota d'or, dient me la mereixo. El blaugrana que defensa que Mbappé i ell són els millors del món, però que la seva temporada va ser millor que la del francès. La pilota d'or es dona el 26 d'octubre, però la campanya d'uns i altres per emportar-se-la ja ha començat. Per ara, dos futbolistes que més clarament han defensat la seva candidatura han estat Kylian Mbappé i la Minya Mal, un madridista i un culer. Si en francès ha dit aquesta setmana a l'equip que no hi va haver ningú millor que ella la temporada passada, la Minya Mal també ha gestat modèstia. Valgui la ironia per argumentar que ell és qui més mereix el reconeixement, el millor futbolista de l'any. Jo la donaria al millor jugador del món. Qui és? Això ja ho donaria per una conversa molt llarga. Jo crec que els millors del món, sincerament, som Mbappé i jo. Però penso que aquest any me la mereixeria jo pel que he guanyat. El mataroní ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Universo Valdano, però ell no hi ha dubte que per ell no hi ha dubte que Mbappé i ell són els millors i ho expressa amb aquesta rotunditat. Per mi és molt clar i tothom que ho veu als partits ho sap. No obstant això, Lamine també s'ha mostrat autocrític en aquest cas en el seu rendiment al Mundial. Tot i que ajuda el seu equip a aconseguir el títol, ell està autoconvençut que podria haver fet millor. Després de jugar al Mundial no estava content per mi. Sé que altres jugadors amb el meu rendiment haurien fet un gran Mundial, però penso que jo ho hauria pogut fer millor. Vaig ajudar l'equip, però tinc moltes ganes de que arribi el següent. El català també té clar que encara té moltes coses a fer en el món del futbol i que no pensa afluixar. Hi ha hagut grans estrelles com Messi, Cristiano o Maradona, però crec que mai algú tan jove havia guanyat tant. Potser la gent pensa que això farà que em relaxi, però jo sé que encara tinc mil coses per entrar a la història del món del futbol. Vinga, anem a parlar ara sí que sí, anem a passar a l'actualitat esportiva tordarenca per encarar els continguts del dia avui amb l'Ot Manresa. Vinga!

0: Parlem del Club Futbol Tordera perquè diu adéu a la Copa Catalunya en caure davant de la Unió Esportiva Quart. Els de Club Futbol Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0-4. El primer equip del Club Futbol Tordera va quedar eliminat aquest dissabte de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol, després de caure en l'eliminatòria de la tercera fase contra la Unió Esportiva Quarta per 0-4. Malgrat el resultat, el partit va suposar una jornada històrica per al club torderenc, ja que era la primera vegada en la història de l'entitat que disputava un enfrontament d'aquesta competició com a local. El conjunt visitant, la Unió Esportiva Quart, arribava a la cita amb l'aval de ser el recent campió de segona catalana i nou equip de primera. L'exigència del rival es va fer notar especialment a les accions d'un contra un, que van acabar sent decisives per desigualar el marcador a favor dels gironins. En parla Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera.
1: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que la generació aquesta del 2007 els he entrenat, a molts que estaven aquí els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final, ells ara mateix són el millor equip de tot Girona que estan classificats a Catalunya i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
0: El duel, que va comptar amb una gran assistència de públic, es pot recuperar al canal oficial de YouTube de Ràdio Tordera, com també aquesta novetat que us explicava en aquest principi.

0: Vinga, va, i nosaltres ja donem aquest pas a l'Ot Manresa. Anem a parlar amb ell, sobretot el que arriba i el que ha passat del Club Futbol Tordera per aquesta temporada. Anem-lo a escoltar. Vinga, va.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, que ja trobem a faltar aquest espai del show dels esports. Ja entrem en els continguts i, com us comentava a l'inici, avui, dilluns, que normalment és aquest postpartits, però que encara no han començat la lliga, sinó que ho fan aquest cap de setmana. Però ja en parlarem més aviat. Però això sí, el Club Futbol Tordera, que va jugar aquesta Copa Catalunya, com ara sentíem a la notícia de l'actualitat torderenca, i és que avui, com també us avançava fa uns minutets, tenim amb nosaltres a l'Ot Manresa, doncs, també aquest expert del Club Futbol Tordera, doncs, que sempre ens portava durant la temporada aquests petits espais de resum i d'actualització, sobretot també a l'estiu, d'aquest mercat de fitxatges i de com està la nova plantilla. I és això el que volem saber avui amb l'Ot Manresa, veure com està aquesta nova plantilla, com s'entenen els nous jugadors amb Guillem Ferrer, amb una Copa Catalunya que ja ha finalitzat després de l'última derrota per 0-4. Ot Manresa, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre, Jordi, bon vespre a tothom. Doncs mira, honrat de poder estrenar avui el show dels esports amb tu i amb tots els oients i parlant del que ens agrada més, del Club Futbol Tordera.
0: No, no, un Club Futbol Tordera que no ha parat els peus, i és que hem tornat aquí en la show dels esports, ho comentava ara al principi, després d'aquesta petita pausa de vacances, la banqueta que es va aturar, però avui que ja es torna, inici de setmana, dilluns, inici també del show dels esports, i un Club Futbol Tordera que cada setmana també iniciarà la Lliga després de deixar enrere aquesta Copa Catalunya. Anem a parlar per parts, perquè l'última actualització que teníem del Club Futbol Tordera aquí a la ràdio va ser la banqueta, va ser actualització una mica de mercat o d'aquests fitxatges que ja estaven sota les ordres de Guillem Ferrer, i durant les setmanes d'estiu que s'han anat entrenant encara, han disputat algun que altre amistós abans de començar, sobretot el primer amistós va ser contra Ronin, un partit contra Ronin, no? Que com vas veure els primers 90 minuts del nou equip del Club Futbol Tordera per aquesta segona catalana?
1: Sí, mira, et diria que a nivell de pretemporada jo crec que malauradament estem en un punt pitjor ara mateix que no pas en el partit contra el Ronin, que pel que diré ara sembla contradictori. El partit del Ronin, personalment, òbviament era el partit de festa major, era un partit especial, un partit amb molt de públic, com és habitual, però sobretot des de fa 2 anys competint amb el Ronin encara més, però és veritat que vam veure un equip, uns torderencs que semblava que encara tots estiguéssim de celebració de festa major, de fet ho estàvem, una mica passats de volta. Un equip verd, encara, un equip que justament jugava amb el seu primer partit de pretemporada contra un altre equip que, tot i ser de categoria inferior, amb un nivell superior, i que ja portava un parell de partits de pretemporada. En tot cas, era un Tordera més aviat verd, no?, que encara li costava les associacions, es notava que el dia anterior molts dels jugadors doncs havien sortit de barraques, de festa, de la millor festa major del món, i per tant doncs, escolta'm, la cosa va ser complicada. Clar, a nivell futbolístic, comparat amb l'últim partit de pretemporada, que va ser, era competició, era la Copa Catalunya contra el Quart, a nivell futbolístic s'ha fet un pas de gegant. Els jugadors, perdona, de l'equip ja tornen a estar en marxa, ja tornen a tenir potència física. Ara bé, respecte a aquell dia tenim moltíssimes baixes i sensibles.
0: Comenta'ns, què ha passat en aquest temps?
1: Doncs mira, el partit de Ronin i la següent pretemporada, hem jugat contra, per exemple, el Mataró, però és que de seguida hem enganxat Copa Catalunya, que hem fet història, després en parlarem, però molts partits i moltes casuístiques que, en paraules de l'entrenador Guillem Ferrer, no havia vist mai, que és que en dos dies consecutius, tres jugadors es lesionessin de l'espatlla. I això és una cosa que jo personalment tampoc havia presenciat no només en els anys que porto de transmís, sinó jugant a futbol. Hi han hagut moltes lesions, en comptàvem l'altre dia fins a 8 baixes. Uah. I aquí en tenim de molt sensibles. Com deia, Pau Iastarri, Juanma Esteban, Gio Farino, tots aquests tres amb dolors d'espatlla, Carlos Rodríguez, que va tenir un accident molt complicat amb el cotxe, que per sort, per tothom, sobretot per ell, doncs, ha sortit bé i es troba bé, però un accident complicat. A més, també Dani Plaza, que es troba amb molèsties, i Àlex Sánchez, que també es troba amb les molèsties que ja arrossega
0: el genoll,
1: exacte, de la temporada passada. hem vist com aquests últims dos partits, segurament és la nota positiva, ha començat a agafar ritme i agafar minuts un altre cop, però clar, no és l'Àlex Sánchez que es trobi al 100%.
0: No, i el partit contra la Jonquera, a la segona ronda de Copa Catalunya, que, ostres, hi havia tres canvis?
1: Sí, sí, eren tres canvis, a més...
0: Arnau Mainou,
1: Kevin i me'n falta un que també era juvenil. És a dir, és que anàvem amb canvis de juvenils que tenen un Ibaiàs, és l'equip que va pujar a segona a primera, però clar, molt justos de personal.
0: Sí, sí. Amb aquestes lesions es va enfrontar contra el Quara aquest passat cap de setmana, es va perdre 0-4. Creus que sense aquestes baixes hagués pogut millorar el resultat o s'hagués pogut competir una mica més?
1: Estic segur. És veritat que al final havies de jugar amb un perfil, amb un bloc baix, molt més concentrat, per tant segurament els dos laterals més profuns. Clar, m'he deixat que Ros Esquina, per cert, de lesionat. Aquests laterals més profuns que acostumem a tenir, ja està Juan Mau Carlos, tots tres lesionats, doncs potser no els tindries a cada banda, però un de les dues bandes segur que el tindries i haguéssim tingut una mica més de profunditat que no pas jugant amb dos laterals que són o centrals o mig defensius. No? Van fer una bona tasca, però jo crec que amb aquests jugadors, amb aquestes 8 baixes, la cosa hauria anat diferent.
0: Clar, recordem que el Quart, tot i això, era un equip de primera catalana, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, ens traia aquesta categoria per sobre. Comentar-te, d'on creus que neix aquests problemes físics? Hi ha o potser una mala preparació física o què hi ha? O és mala sort?
1: Jo crec que tot ve... Bé, el d'Espanya és mala sort, perquè al final que Gio, que Juanma, tots aquests jugadors es lesionin de l'espatlla, doncs és una cosa que no sol passar. I jo crec que per altres, amb temes més físics, Dani Plaza i alguns que hem comentat abans... Ja és més, bé, potser un tema de càrrega de minuts, perquè hi han hagut molts minuts. Veníem d'una temporada anterior que vam acabar tard. Bueno, tard, vam acabar com toca, eh? Però vam acabar amb una càrrega també de molta pressió, d'una plantilla que va quedar baixa i, per tant, doncs amb molts minuts a les cames. Segurament per això. Però és que, clar, arribem en un punt que comença la Lliga i que veurem aquesta setmana qui tenim disponible.
0: Molta gent potser no ho sap, eh? Però el preparador físic era Massé. Ara qui hi ha en aquest lloc?
1: Ara tenim a Sergi Cano com a nova incorporació a l'estaf tècnic de Guillem Ferrer i, novetat d'última hora, s'ha reincorporat en Jordi, el segon entrenador de la temporada passada que bé, ho va deixar per anar a fer un projecte a Mèxic, doncs per temes personals ha tornat i s'ha reincorporat al Club Futbol Tordera, per tant l'estaf queda amb Guillem Ferrer, Jordi i Sergi Cano.
0: Bueno, mira, a veure si amb aquest inici doncs...
1: Me sap greu que no me'l vull deixar, a banda d'en Rafa, el fisio del club, que també fa una molt bona feina. Sí, sí, la veritat és que...
0: I haurà de fer més feina ara, eh?
1: Sí, té cua.
0: Sí, té cua. Ara sí que té cua, eh? Veurem que com evoluciona totes aquestes lesions, perquè no hi ha temps a descansar.
1: Queden 5 dies perquè comenci la competició. Comencem aquest dissabte a les 5 de tarda contra l'Sporting Vidrarenca i les lesions es noten. Com dèiem, en són moltes, en són gairebé 8 i a més són baixes sensibles. És veritat que, per exemple, hem vist tenir minuts a Martí Grimal, que per mi és un dels jugadors que, si no aquesta temporada, la vinent, ha de tenir fitxa i titular del primer equip. És una autèntica barbaritat l'ofensivitat que presenta aquest noi de només 20 anys i es troba ara mateix amb el filial. Òbviament aquestes lesions donen oportunitats als més joves, però escolta'm, anem a començar, intentar començar bé la temporada. A nivell de bones notícies, és veritat que en Juan Mastem, per exemple, comentava fora micros que podria ser que aquesta setmana ja es reincorporés al treball habitual, però que jo crec personalment que estarà bé a partir de la segona jornada. Pau Yastarri també s'havia d'incorporar en el treball habitual aquesta setmana, el van veure de fet abans del Tordera quart escalfar abans que els seus companys, però simplement per mantenir l'exercici. Sí. I poc més, la mala notícia és que Gio Farinu estarà de baixa fins al gener o febrer.
0: També de l'espatlla, comentaves
1: Gio. Sí.
0: Ha de passar per quiròfan o...
1: En principi, l'última informació que tinc és que no ha de passar per quiròfan perquè se li aplica un tractament menys lesiu, menys directe, però de totes formes fins al gener o febrer no el tindrem. I és una llàstima, perquè era el nou referent.
0: Déu-n'hi-do, perquè aquest cap de setmana la cosa ja comença.
1: Sí.
0: El divendres en donarem més detalls, però ara sí que és veritat que anem a parlar una mica sobre tot el que vindrà aquesta temporada, una temporada també complicada en el grup 1, en aquest cas, d'aquesta segona catalana. Començarem jugant contra un vell conegut. Es jugarà aquí a Tordera el dissabte a les 6 de la tarda contra l'Sporting Vidrarenca, un derbi que el Club Futbol Tordera, la seva última aventura aquesta segona catalana, va ser el propi Sporting Vidrarenca que va fer baixar el conjunt torderenc.
1: Sí.
0: Com s'espera aquest inici de temporada?
1: Bé, jo crec que s'espera interessant, però complicat. En unes declaracions de Guillem Ferrer després del partit de l'altre dia, explicava que la Lliga és complicada, no només perquè... baixen fins a 4 equips, 3 de forma directa, un en playoff, i això si no hi ha compensacions, perquè recordeu que el Tordera va baixar 5è per la cua amb gairebé 40 punts, que és una barbaritat. I de fet una cosa similar va passar la temporada passada. El Blanes, el primer en salvar-se d'aquest grup, es va salvar amb 42 punts. 42, és una barbaritat. Per tant, bé, jo el que espero és que sigui una lliga molt complicada. Sí, digues.
0: No, són 16 equips, ara els estava comptant, que dels quals 4 baixaran.
1: És una...
0: Però, ostres, sí que són bastants equips, però alhora, amb el que tu comentaves, el Blanes va estar a punt de baixar amb aquests 42 punts, que és una barbaritat. És a dir, estem parlant de que serà tot molt, molt apretat. No sé si saps quins equips han baixat de primera, o això, vull dir, això ho hauríem de mirar, eh?
1: De fet, Guillem Ferrer ho comenta l'altre dia, l'entrevista postpartit.
0: Ara l'escoltarem just quan acabi aquesta xerradeta, doncs sí que tindrem les declaracions de Guillem Ferrer per acabar, perquè Guillem Ferrer l'escoltarem avui dilluns i també divendres amb aquesta prèvia del postpartit, de prèvia del partit de l'Sporting Vidrarenca.
1: Doncs no us perdeu les declaracions de postpartit, que de seguida escoltarem, perquè ell mateix dona amb exactitud les complicacions i amenaces d'aquesta segona catalana grup 1 que afronta el Club Futbol Tordera a partir d'aquest cap de setmana. A més, explica la situació de molts dels equips, com per exemple el Bescanó, l'Empúria Brava, el Sant Joanenc, fins i tot, que també és un dels nous de la categoria, l'Arbúcies, que ja us ho avanço, paraules seves, bueno, i fets, de fet, l'Arbúcies era la primera temporada que jugava segona catalana després de l'ascens a tercera i ja va jugar playoff d'ascens a primera catalana. Vull dir que la lliga serà molt competida, a banda de tenir en compte que tenim desplaçaments que ja comencen a ser més llargs que l'any passat.
0: Home, i tant. Desplaçaments, vull dir, aquest Begú, a l'Empúria Brava, Sant Jaume d'Olot...
1: Roses, Banyoles...
0: Sí. Són desplaçaments que s'hauran de suar. Ot, això per anar una mica anant finalitzant tota aquesta xerrera. T'ho vaig preguntar a l'estiu a la banqueta, però ara, just abans d'iniciar la temporada, vull que recordem i que em comentis ara aquestes... Sempre t'ho faig, aquestes preguntes que no t'agraden gaire respondre, però les intentarem guardar i anar recordant a mesura que avança la temporada. Ho podrem fer just quan acabi la primera volta. Veurem si les teves potser prediccions o el que esperes es compleix o es sobrepassa, o fins i tot, potser, la mala notícia, que no arribem al que comentaves. I també ho intentarem mirar a final de temporada. Però avui, a 14 de setembre, és a dir, queda no s'ha vist res, només s'ha vist la pretemporada amb aquesta Copa Catalunya i ja s'ha vist les lesions que hi ha. Quin creus que serà el paper del Tordera aquesta temporada?
1: Tenint en compte... Vaig a fer la frase llarga perquè quan em recupereu aquest tall soni sencera, eh?
0: No podré ficar el clip, eh?
1: No podràs fer el clip de...
0: Mira que ens agrada aquí, eh? Sí. A la ràdio fer clip.
1: A data de setembre i tenint en compte les moltes lesions que acumulem per aquest inici de temporada, jo crec que el Tordera pot optar a estar a les portes del playoff d'ascens amb l'equip que té.
0: Vols que et digui un somni que vaig tenir l'altre dia?
1: Ui, de vera?
0: No em preguntis per què, i ara sembla que ho digui en broma. Però no. Vaig somiar que... Però d'aquests somnis que t'aixeques i dius, ostres, no me'n recordo gaire, però li vas donar voltes. He somiat a algú que em resulta similar. Doncs que el Tordera pujava, tio. No, és que ho dic així, carai, amb la boca petita, perquè és que no m'ho puc creure. A més, un Tordera que, vull dir, he fet unes vacances una mica llarguetes i he estat desconnectat una mica de tot aquest món per tornar més energies, eh? I dic, no pot ser que jo pensi això si no els he vist ni jugar encara amb els nous fitxatges, m'entens?
1: No, ostres. Home, tant de bo tenir aquests somnis. No, la veritat, no. A mi, jo t'ho compro molt, eh? Jo somiar que el Tordera puja un altre cop seria... I que pugés per primer cop a la història, primer català.
0: Bo, para.
1: Això seria històric, en aquest nou format. No. Jo crec que ara parlant seriosament, Guillem Ferrer té equip per entrar a playoff. Jo crec que guanyar la Lliga com a líder és molt complicat, perquè hi ha equips amb molta pasta al darrere, però jo crec que per accedir a playoff, que al final hi accedeix, si no m'equivoco, fins al cinquè classificat, no és descabellat. No és descabellat per l'equip que tenim. Ara bé, sempre parlant amb el 100% de la plantilla, perquè ara mateix amb 8 baixes començar és complicat.
0: Jugador que creus que marcarà aquesta temporada de dir, ostres, aquest jugador possiblement ha sigut el millor del Tordera. Si no m'equivoco... ostres, a l'estiu no sé quin vas dir, ara ho intentava recordar.
1: Jo el que no recordo és si vaig dir a Àlex Sánchez o a Abadó com a
0: jo
1: millor.
0: Jo estava pensant en aquests dos, eh?
1: Sí.
0: Jo dic en aquests dos, estava pensant de dir, ostres, crec que no ho recordo veure qui era.
1: Jo crec que veient aquests partits de pretemporada em torno a quedar amb Abadó.
0: Abadó, eh?
1: És que és una... barbaritat lo d'aquest noi.
0: Que l'altre dia m'han comentat, no? Un ocellet que el van... a la tíbia, no? Els van portar una patada bona
1: sí,
0: a la tíbia.
1: Sí. No, jo vaig patir, eh? Vaig patir perquè dic, hòstia, no em foteu mal a Abadó. Bueno, Barceló també per mi va ser un dels MVPs. Va fer una primera part d'escàndol. Però és que Abadó, per mi, es va coronar en el moment que en una pressió de 3, a 3 quarts de camp, rebent una pilota directa, amb un sol toc fa un barret al contrincant, fa un control... I podia haver xutat, però em sembla que va intentar la passada en profunditat. O sigui, jo allà vaig dir, espero que no hi hagi cap tio d'aquests que controlen i busquen futures joies, perquè aquest el vull per mi tota la temporada.
0: Padó està en un moment que li surt tot. Absolutament tot, eh?
1: És una passada.
0: Futbolísticament i de fora,
1: sí,
0: eh?
1: Jo voto per ell, sí.
0: El jugador Ot, revelació d'aquesta temporada. Sí. No sé si em vas dir... Carlos Rodríguez?
1: No ho sé, però jo crec que podria ser-ho. Si em deixes pensar una mica més...
0: No, i tant.
1: Jo crec que... És que a mi m'encantaria que fos Martí Grimal, però crec que té fitxa pel filial i crec que aquest any encara es vol quedar al filial.
0: No, bueno, i si recuperen també totes les peces del primer equip...
1: Sí, costaria, però tot i així crec que... És un tema també, deia, que ha de voler, s'ha d'adaptar i tot plegat, perquè el conec, però per mi seria el jugador revelació sense cap mena de dubte. Però si no és així, doncs em quedo amb Carlos Rodríguez, com he dit.
0: Déu-n'hi-do el que ens espera aquesta temporada. Haurem de suar de valent.
1: Sí.
0: Segurament les coses potser no seran tan boniques com la temporada passada, perquè vam viure una temporada èpica, però tot i així el Club Futbol Tordera donarà molta guerra a tots els equips i també ens farà gaudir molt, per això, doncs, tots els oients cada partit del Tordera, que el tindrà aquí a la ràdio, també a YouTube per poder-lo veure, i esperem que de mica en mica també afegir-li punts de qualitat a les retransmissions, que sempre són de bon gust. Cada, de fet, ja ho vam veure en l'últim partit, eh?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que intentem créixer partit rere partit. L'altre dia doncs vam poder tenir un tastet ja dels resums de cada part i al final del partit de tot el partit, de les millors jugades, i bé, esperem doncs fer aquests petits passos de qualitat, ja ho sabeu, dins del que podem nosaltres, que al final ho fem amb tota la bona voluntat, doncs perquè pugueu gaudir tots plegats. A mi em fa especial il·lusió doncs el gran seguiment que tenim temporada rere temporada. L'altre dia, al partit del quart, també vam tenir un pic molt gran. Tenim 1.000 visualitzacions, un partit de tercera fase de Copa Catalunya. És que ens podem comparar amb les retransmissions de la Federació Catalana de Futbol, i això fa molt d'orgull. A més, permeteu-me que agraeixi a la gent que ens segueix des de fora del país. L'altre dia teníem gent seguint-nos des de Tailàndia, des de Brasil, des de...
0: En
1: tot cas, en el xat del YouTube està
0: sí,
1: posat.
0: Sí, de Cádiz, de Tailàndia, són els que... Mira, bueno, sí, de Cádiz, sí. Crec que aquests dos, de Cádiz i de Tailàndia, en aquest partit.
1: Sí, Brasil també, perquè ens van saludar per privat.
0: Mira.
1: I em deixo algun que també em va enviar un missatge per privat, que sempre els dic, home, però escriuen al xat de YouTube, així ho veiem tots. Però d'això, bueno, això, que moltes gràcies, perquè fa molta il·lusió que no només ens segueixi la gent d'aquí, Ibiza també, sinó que ens segueixi també la gent de fora.
0: Amb una temporada també que ja s'han presentat les noves incorporacions, com l'Eli Sopí, que s'incorpora a les retransmissions, amb moltes ganes, pràcticament no nou aquí, perquè segueixes tu com a pilar, però sí que és veritat que s'incorporen veus joves sí. que seran el futur d'aquesta casa, i també donar-los l'oportunitat que comencin a rotllar, que segur que ho faran d'allò més bé. I estem molt emocionats també per veure aquesta evolució tan meravellosa que estan tenint només amb aquests partits de pretemporada. Com a retransmissions, també comentar que no patiu, que no s'ha fet aquesta lliga catalana, però les retransmissions d'hoquei també seguiran com cada any, amb les mateixes veus. I també una altra novetat que en parlarem més endavant. Tenir-ho tot ben lligat, perquè no s'escapi res. I un cop estigui tot ben lligat, us informarem de novetats d'aquí de la casa de Ràdio Tordera en clau retransmissions esportives, que de ben segur us agradaran molt.
1: Ostres, molt bé, molt bé.
0: Ot, moltíssimes gràcies per dedicar una mica el teu temps aquí a la ràdio. Recordem que ara escoltarem les paraules de Guillem Ferrer, que vas fer aquesta entrevista postpartit. Per tant, t'acomiadem d'aquí dels estudis, però no t'acomiadem de la ràdio, que ara t'escoltarem amb en Guillem. Moltes gràcies, Ot, per venir.
1: Gràcies a tu, Jordi, a vosaltres.
0: Vinga, per tant, ara donem pas una altra vegada a l'Ot Manresa amb en Guillem Ferrer, després del partit contra el quart, amb la derrota del Club Futbol Tordera, on s'acomiadava de la Copa Catalunya per aquest 0-4. Escoltem-los.
1: Ens pararem ara amb el míster del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Guillem, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Míster, com has vist aquest partit?
2: Bueno, contra un rival de categoria superior, crec que pues, ells eren millors. Ens ha costat entendre això, perquè estem acostumats a altres coses i no és fàcil quan tens rivals que, doncs, que cada vegada que jugues doncs et pressionen, te recuperen la pilota, i bueno, ens hem col·lapsat un punt en això. Sí que és cert que crec que els gols són bastant evitables, la gran majoria. El primer sí que és cert que en surten i fan un molt bon gol. Els altres, bueno, alguns discutibles i alguns crec que força evitables, però bé, al final és la condició quan jugues contra un rival que és millor, al final t'equivoques més, això està claríssim, no hi ha més.
1: Campions de segona catalana, la lliga que jugarem ara, i a més ens deia el míster, amb un equip molt jove, la majoria de juvenil nacional.
2: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que la generació aquesta del 2007, els he entrenat a molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem. L'Audal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final ells ara mateix són el millor equip de tot Girona, que estan classificats a Catalunya, i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
1: perquè, míster, això et volia preguntar. El Club Futbol Tordera ha arribat... Mira, perdona, haurem de tirar una mica més endavant, em sembla, que començarà el partit. Et volia preguntar, el Club Futbol Tordera és el primer cop en la història que juga a Copa Catalunya i, òbviament, arribar a tercera fase també és històric. Com ho has viscut?
2: No, la veritat és que molt contents. Ja és un gran mèrit jugar-hi, vol dir que has fet molt bé les coses i doncs al final vam passar la primera perquè crec que érem millors, la segona doncs també, vam fer un molt bon partit a la Jonquera, la veritat. A bon matí també, l'únic que no es va transformar en gols, però la Jonquera sí que és cert que vam fer segurament el millor partit de tota la pretemporada. Però bueno, tens aquesta sensació de que estàs en pretemporada, el partit de bon matí, per exemple, vam arribar molt justos perquè feia una setmana que estàvem entrenant, era la segona setmana i els jugadors no estaven preparats per jugar 90 minuts. Inclús avui potser no estan tan preparats, però bueno, com s'ha donat ja dos o tres partits, doncs al final això crec que també ha donat de fer aquest punt de preparació ells mateixos, perquè al final a nivell d'entreno ja ens hem centrat molt més en entrenar i poc més, perquè si no haguéssim patat tots els jugadors. Per tant, bé, content, la veritat, content amb com s'ha donat. Passar dues rondes, doncs al final crec que les vam passar perquè vam ser millors que el rival, i avui que no ho hem sigut, doncs no l'hem passat. Al final el futbol, crec que en aquestes tres jornades de Copa ha sigut just.
1: I mister, et volia preguntar també sobre el partit d'avui, un partit que hem arribat amb moltes baixes, no?
2: Sí, bueno, tenim baixes de lesió, com les tres d'Ombro, no? En Gio el primer dia es va fer mal aquí, en Dani i en Juanma el tercer dia, a Mataró, en el mateix partit van fer mal dos jugadors a l'Ombro. La veritat, si et soc sincer, no s'havia lesionat mai cap jugador meu des dels 14 anys que porto entrenant, tinc 32, a l'Ombro, i en 10 dies se'm van lesionar 3. En Carlos també, que ha tingut un accident de cotxe,

0: molt bon partit tots dos. En Kevin també quan ha pogut jugar, doncs també, que al final és un recurs que tenim del juvenil, que sabem que té condicions per fer-ho. I bé, al final hi ha coses que es poden controlar, hi ha coses que no, i no hi ha més. Mira, l'única lesió d'aquestes que us he explicat, l'única és la d'en Pau, que va petar. No, és que no va venir ni arribar a petar de l'isquio, per tant, bueno, sí que és cert que està sent exigent, però bueno, ara ja que s'acabin les vacances, que s'acabin les feines, que s'acabi les feines d'estiu, perquè necessitem a tothom el 2000%, si no, serà difícil.
1: Et volia preguntar per l'Àlex Sánchez, que ja ha tingut uns minuts aquests últims partits, però avui per càmera l'hem vist.
0: Sí, bé, mira, crec que l'única cosa positiva de tot és que l'Àlex està tornant a jugar, i ho estem fent, crec, bastant progressiu. El primer dia va jugar 10 minuts a la Jonquera, si no m'equivoco. El dimarts va jugar 25 minuts aquí a casa, un partit d'amistós que vam fer, i avui ha jugat 35. Per tant, anem acumulant minuts, que ell es vagi sentint bé. Si entrenant va igual que l'heu vist ara, va a fondo, i l'important és que vagi sentint bé, que el genoll vagi responent bé per anar fent passos endavant, i ojalà en 2-3 jornades el tinguem a disponible al 200%.
1: Et volia preguntar, avui que crec que oficialment acabem la pretemporada, quina valoració en fas?
0: Bueno, una mica això, no? Ja els jugadors ho saben, per mi és un tram molt important de l'any, perquè és on tens més temps per poder treballar, per poder no plantejar els partits al cap de setmana, sinó fer-ho molt més teu. I bueno, ha sigut difícil, entre aquestes lesions que et comento, entre jugadors que estaven fora de viatge i tal, doncs al final ha sigut un pèl difícil. Ha sigut un pèl difícil, i no estic gaire content de tot això. Després, l'actitud dels jugadors, com sempre, és bona. El dia de Mataró sí que és cert que no va ser del tot positiu. També veníem de jugar el dia abans, i bueno, va ser un partit així una mica així, però tant avui com Ronin, que hem perdut amb rivals millors i amb gols en contra bastant avoltat, crec que l'equip ho ha donat tot. Avui perdíem 4-0 i hem tingut totes les situacions de gol, les hem tingut perdent 4-0, per tant això vol dir que els jugadors segueixen tinguin gana i segueixen tinguent l'actitud que toca, a pesar del resultat i a pesar de com vagi, igual el dia de Ronin. Per tant, al final ens hem de quedar en això, i ara ja, doncs, començar la Lliga i preparar bé el partit del Vidreres la setmana que ve, que tenim moltes ganes.
1: Vull perdonar que ens allarguem una mica més l'entrevista, però que...
0: No ens hem vist
1: aquest estiu, i et volia preguntar sobre els fitxatges i com els valores.
0: Bueno, doncs mira, al final l'Enzon era fàcil perquè el teníem, ja l'havíem tingut aquí. Sí que és cert que bueno, estem treballant amb ell, quin és el seu millor lloc per poder jugar i poder sentir-se més còmode. Amb Mamadou, que l'he tingut sempre a Llagostera tota la meva vida també, i que crec que ens donarà moltes coses diferents del que necessitàvem. I després en Carlos, que està lesionat, que crec que és un jugador amb talent, és un jugador que ens donarà moltíssim. Són tres jugadors d'un perfil diferent al que teníem, que és una mica el que necessitàvem i el que volíem, i crec que serà molt positiu per l'equip quan estiguin, i quan estiguin al nivell de tot. La veritat, crec que són tres reforços que necessitàvem i que ens donarà moltíssim.
1: I la Lliga, que ja coneixem tots els rivals, quina previsió, quina valoració en fas?
0: Mira, només et dic que l'any passat es van salvar el Blanes, que va ser l'últim, el primer en salvar-se, amb 42 punts. Dels altres anys sí que és cert que va haver-hi el Covid i tal, nosaltres amb 32 baixem. I en un any normal ens haguéssim salvat, perquè vam quedar cinquès d'últim. Per tant, i si mires altres anys, amb 30, 32, 33, es salvava la gent, i l'any passat va ser 42. I crec que aquest any serà molt similar a l'any passat, perquè la veritat és que els equips estan treballant molt bé, els equips estan fent molt bé les coses, tu mires les plantilles i són molt bones plantilles, els entrenadors que hi han ja estaven a la categoria, perquè el del Blanes ha anat l'Arbúcia ha anat al L'Arbúcia ha anat al Vidreres, el del Vidreres ha anat a... El de Bescanó ha anat al Vidreres, sí, i el del Vidreres ha anat al Blanes. Per tant, i el del quart, que van pujar l'any passat, ha anat al Bescanó. Per tant, que tothom està allà mateix i tothom coneix molt bé la categoria. Per tant, crec que serà xula. Els que pugen també, el Besalú ha fet un molt bon equip, amics jugadors del Banyoles de fa un o dos anys de primera catalana, el Sant Jaume, filial d'Olot, doncs al final un filial que competirà molt i molt bé, i també el Sant Joanenc, que s'ha reforçat molt bé, han fitxat, allà tenen capacitat per poder fitxar, i tenen capacitat per poder fitxar jugadors interessants, i bueno, al final serà tots aquests que et nombro és perquè tenen molt bon equip. L'Arbúcia és amb el seu equip de sempre, que el coneixem bé. Crec que el Begú l'any passat va quedar a les portes de guanyar. El Bescanó, que porta molts anys que sempre que està a segona catalana,

0: Sempre està dels quatre primers, dels tres primers, per tant, ho seguirem intentant, i més amb Ballo com a entrenador, que havia estat a Lloret molt de temps i que és molt bon entrenador. Per tant, bé, veurem a veure què passa, perquè serà difícil. Ojalà se'ns doni i puguem fer-ho bé.
1: La Lliga, míster, comença la setmana vinent, dissabte a les 5 de la tarda. No sé si vols aprofitar per fer un missatge a l'afició.
0: Sí, que si els hem necessitat durant aquests dos anys i mig, ara aquest any els necessitem encara més. I nosaltres, la nostra feina és intentar que surtin satisfets del camp. Guanyar o no el partit, a vegades pot dependre d'altres factors, no? Però crec que l'equip ha d'estar a l'altura de la gent, el que demana la gent, i tant de tothom, de vosaltres, del club, tothom, de la gent que ens estima, la gent que està amb nosaltres cada dia, i crec que és un motiu més per demostrar-los que nosaltres volem que vinguin i volem que estiguin amb nosaltres durant tot l'any, que si ho han fet i si ho faran sempre, no en tinc cap dubte.
1: Gràcies, míster, ens veiem la setmana que ve.
0: A vosaltres.
1: Merci per tot, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, avui.

Vinga, va, i acabem aquí aquest show diari, el show dels esports, després d'aquest estiu, i avui hem començat nova temporada, aquesta temporada 26-27, que espero que ens porti moltes alegries, i també del Club Futbol Tudela com de l'hoquei, i com també de tots els esportistes i entitats i clubs d'aquí de Tordera. Hem comentat aquesta tornada, les novetats del Tordera, hem escoltat les paraules de Guillem Ferrer, i, de veritat, feu-me cas que aquesta temporada seran passaran moltes coses magnífiques, moltes novetats que viurem aquí a Ràdio Tordera. I per anar-les descobrint, recordeu, no badeu, i cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre sintonitzeu la 107.1 de l'FM per escoltar aquí el show dels esports, que de ben segur això només ha fet que començar totes les coses increïbles que vindran d'aquí endavant. Vinga, va, ens veiem demà amb més i millor, que vagi molt bé, bona nit!

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu a més que manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació perquè hi ha un tema d'interessos financers de la Unió Europea que no modifica l'argument d'aquest benefici personal. I el Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, que incorpora els propers 4 anys tot un seguit d'actuacions a la infraestructura. El pla inclou, però no inclou, volem dir, el gruix de la inversió per fer efectiva aquesta ampliació que hauria d'incloure el pròxim Pla d'Hora. Escoltem el ministre de Transports, Òscar Puente.
3: 191 milions per a aquesta eventualitat. Ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: I el govern fa un pas per impulsar el trànsit de mercaderies amb el pla d'eixos ferroviaris dotat en 125 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies, implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Sílvia Paneque és la portaveu.
4: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
2: I augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona. Han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, és el balanç que fa la Diputació. Precisament avui la Comissió Europea ha plantejat la creació d'un cos europeu de bombers que reforci la cooperació entre els estats. S'han cremat 700.000 hectàrees a la Unió Europea aquest any. Darrer apunt, Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 del Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que trena la història col·lectiva i la intimitat familiar. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: d'anar a visitar un metge, a fer-te una analítica, i per tant era un servei que funcionava al matí, i ara el que fem és donar una oferta tot el dia per tal de que també serveixi com una línia per anar a visitar persones que estan a l'hospital. Potser arribes al dematí i vols tornar a la tarda i fins ara, pues, no podies fer-ho amb l'autobús. Per tant, és una oferta que passa de 6 expedicions, per tant és més del doble, i principalment el que fem és obrir expedicions a la tarda. Per tant, és una oferta que queda molt repartida durant tot el dia i per tant dona aquesta versatilitat, no, de fer aquestes visites al matí, tornar a la tarda. L'altra cosa destacable, aquesta línia, dic que és una línia operada per Segalers, i per tant, parlant amb ells, hem aconseguit poder tenir aquesta línia amb un vehicle de pis baix, que és un vehicle que és molt més accessible, és molt més fàcil accedir-hi, encara que no et moguis amb una cadira de rodes, també per persones que tenen dificultats per pujar a l'autobús, sempre és molt més fàcil fer-ho a través d'un autobús de pis baix.
1: L'alcalde d'Arenys de Mar, per la seva banda, Estanis Fors, destaca, a part d'aquesta ampliació de freqüències amb aquests nous horaris a la tarda, també destaca el fet que la nova línia contempla una nova parada al tanatori de Mataró, un espai que malauradament també han de visitar molts aranyencs, i afegeix a més que des d'allà es podrà agafar un bus cap a Barcelona amb una freqüència de pas cada 15 minuts. Per tant, hi ha una línia que uneix Arenys de Mar amb Barcelona, encara que s'hagi de fer una parada entre mig. Això Fors ho defineix com un pas entre mig abans de tenir una línia pròpia cap a la capital catalana. L'escoltem.
2: És un pas més que els dos alcaldes i tot l'Ajuntament i tots els aranyencs i aranyenques valorarem prou important. Una, perquè ja podem anar a l'Hospital de Mataró a la tarda, cosa que és prou important. Dos, perquè tenim una parada nova que és davant del tanatori, i molts aranyencs i aranyenques hem d'anar al tanatori perquè hi ha gent que el servei no el fa, doncs, a l'església, sinó que el fa al tanatori. I tres, perquè en aquella mateixa parada de la carretera de Cirera ens unirà directament amb Barcelona. És veritat que les aranyenques volem un autobús directe a Barcelona. Ja ho trobarem. És veritat que reivindiquem anar a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. I també l'aconseguirem, perquè crec que hi ha una sintonia amb la Generalitat. Però que ara, amb la mateixa tarifa que està allà de la TU, puguis anar des de totes les parades d'Arenys amunt, des d'aquí al Calissai, baixis davant del tanatori i a la mateixa parada, cada 15 minuts, baixi un autobús que et porti directament a Barcelona, no és allò que ens agradaria no fer una parada, però és molt millor del que tenim. I que des del Calissai, jo ara parlo com a Calissai, fins a la plaça Tetuán, puguis estar una hora o una hora i cinc, estar allà al Passeig de Gràcia o Ronda Universitat, fa que molts estudiants, molta gent, podrà fer servir aquest servei.
1: I els usuaris que agafaven el bus, aquest bus que fins ara, doncs, anava a l'Hospital de Mataró amb freqüència només del matí, només podien tornar a casa, doncs, això, si encara era al matí. Si volien marxar a la tarda, ja havien d'agafar el tren. Doncs ara poden gaudir d'expedicions a la tarda, cosa que afavoreix molt la mobilitat de qui ho necessita, sense haver d'agafar els busos urbans de Mataró i el tren per tornar a casa a Arenys. Aquesta incomoditat ha quedat ara solucionada, i així ho expressaven els usuaris de la línia, que estaven ben contents.
3: Jo és que he baixat més que tot per veure els horaris i fer la foto, que ja estan posats els nous horaris, i bueno, fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar allà dalt i era un xou. I ara és una meravella.
4: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que com plens com sardines, no et pots asseure i trigues molt de temps. Jo perfecte, ho trobo.
5: Ja era hora, eh? Vull dir, perfecte. Vull dir, és un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió. Vull dir, ara, jo per mi, encantada de la vida. Sí, sí, mira, ja avui anem i ja tornarem amb el bus.
6: Jo, per exemple, que vaig ara a Mataró, a l'hospital, i tornaré a la tarda, abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys, i d'Arenys fins a casa, dalt de tot. I ara amb això és una meravella, perquè puc anar i venir amb l'autobús, i és un moment. Per la gent que tenim poca mobilitat, ha sigut, vamos, la salvació. I a més, agafes el tren i quan no té una incidència n'hi ha un problema. Quan no, no van bé. Quan no plou i no van bé. Era un problema, una aventura, i ara, doncs, molt millor, la veritat.
1: Per altra banda, la Generalitat ha ampliat el termini de concessió a les empreses adjudicatàries de serveis de bus si es comprometen a descarbonitzar la flota d'autobusos del país i millorar la informació als usuaris, dues línies d'actuació que el govern català considera prioritari, Gemma.
7: Molt bé, Oriol, moltes gràcies.
1: Fins ara.
7: I anem ara a conèixer una altra possibilitat, poder més desconeguda, del transport públic que pot oferir un ajuntament. Coneixem el servei de taxi a demanda des de Palafolls amb en Jordi Pratsavalls.
8: Doncs sí, Gemma, de fet avui nosaltres ens volem fixar, volem posar el foco en el taxi a demanda, un servei des de ja fa uns anys tenim aquí al nostre municipi a Palafolls i que també podem incloure dins el tema del dia que avui estem tractant. Deixa'm saludar perquè el tenim al telèfon al regidor de Palafolls de Transport, que és en Jordi Villaret. Jordi, molt bona tarda, benvingut.
9: Hola, bona tarda.
8: Gràcies per ser amb nosaltres. Volíem centrar-nos avui en conèixer una miqueta més aquest servei de taxi a demanda. Un servei que és a Palafolls des de l'any 21, si no m'equivoco, no, aproximadament?
9: Correcte. L'any 21 vam començar a treballar en proves pilot i a l'any 22 ja podem dir que es va consolidar.
8: Per situar-nos una miqueta, quins beneficis aporta en el tema mobilitat a Palafolls, per exemple, un servei com el taxi a demanda?
9: El primer de tot i l'objectiu principal és el de facilitar la mobilitat i l'accessibilitat al ciutadà, apropant-lo als serveis bàsics. O sigui, des d'un punt de recollida des de casa seva és acostar-lo al centre del municipi on hi ha els serveis bàsics i del dia a dia.
8: Una proposta que se suma també a d'altres propostes de mobilitat que tenim a Palafolls i que crec que també tenim xifres des que es va instaurar, no?, aquest taxi a demanda. Com ha anat evolucionant aquest servei al nostre municipi?
9: Bé, l'evolució ha estat progressiva i de forma contundent. Primer de tot, referència que fas de que hi ha altres, evidentment, hi ha altres serveis de transport al municipi. Un altre dels objectius i un dels motius pels quals ens vam plantejar, que ja és del mandat anterior, com comentem, la implantació del taxi a demanda, era per fer un transport públic que fos més eficient i més sostenible. No? Tenim un transport de bus urbà i un transport que ens comunica interurbanament amb municipis del voltant, que en algunes ocasions el que és urbà va fent un circuit circular, que aquest circuit circular, doncs, en moltes de les ocasions, doncs, no és del tot eficient en el sentit de que va buit, perquè a nivell d'horaris, doncs, no sempre la demanda i la necessitat de transport és el mateix, no? Amb el transport que és a demanda, com diu la paraula, el que fem és que programant el dia anterior i sol·licitant, et té a buscar a casa teva i, per tant, el transport, a més, és un transport col·lectiu en el que treballem amb AMTU, que és l'Associació de Mobilitat i del Transport Urbà, que ells són els que gestionen aquest servei a través d'una aplicació web. El que es fa és sol·licitar el viatge, no?, programat per al dia següent, i et venen a recollir a casa teva i et porten a un dels punts fixes que diem del mig del municipi, no? L'evolució, com dèiem, ha estat progressiva i cada cop és molt exitosa, perquè per les primeres xifres ja absolutes que tenim és de l'any 22, en el que ja va ser tot l'any complet, que ens movíem amb uns 2.000 usuaris any, no?, que no són viatges, perquè els viatges es miren d'englobar, doncs, que poden anar-hi una, dues, tres i fins a quatre persones. En el mateix que se'l va recollir a casa seva i a partir d'aquí se'l porta en el punt que s'hagi establert del centre del municipi.
8: El servei, em comentaves una miqueta que anava una miqueta a l'alça, no? Abans, fora de micros, mentre esperàvem l'entrevista, Jordi, em deies, doncs, que progressa, no? Dèiem, sí.
9: Parlem dels 2.000 usuaris que teníem l'any 22, l'any 23 pràcticament vam doblar, ens vam moure al voltant dels 4.000, el 24 es van mantenir, i el 25 hi ha hagut una tendència altre cop a l'alça, que segueix mantenint amb el 26, el que portem d'any 26, en el que ja superem els 4.500 usuaris any. Que això traslladat en viatges solen ser sobre uns 700-800 viatges anuals.
8: Déu-n'hi-do, i l'objectiu és seguir apostant precisament per aquest servei i anar-ne fent difusió, com estem fent nosaltres ara amb aquesta entrevista. Em cridava molt l'atenció, Jordi, el que em deies al principi, no?, que a vegades el transport sempre és a una hora determinada, la combinació no va bé, etc., o no ens deixa el lloc determinat. En aquest cas, aquest servei de taxi a demanda sí que és veritat que ens ajuda, sempre i quan hi hagi una necessitat, a coordinar-nos una miqueta millor amb el tema horaris i fins i tot destins, no?
9: És un dels punts. L'administració local ha de treballar perquè el transport públic doncs, sigui el més eficient possible i el més sostenible. Uh-huh. Veient el petit no, gra de sorra que puguem aportar, tots hem patit un estiu molt calorós, tots som conscients de que estem anant cap a una tendència a l'alça, no?, de que o fem alguna cosa per ser més sostenibles o realment la cosa s'està complicant, no?, a nivell planetari, per tant, tot allò que es pugui fer a nivell de l'administració local sempre és bo.
8: Mm. I pensava fins i tot a crear vincles, no?, perquè entenc que el conductor, si més no, ha de ser conegut si fem uns viatges regulars, diguéssim, si fem periodicitat en el temps. Per tant, en aquest cas també ajuda una miqueta a la sociabilització, fins i tot pensava jo, Jordi, si sempre ens trobem amb el mateix conductor de vehicle, no?
9: Correcte, els conductors són el taxi que tenim tres llicències en el municipi. Aquestes tres llicències doncs, bé són coneguts, a més, dos d'aquestes llicències són família, per tant...
8: Un nou factor doncs, que afecta avui, com dèiem, el tema del dia. Hem conegut el servei de taxi a demanda gràcies al regidor de transports del nostre municipi, Jordi Villaret. Jordi, gràcies avui per ser amb nosaltres a l'Hora Maresme.
9: Molt bé, gràcies a vosaltres.
7: I hem passat per Arenys de Mar, hem passat també per Palafolls i ara anem a les Tres Viles per continuar parlant de mobilitat. Els alcaldes de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac s'han reunit amb la Cambra de Comerç per avançar en una proposta molt esperada, un bus directe que connecti els tres municipis amb Barcelona. En Martí Capçada, des de Ràdio Sanvi, ens en dona més detalls.
10: Doncs sí, Gemma, avui parlarem d'una qüestió que afecta el dia a dia de molts veïns d'aquí de les Tres Viles i es tracta de com anar a Barcelona en transport públic. A Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també Caldes d'Estrac estan molt a prop de Barcelona, però quan toca anar-hi per treballar, estudiar, anar al metge o fer qualsevol gestió, el trajecte en transport públic pot ser molt més complicat del que sembla. I t'he de dir, Gemma, que en sóc un dels afectats que, com sabeu, jo sóc de Barcelona i és tota una odissea quan he de venir cap aquí. És precisament en aquest context que els tres ajuntaments treballen en una proposta. I aquesta és, com hem dit, crear una línia d'autobús directe entre les Tres Viles i Barcelona. La idea és disposar d'un servei que connecti directament Sanvi, Llavaneres i Caldetes amb la capital, facilitant els desplaçaments i també podent oferir així una alternativa a el que ve a ser el vehicle privat. S'ha fet un nou pas en aquesta reivindicació, i és que l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, s'ha reunit amb la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme. A la trobada també hi han participat l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Àlex Neira, i l'alcaldessa de Caldes d'Estrac, Elisabet Segura. La reunió bàsicament ha servit per abordar les necessitats de mobilitat dels tres municipis i així poder avançar en aquesta futura línia de bus. I el problema, segons els alcaldes, és clar. I és que actualment les connexions no donen una resposta prou directa a les necessitats de la ciutadania. Escoltem l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, en Javier Sandoval.
11: Arreu del problema que tenim localitzat que suposa anar a Barcelona actualment amb les infraestructures que tenim, nosaltres el que demanem és un servei directe des de les Tres Viles, en aquest cas, com ja passa a altres municipis, per anar a Barcelona, no? Amb el servei de bus. Ho estem treballant amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que s'estan fent una DAFO, per poder presentar un informe molt detallat del perquè demanem aquest servei. De fet, el 23 de setembre tenim reunió a la Generalitat amb el senyor Manel Nadal, que és el secretari de Mobilitat i Infraestructures, per també arribar doncs, aquesta petició, aquest neguit, aquesta mancança que tenim actualment.
10: Bé, doncs, ja l'heu escoltat, i és que aquesta petició no és només una qüestió de comoditat, sinó que també té a veure amb el model de mobilitat que es vol impulsar a la nostra comarca. Perquè si volem que més persones deixin el cotxe a casa, el transport públic, hauria de ser una alternativa real. I això significa tenir connexions freqüents, horaris útils i trajectes que no obliguin a fer múltiples canvis. Per una persona que treballa a Barcelona, per exemple, la diferència entre poder agafar un autobús directe o haver de combinar diferents transports pot ser molt important, i encara més si aquest desplaçament s'ha de fer dia rere dia. També cal tenir en compte que les tres viles formen un territori molt connectat entre si. Sant Villavaneres i Caldetes comparteixen moltes dinàmiques i molts desplaçaments, i una línia directa cap a Barcelona podria reforçar el que és aquesta connexió. Ara bé, de moment no hi ha una data prevista per l'estrena d'aquest servei. El projecte encara s'estarà treballant i els ajuntaments volen presentar arguments i dades que permetin justificar la necessitat d'aquesta nova línia. Per això també hi participa la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme amb la preparació d'un informe que ha de servir per concretar la petició. I el següent pas serà portar aquesta reivindicació a la Generalitat, ja que el 23 de setembre hi ha prevista una reunió amb Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures, on els representants municipals traslladaran aquesta petició i exposaran les mancances actuals en matèria de transport públic. Per tant, ara mateix tenim una proposta sobre la taula, i és que tres municipis que la defensen conjuntament i una reunió amb la Generalitat que pot ser important per saber si aquesta idea pot acabar convertint-se en una línia real. I és que parlar d'un bus directe a Barcelona és parlar en realitat de moltes coses més. Parlem de temps, de feina, d'estudis, de conciliació i també, i no menys important, de sostenibilitat. Perquè per una persona que viu a Sant Vicenç, Llavaneres o Caldetes i treballa a Barcelona, tenir una bona connexió amb el transport públic, com hem dit, pot marcar la diferència entre agafar el cotxe cada dia o bé poder optar per l'autobús. I també pot beneficiar persones que no disposen de vehicle privat o que simplement prefereixen no utilitzar-lo. Ara toca esperar, primer a veure què diu la Generalitat davant aquesta petició i sobretot quin tipus de servei es podria plantejar. El recorregut, les parades, els horaris i la freqüència. La reivindicació, però, ja està sobre la taula.
7: I quan parlem del transport públic, és inevitable pensar en els estudiants que la gran majoria l'utilitzen diàriament. Tot seguit anem cap a Calella amb en Sergi Ferrer, que ha parlat amb 5 estudiants que ens han explicat les seves experiències personals. Endavant, Sergi.
12: Per a molts estudiants del Maresme, el transport públic és imprescindible en el seu dia a dia, per anar a classe, per desplaçar-se entre municipis o per arribar fins a Barcelona. Però fins a quin punt poden confiar en aquest transport? Hem parlat amb 5 estudiants usuaris habituals del tren i l'autobús per saber com viuen el transport públic al Maresme i si consideren que el servei actual és suficient. I la primera resposta que ens trobem és clara. El problema, per a alguns, no és tant que faltin opcions, sinó que les que hi ha no sempre funcionen com haurien.
13: No crec que no sigui que no hi ha suficient transport. El problema és que amb el tren no hi pots confiar i després el bus necessita ajuda perquè ara hi ha una demanda de gent que hi va que no hi havia abans, perquè simplement la gent del tren, en plan, hi ha molta gent que utilitzava el tren que ja no agafa el tren.
12: La Paula apunta directament al tren com un dels principals problemes. Retards, cancel·lacions i canvis d'horari que, segons explica, fan que cada vegada més usuaris busquin alternatives, especialment l'autobús. I precisament l'autobús és una de les opcions que també destaca en Martí.
14: Jo no he tingut cap problema important amb el tren, però també perquè si he d'agafar el tren de 2:15... intento arribar a l'estació mínim 15 minuts abans i llavors enganxo el tren anterior que venia amb retard. Però sí, la majoria de gent que conec que agafava el tren cerimoniosament s'han passat a l'autobús.
12: En el seu cas, la clau és anticipar-se, arribar abans a l'estació, tenir marge i, si cal, agafar un tren anterior. Però això també planteja una qüestió. Si has de preveure el retard abans que es produeixi, fins a quin punt el servei és fiable? I per a qui utilitza el tren cada dia, la resposta pot ser encara més contundent.
15: Jo utilitzo cada dia la Renfe per anar i tornar de la feina i funciona fatal, la veritat, perquè mai saps si arribaràs a l'hora. Quan no és un problema és un altre. Has de fer malabars per arribar d'una estació a una altra perquè hi ha un tall per robatori de cable o qualsevol cosa d'aquestes, i és una incertesa perquè no saps si arribaràs a temps o no.
12: La incertesa és, de fet, una de les paraules que més apareixen quan parlem de transport públic. No saber si el tren arribarà, si hi haurà una incidència o si serà necessari buscar una alternativa. I quan aquesta alternativa és l'autobús, tampoc no sempre és garantia de tranquil·litat.
16: A vegades és suficient i a vegades insuficient. M'explico, per exemple, si vols agafar un bus, sí que és veritat que els busos són més puntuals que els trens, però no sempre és així. La majoria de les vegades no venen a l'hora, sobretot els trens, i ja quan tens pressa o t'has d'afanyar per arribar a algun lloc, no pots comptar gaire amb el tren ni amb els busos, perquè sempre arriben tard o arriben molt d'hora. Llavors, o el perds o t'has d'esperar una bona estona.
12: En Nico ho resumeix d'una manera molt clara. A vegades és suficient i a vegades no. Els horaris poden no complir-se, els trens poden arribar tard i els autobusos també poden patir incidències. I això fa que, per alguns usuaris, utilitzar el transport públic impliqui sortir de casa amb més antelació de la necessària. Però no totes les experiències són negatives. També hi ha qui, almenys de moment, considera que el servei li funciona correctament.
17: Jo la veritat que de moment no he tingut cap problema. Sempre he agafat el tren que volia i he arribat abans de l'hora que el bus d'Alsa sortís de l'estació.
12: En Pablo explica una experiència molt diferent. En el seu cas, els trajectes han funcionat sense problemes i ha pogut arribar a l'hora prevista. I això posa sobre la taula una altra realitat. L'experiència amb el transport públic no és la mateixa per tothom, queda clar. Depèn del municipi, de la línia, de l'horari i, sobretot, de si aquell dia hi ha o no una incidència. Però si ajuntem totes aquestes opinions, hi ha alguns punts que es repeteixen. La necessitat de més puntualitat. Més freqüència en determinades franges. Autobusos que puguin assumir la demanda quan el tren falla i un servei que permeti arribar a la feina, a classe o a casa sense haver de calcular constantment què passarà si el tren arriba tard. I, com sempre, quan parlem de transport públic, hi ha opinions per a tots els gustos. Encara que no esperàvem trobar-nos aquesta.
18: En el meu cas, jo no he tingut cap problema amb el transport públic. Però també perquè faig servir el casquet volador. I si tinc molta pressa, faig servir la porta màgica. Així que no, per mi no cal.
12: Clar, així també arribo jo puntual. Però deixem la màgia de banda i tornem al transport públic real. Hi ha qui considera que el transport públic és suficient, hi ha qui aposta més per l'autobús cap al tren, i també hi ha qui reclama millores perquè avui arribar puntual no depengui de la sort o d'haver sortit de casa amb molta antelació. Per tant, la pregunta continua sobre la taula. El transport públic al Maresme és suficient? Potser el problema no és només quants trens i autobusos hi ha, sinó si arriben quan toca i si permeten moure's per la comarca amb garanties.
7: Moltes gràcies a Sergi Ferrer. Nosaltres arribem a la meitat del programa d'avui. Fins ara hem parlat del transport públic a la comarca, al Maresme, i ara tot seguit anem a fer un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
19: Bona tarda. Avui, nova jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, amb unes temperatures que tornen a estar a la franja alta, amb valors màxims a l'interior de la comarca que han arribat als 32 graus, una mica més baixos que ahir, però encara molt alts. Això canviarà a partir de demà, amb un canvi de temps que ens portarà aquest descens de temperatura gradual al llarg del dia. Les mínimes, de fet, es registraran durant la recta final del dia, en comptes de la matinada, que és el que acostuma a passar habitualment, i a més, amb aquesta baixada de temperatures esperem també un temps més insegur a partir del migdia, xàfecs, alguna tempesta ja de cara al vespre, una situació, per tant, que vindrà marcada per aquesta inestabilitat, que es mantindrà també dijous, sobretot de matinada, amb alguns aiguats aquí a la costa. A mesura que avanci el dia, el temps milloraria una mica, però sense descartar encara algun ruixat més irregular la tarda de dijous.
7: Doncs seguirem pendents d'aquest canvi de temps que està previst de cara demà dimecres. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem tindrem la secció de llibres amb la Mar Arenaza i també els tastets de llengua. Tot això aquí en 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
20: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Seguim en directe a l'Hora Maresme, moment de fixar-nos en les xarxes socials i en el que és notícia avui dimarts 15 de setembre amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
2: Molt bé, comencem destacant alguna cosa del Maresme.
3: Doncs mira, anem a Calella, Palafolls i Tordera, que s'han incorporat al programa Q de Festa, que promou un model d'oci nocturn més segur, inclusiu i saludable. Amb aquestes incorporacions, 6 de les 9 festes majors catalanes amb aquest distintiu són al Maresme, fet que converteix la comarca en un referent en prevenció i promoció de la salut durant les celebracions. El programa inclou mesures com aigua gratuïta, begudes sense alcohol, formació del personal de les barres, informació sobre mobilitat segura i protocols contra les violències sexuals.
2: Molt bé, això pel que fa en el Maresme i en clau internacional, que és notícia.
3: Doncs anem cap al Regne Unit. Un home d'uns 60 anys ha admès davant d'un tribunal de Manchester haver comès més de 60 delictes sexuals contra la seva esposa durant més de 20 anys, incloses 16 violacions, i haver-la drogat amb intenció delictiva. Els fets haurien tingut lloc entre el 2004 i el 2025 i l'home s'ha declarat culpable de 45 dels càrrecs que se li imputaven. A més, 12 homes més estan acusats d'haver comès delictes sexuals contra la mateixa dona entre el 2018 i el 2025, tot i que tots ells han negat les acusacions.
2: I el tema curiós del dia?
3: Un tema que m'he trobat per X, concretament, que m'ha sorprès bastant, perquè sempre que intento buscar temes curiosos en trobo d'aquests, i és que s'ha fet viral a xarxes, especialment a X, una curiosa tècnica per dormir millor que ha mencionat un usuari, o com a mínim per gaudir més del fet de tornar-se a dormir. Consisteix a posar-se una alarma cap a les 4 o les 3 de la matinada, despertar-se expressament, mirar el rellotge i comprovar que encara queden unes quantes hores per dormir. La gràcia és precisament aquesta. Per exemple, pensar encara em queden 3 hores o 4 o 5 per despertar-me i tornar al llit amb la sensació que tens doncs, tot el temps del món per descansar.
2: Clar, quan no ho controles, quan et passa de casualitat, jo crec que sí que és una sensació agradable, però si et poses una alarma expressament per despertar-te i ser conscient de les hores que et falten, doncs que et queden encara per dormir, no sé si té gràcia.
3: Depèn, depèn, perquè a mi em passa molt a l'estiu i et despertes a mitjanit suat, jo que ho passes fatal, això sí, beure aigua en aquell moment doncs és un sentiment molt agradable.
2: Molt bé, doncs Sergi, la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
3: Òbviament, com el tema va dedicat a això, avui preguntem si el transport públic al Maresme, a la comarca, és suficient.
2: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta del dia que us formulem avui a l'Hora Maresme. Sergi, moltes gràcies.
3: Fins ara.
2: I avui tenim la primera entrega d'una mirada històrica, perdoneu, la primera, crec que la segona ja entrega, que ens anirà molt bé i la tindrem cada dimarts amb nosaltres. I ens remuntem a l'any de la Picó i anem fins a Ràdio Arenys. Oriol, Leo, bona tarda.
4: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs sí, una secció setmanal fixa que esperem que us agradi i ens ajudi a recordar, a descobrir i a aprendre, eh? Per tant, mira, aquí ja ho tenim tot a punt. Tenim el Xavi Obon i la Montse Comí preparats. Bona tarda.
5: Hola, Oriol, molt bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Avui comencem el primer episodi de l'any de la Picó. Quan pensem en 1960, potser ens sembla que queda molt lluny. Però si mirem què estava passant aleshores, descobrirem que aquell any començaven a canviar moltíssimes coses.
7: El món encara vivia sota la tensió de la Guerra Freda, però el mapa polític començava a transformar-se. El 1960 és conegut com l'any d'Àfrica. 17 països africans van aconseguir la independència.
5: I mentre el món canviava, aquí també començaven a passar coses. A Catalunya, el 19 de maig de 1960, els fets del Palau de la Música van marcar un moment important de l'oposició al franquisme. Durant un concert es va prohibir cantar el cant de la Senyera, però un grup de joves el van entonar igualment.
7: I entre les persones detingudes hi havia Jordi Pujol, que acabaria sent condemnat a 7 anys de presó, dels quals en va complir 3.
5: Però els anys 60 no només portarien canvis polítics, també començava a canviar la vida quotidiana.

0: 1960 es va comercialitzar als Estats Units la píndola anticonceptiva i això va obrir la porta a una nova manera d'entendre la planificació familiar i la sexualitat.
1: Oi, fins i tot la cultura popular començava a ser una altra. Aquell mateix any naixerien els Picapedra. S'estrenava el Set Magnífics. I l'Elvis Presley triomfava amb It's Now or Never. It's now or never.
0: I Arenys també hi havia coses que avui ens costaria imaginar. Per exemple, les ametlles d'Arenys, un producte tradicional que remuntava al segle XVIII i que encara es fabricava a la vila. El 1946 ja només en quedaven 4 productors i acabarien desapareixent durant els anys 90.
1: Per això fem l'any de la picor, perquè darrere d'una cançó hi ha una època, una història i moltes vegades també els nostres propis records.
0: I parlant de cançons, avui hem volgut recuperar una veu inconfusible.
1: La de Roy Orbison.
0: Only the Lonely, publicada el 1960.
1: Una cançó que ens porta directament a aquell nou món que començava a néixer.

0: Aquesta és la nostra manera de mirar la història, a través dels fets, però també a través de la música que els va acompanyar.
1: Som l'any de la Picó, de Ràdio Arenys.
0: Una càpsula del temps que compartim amb Hora Maresme.
1: Molt bé, Oriol, ja ens tornarem a veure la setmana que ve a la mateixa hora.
0: Apa-deu!
2: Doncs això, gràcies Xavi Obon, gràcies Montse Comí per aquesta secció. Ens trobem això la setmana que ve, anant cada vegada a l'any de la Picó.
3: Molt bé, Oriol, gràcies.
2: Fins ara.
3: Va, som-hi, ara és moment d'entrar a la biblioteca i descobrir noves lectures amb la Mar Arenaza, i avui ens adaptem molt bé al tema del dia, i és que parlem del llibre Assassinat a l'Orient Express. Sergi.
4: Bé, doncs tornem-hi a ser. Més llibres. Ja dic, sempre introdueixo el tema del dia, però abans m'agradaria presentar, doncs, amb qui sempre parlem d'aquestes lectures, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
5: Bé, molt bé.
4: Preparada pel tema d'avui?
5: Sí, sí.
4: Suposa que ja el saps, no? Bé,
5: sí,
4: portes el llibre.
5: Sí, sí.
4: Bé, el tema d'avui són els transports públics.
5: Hombre, uai.
4: Un tema públics que a tots ens agrada molt, ja ho saps, especialment aquí,
5: sí,
4: que funciona tan bé.
5: Sí, sí, és una experiència.
4: Exacte,
5: és una experiència.
4: Què ens portes avui, va?
5: Bueno, no ho he pogut resistir, no ho he pogut resistir, i he fet el que s'havia de fer, segons jo, que és portar l'Assassinat en l'Orient Express, perquè, bueno, estem marcats pels trens i havia de sortir un tren. Podia ser Anna Karenina, però no, no, fem-ho d'una altra manera.
4: Vinga.
5: Fem-ho d'una altra
4: manera. Amb un mític,
5: no?
4: Bueno, una mítica.
5: Sí, sí. Òbviament, l'autora és Agatha Christie.
4: Sí.
5: No sé, em sembla que pràcticament tothom, o quasi tothom, o els afortunats que o no han llegit el llibre o no han vist cap pel·li, que ho facin, perquè, no sé, a mi m'agrada molt. I és molt enginyós. En si és una novel·la negra.
4: Conegudíssima.
5: Conegudíssima. La trama està molt, molt bé. Molt, molt bé. Tot passa amb un tren.
4: Sí.
5: Un tren de llarg recorregut. Vull dir que no és el nostre de per anar a Barcelona o per anar a Girona, sinó que és d'aquests trens que, bueno, que t'hi passes, pues, com una setmaneta allà dintre. I clar, passen coses, no? Hi ha com un assassinat impossible. Però de casualitat hi ha l'Hèrcules Poirot, que és un senyor belga, no francès, sinó que és belga.
4: Bigotet.
5: Amb bigotet.

0: molt enginyós per...
1: Bueno,
0: per fer-ho interessant,
1: sí, per enganxar el lector.
0: I realment és molt intrigant, vull dir que si no l'has llegit i no has vist res, home, no?
1: Sí, val la pena.
0: A mi m'agrada molt, és molt sorprenent.
1: Hi ha autors que ja ho han fet, això, parlo de cine perquè és el que se'm ve al cap, no? En Tarantino, en Reservoir Dogs, ja ho va fer, agafant només una ubicació que era aquell garatge.
0: Sí, aquell... Ai, sí, dir, quina angúnia, sí, sí.
1: De l'orella.
0: Ai, sí, me'n recordo.
1: Llavors, clar, fer una pel·lícula amb només una ubicació ja és difícil.
0: Sí.
1: Fer un llibre, entenc que també.
0: Sí.
1: Poder, ja et dic, el tren d'abans és més diferent al d'ara, que tenia diversos vagons i diferents, doncs allà poden passar moltes coses. Però sé de jocs també i pel·lícules que han passat en una ubicació com aquesta que t'he comentat.
0: Sí.
1: Però ara parlem d'un tren. Clar.
0: Clar, però hi ha també el, quin és aquest d'acció que és tan trepidant? Bullet Train? O el...
1: No, el tren bala. Sí,
0: aquest també, i aquest van ràpid, eh? Vull dir que no és l'Orient Express, ja tot va ràpid en aquesta pel·lícula.
1: Sí, sí.
0: I és molt entretingut, però realment en el transport públic, bueno, a part del que pot arribar a passar, avaries, absències, no? Estàs esperant un autobús que no passa mai.
1: Sí.
0: Passa, això
1: sí,
0: passa.
1: Sí, sí, tant. De fet, em recorda molt a Professor Layton, que és un... Bueno, són jocs de un detectiu que un dels jocs va en un tren. Llavors m'ha recordat molt aquest món. La gent que sigui tan friqui com jo m'entendrà, sobretot en aquest sentit. Però mira, ara la pregunta... Parlem d'un llibre dels anys 30.
0: Sí.
1: És un llibre, com ho has dit, humor...
0: és una novel·la negra.
1: Novel·la negra, perdó. Sí. Recomanació de gent...
0: Tothom que li agradi un bon llibre de suspense, que se'n diu suspense, no? Aquests thrillers, que no és que hi hagi un psicòpata especial, ni que hi hagi molta sang, ni que sigui molt, molt escandalós, sinó que és molt enginyós, no? És com un puzzle, no? I això com ho encaixem? I això com pot haver pogut passar si no entra dins de la lògica que nosaltres tenim, no? I clar, al final sempre és un joc de perspectives, que és el divertit d'aquest tipus de llibres de suspense, no? I és...
1: Bueno, sempre que parlem... Exacte, sempre que parlem de thrillers, parlem d'assassins, parlem de detectius, doncs aquests temes sempre generen una mica de gràcia, una mica de curiositat, no?
0: Sí,
1: sobretot per als que ens agrada aquest món, perquè, bueno, ja ho hem parlat fora de micros, que estic llegint Stephen King, llavors aquests mons de suspens, de...
0: Sí, no? De què passarà, no?
1: Exacte, sí.
0: I jo suposo que també tenen l'habilitat que el que dèiem de Stephen King, no? Vull dir que et fan entrar dins del llibre, no? I llavors et quedes com sugestionat, no? I estàs com... I això s'ha de ser molt bo per poder-ho captar, no? Perquè ens podem explicar moltes coses i, bueno, i què, no? I no... Però en canvi aquí...
1: De fet, valoro molt els llibres que et fan imaginar-te en quin lloc estàs.
0: Sí.
1: Entenc que ho fan tots, però alguns més que altres,
0: sí.
1: No? Allò que t'has d'imaginar l'escenari, no?
0: Sí.
1: I que cadascú, que és el bo dels llibres, se l'imagina d'alguna manera diferent.
0: Clar. Suposo que per això quan hi ha el canvi de llibre a pel·lícula no agrada a tothom, és complicat.
1: Sí,
0: és complicat.
1: Sí.
0: Per molt bé que ho facis, no? Bueno, perquè tots ho llegim segons nosaltres mateixos.
1: Exacte.
0: No?
1: Molt bé.
0: Però molt bé, aquí
1: doncs,
0: amb els trens.
1: Amb els trens. No caldrà entrar-hi en detall, però Mar, moltíssimes gràcies per venir a parlar d'un tema delicat, el transport públic, però bueno, d'una manera
0: sensible.
1: Més curiosa.
0: Sí.

0: I arribarem al final del programa d'avui amb els tastets de llengua que avui estan dedicats a la tornada a l'escola amb el Centre de Normalització Lingüística. Som-hi, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, estem amb uns nous tastets de llengua, com cada dimarts, i avui tocarem un dels temes d'aquests temes troncals del mes de setembre que no poden faltar, i parlem del que és la tornada a l'escola amb la Gemma Martínez, que ens n'explicarà unes curiositats i cosetes que als nostres oients els agradarà saber. Així que, Gemma, bona tarda.
2: Bona tarda, Martí.
1: A veure, tornada a l'escola, època complicada pels més petits, però potser una mica d'alivi també pels que som pares.
2: I tant.
1: A veure quin enfoc li ens donaràs tu.
2: A veure, setembre és més de tornar de l'escola, de tornar a la feina, les vacances s'acaben, ens ho hem passat tots molt bé, però ja toca començar a fer coses, eh?
1: Ja toca.
2: Ja toca. I avui res, simplement...

0: Volíem repassar unes quantes paraules que estan relacionades amb aquesta tornada a la rutina i a l'escola.
1: Doncs a veure, per quina comencem?
0: Doncs comencem per escola.
1: De la millor manera.
0: De la millor manera. Escola és una paraula que ve del grec, val? De la mateixa paraula, escolè. Potser no ho pronuncio correctament, disculpeu.
1: Bé, no ens ficarem.
0: No, en la pronúncia. Cal dir que en grec la paraula escola també volia dir lleure, oci, perquè les activitats culturals les feien en els moments d'esbarjo, quan no s'havia de treballar. Clar, era una altra època. Tot el que no era treballar era esbarjo. Avui dia hi ha diversitat d'opinions dels que diuen que els nens a escola no fan res i només es diverteixen, per tant, potser sí que encara encaixaria amb aquest significat de lleure, oci, esbarjo, però aquí és una polèmica que no hi entrarem, d'acord?
1: D'acord, doncs a veure.
0: De fet, la paraula escola, així com la fem servir avui en dia, es va consolidar sobretot a la segona meitat del segle XX, o sigui, fa molt poc, diguéssim.
1: Sí, això t'anava a dir.
0: Sí, abans, i aquí, doncs, no, si ens escolta gent més gran o si pensem en com parlaven els nostres avis, era més habitual fer servir la paraula col·legi o estudi. Anar a estudi. No sé si ho has sentit mai, això.
1: Sí, anar a estudi, sí, sí. I també et diria que et dono la raó de que de la part de la meva àvia m'ho deia molt.
0: Oi? Recorda que... molt a com parlaven sí, els nostres sí, avis. Tota anaven a estudi. Per tant, aquest ús d'escola és bastant modern. Volíem fer-vos notar que en català, quan fem servir escola i el verb anar, no hi posem l'article. No diem anem a l'escola. Fem anar a escola. Els nens van a escola. Toca anar a escola. D'acord? És una fórmula lexicalitzada i és habitual no posar-hi l'article.
1: D'acord, doncs queda també anotat, perquè clar, anar a escola potser també quedaria molt...
0: Els nens ja van a escola al setembre, no van a l'escola. Cada cop sí que se sent més l'article, però l'ús més genuí era sense, anar a escola. Així que us animo a mantenir-ho així, anar a escola. Per exemple, no, avui el meu fill ha estat malalt i no ha anat a escola, sense l'article.
1: Molt bé.
0: Bé, passem ara a una eina molt utilitzada a l'escola, com és el llapis, sobretot entre els nens més petits.
1: La que més, et diria.
0: La que més. Volíem recordar-vos que llapis, el plural de llapis, vull dir, és llapis, no llapissos. Tot i que s'utilitza i la gent ho diu, llapissos és un plural, diguéssim, col·loquial, no és normatiu. Si heu d'escriure alguna cosa doncs, normativa, és un llapis, dos llapis. I per últim, una altra eina molt utilitzada, un altre estri molt utilitzat, són els retoladors, que també per influència a vegades del castellà es diu malament i es fa com en castellà amb una O, rotuladors, no. Recordeu que retoladors ve de la paraula rètol i rètol s'escriu amb una E i no una O, per tant, un llapis, dos llapis i retoladors.
1: Molt bé, perquè et diria que m'atreviria a dir de les paraules que més malament es diuen, perquè...
0: Sí, bé, per influència, per costum. I per últim, si tenim un llapis i un retolador, el més habitual és fer-lo servir damunt d'un full. Un full en masculí. Recordeu que les fulles, o la fulla, només fa referència a la part de l'arbre, de les plantes. Una fulla de l'arbre, un full de paper.
1: D'acord, doncs mira, una altra cosa que aprenem a dir-la bé i que, doncs, ja que comencem aquesta nova etapa escolar, doncs, què menys que saber dir bé les paraules relacionades amb ella. Gemma, a tu t'agradava anar a l'escola?
0: Moltíssim.
1: Sí?
0: Sí.
1: Eres d'aquelles que quan arribava el setembre, com ara...
0: Ja en tenia ganes.
1: S'ho agafava amb ganes.
0: Sí, tant, mare de Déu, i tant.
1: Molt bé, doncs la meva opinió us la deixaré a l'aire perquè prefereixo no entrar en debats que no toquen. Gemma Martínez, moltes gràcies com sempre.
0: A vosaltres.
1: I ens escoltem en el proper Tastet Tallat.
0: Fins aviat.
2: Molt bé, doncs nosaltres acabarem aquí. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca. Gràcies per acompanyar-nos durant aquesta hora i ens retrobem demà amb un nou tema. Que passeu una bona tarda. Adéu.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: 97.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: LinkedIn. El cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
11: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
10: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que l'Obert continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
12: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
10: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al Nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
9: Laia Micó, benvinguda.
13: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
9: Què, les vacances bé?
13: Ai, aquí no li van bé les vacances, Anna.
9: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
13: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet ràbia tant dient això a la Gisela.
9: Pobre.
13: Que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
9: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
13: Exacte.
9: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
13: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
9: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
14: Estàs escoltant l'Angle 54, a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havien uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció diguem-ne d'obra, i que posteriorment, l'any 1878 ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Inanzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar amb més o menys alguns canvis fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molta incidència en el paviment, en les voreres, i es va tinguer de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964... es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa allà alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys popularment es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977, quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb moviments veïnals i altres circumstàncies, van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada de la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
2: Pel que fa a la configuració actual, ens n'hem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll. I això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008 es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres i amb dos únics carrils de circulació en els dos sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
0: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir de l'any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, amb programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
0: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdula.
0: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc dos de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és, l'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
0: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions se remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
0: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella està el podi de la perruqueria mundial. És un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
5: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cúquer anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cúquers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cúquer americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
6: Però contenta dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre. No és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així. Tampoc no estem pensant en això. Anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme, la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
5: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
6: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particulars no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar, i després en 2 hores tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no sé, frotar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
5: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
6: Parlo de mi. Jo vaig començar perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió més que res, és passió perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que pues, no sé, pues, té molta feina o no pot, i és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana, és que, i això clar, com està muntada en aquest moment la vida, que no tenim temps de res, no es pot, és que, i llavors pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
7: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I de què ho podem atribuir, això, Raimon?
5: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
6: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bon olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
7: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
5: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participarà en el Campionat d'Europa.
7: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
5: A reveure, Anna.
8: Rambla 54 és... No sé el que és.
9: No, sí, el que has dit abans.
8: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
9: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
8: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
9: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
8: Ha quedat d'artista, aquesta.
9: Molt bona, eh?
8: Sí.
10: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
11: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena, t'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. I clar, doncs molt bé, cantarem.
10: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugenia Kemedy. Kemedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
11: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestre de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugenia Kemeny, i amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè tota la Montserrat Cavaller i jo vam tenir, totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
10: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
12: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res de res de res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
13: etcètera. Jo que sé, les romeries.
12: Les romeries. I ella cantava. I ella cantava sempre a les romeries. Home, perquè tenia una veu preciosa, veu.
10: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
12: El meu pare va començar a mirar un mapa... I en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
10: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna La Cambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna La Cambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna La Cambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
14: També hi ha una certa por de gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
10: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat, i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils, la cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna La Cambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
15: Doncs per mi la música, després de l'amor, és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys, o 10 ni 12, no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys, naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no sol l'amor sexual, sinó l'amor en majúscules, l'amor per tothom, i a més l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
10: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a la cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància: la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la cambra va fer als anys 80, i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna La Cambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna La Cambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'Estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra? Mil gràcies.
2: Vinga, fes-ho.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que el 2022...
4: Estàs escoltant Rambla 54, el grup a Ràdio Calella.
3: Les Borges Blanques...
5: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
5: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força, diverses vegades, el primer volum de 100 gegants, de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
6: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
5: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
6: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
5: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
6: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
5: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
6: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
5: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
6: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet dels gegants.
5: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
6: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
5: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
6: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
5: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
6: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
5: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
6: A vosaltres.
4: Això és Rambla 54, a Domènec Ràdio.
5: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
7: Sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
5: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
7: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
5: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
7: No.
5: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
2: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu, perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
5: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
2: Correcte. La imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
5: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
2: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brasband.
5: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
2: Sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
5: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
2: No, no, no, no. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqüeducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
5: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
2: I tant que sí, Anna, i cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
5: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys, i abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
2: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca, i que mica en mica aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyencs.
5: Segur que sí. Al capdavall, aquest és el sentit.

0: vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
1: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
0: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
2: Hola, Jan.
3: Hola.
2: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
3: Esteu empostant.
2: No, esteu escoltant.
3: Vale, molt bé. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
0: perfect plan. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
5: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
0: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què parlem.
6: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
0: I això, això sí o què? Això, Arnau, sabem què
6: home,
0: és?
6: Home, això és Kylie Minogue.
0: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar matent durant anys i panys després de dinar.
6: O sigui que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
0: Jo no sé si recomanar-te-la, li recomanem, Ivan, o que potser són molts capítols, no?
5: Jo crec que han envellit malament.
0: Han envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no? Sí. Ens va seduir des de la petita sí. pantalla, durant molts anys a través de TV3.
5: I Jason no... Donovan i Guy Pearce.
0: L'Ivan, l'Ivan era més friqui que jo.
6: Sí, sí, no sí,
0: més,
6: sí, la seguíeu molt,
0: no més boomer perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. No. I tot això avui perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbours, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
0: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
7: Doncs abans això pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven. I per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida de Premià de Mar, que és la Pepita Pla. I escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
0: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta. Això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
8: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses i abans tot això no hi era.
0: Doncs Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
7: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
8: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa. Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
0: Doncs aquesta última frase és molt bona, vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
7: Sí, totalment, i fixa't.

0: Sap que no idealitza el passat, no diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
1: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
0: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pàpita no es talla gens.
2: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
0: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
2: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus. Només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
3: Contundent, eh? Uns esclaus.
0: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
3: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
0: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
2: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar que si ets... Jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com sí. A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
0: Sí.
2: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà embapicada.
3: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
0: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
3: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
0: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí, dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
3: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
0: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
3: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Media i qui ets tu?
0: Doncs sí, Premià Media és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí a Premià de Mar i com a fet curiós us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
3: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui, Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
0: Gràcies.

0: rambleros i rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé per els aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activa així la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabant de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquestes mostrelles per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, rambleros i rambleres. A gaudir.
1: Ràdio Tordera. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
1: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
4: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
1: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
4: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: Bona tarda. Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dimarts 15 de setembre del 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Un petit incendi crema una zona de bosc. Segon titular. Tordera rep un premi per organitzar unes festes segures i de qualitat. Tercer titular. El Teatre Clavé comença el nou curs de teatre, música, dansa i art. Quart titular. Una plataforma veïnal s'oposa a ampliar l'autopista entre Tordera i Lloret de Mar. Ara explicarem les notícies. Notícia 1. Un petit incendi crema una zona de bosc a Ágora Park. Els bombers i la policia han actuat ràpidament i ja han apagat les flames en aquesta urbanització de Tordera. L'incendi ha afectat una zona petita, de 500 metres quadrats. Encara no se sap quina ha estat la causa que ha començat el foc. Notícia 2. Tordera rep un premi per organitzar una festa major segura i de qualitat. La Generalitat ha donat el premi Q de Festa a les barraques de la Festa Major de Tordera. Només 9 pobles de tot Catalunya tenen aquest reconeixement. Es dona per cuidar els joves i reduir riscos durant les festes. Notícia 3. El Teatre Clavé comença el nou curs de teatre, música, dansa i art. Per a totes les edats hi ha tallers de tota mena per poder aprendre i divertir-se. Les activitats ajudaran els infants a expressar-se millor i a treballar en equip. Notícia 4. Una plataforma veïnal s'oposa a ampliar l'autopista entre Tordera i Lloret. La Generalitat vol fer estudis per allargar l'autopista C32 entre Tordera i Lloret de Mar, però els veïns no ho volen, perquè faria molt de mal a la natura i al medi ambient. Els veïns demanen gastar els diners en millorar els trens i la carretera Nacional 2.

0: I ara recordem els titulars del dia. Primer, un petit incendi crema una zona de bosc a l'urbanització Ágora Park. Segon, Tordera rep un premi per organitzar una festa major segura i de qualitat. Tercer, el Teatre Claver comença el nou curs de teatre, música, dansa i art. Quart titular, una plataforma veïnal suposa ampliar l'autopista entre Tordera i Lloret. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Vídeo notícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS a l'aigua i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments amb llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Tordera, reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. L'Ajuntament rep el distintiu Q de Festa, que només tenen 9 municipis de tot Catalunya. Ho valorava Aniol Canals, regidor de Festes.
3: Hem rebut aquest reconeixement gràcies a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció.
1: El Teatre Claver arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per totes les edats. Tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Claver. Parlava de l'escola el seu director del teatre, Josep Navarro.
4: És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
1: Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C-32 entre Tordera i Lloret. La plataforma ciutadana denuncia que el govern insisteixi a tirar endavant un projecte que la justícia ja va tombar el 2019. Escoltem Antoni Esteban, membre de Preservem el Maresme, en declaracions a aquesta emissora.
5: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
1: En esports, el CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot el mes de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ja de moment arrenquem aquesta jornada dimarts, igual que ahir, amb un temps estable i plenament assolellat. Avui les temperatures baixen una mica. Ahir les màximes van tornar a arribar als 34 graus a Tordera, per exemple. Avui la màxima quedarà al voltant dels 32, per tant baixa una mica, tot i que continua sent una temperatura molt alta per l'època de l'any. D'entrada, amb vent, que bufarà de mar cap a terra i que serà el responsable d'aquest lleuger descens de temperatura, a diferència d'ahir que vam tenir vent de garbí, i la situació marítima tranquil·la, amb una mica de mar de fons aquest matí, que ha d'anar desapareixent aquesta tarda. De cara a demà s'espera un canvi de temps que ens portarà un augment de les nuvolades ja a partir del migdia i durant la tarda precipitacions més irregulars en un primer moment. Sembla que de cara al vespre podíem tenir xàfecs de caire tempestuós que abraçarien bona part de la comarca i localment d'una certa intensitat, especialment la matinada del dijous, que és quan ens creuarà el màxim d'inestabilitat aquí al Maresme, amb unes temperatures que demaniran clarament a la baixa i que, de fet, les mínimes, com ja ha passat dimecres passat, no seran les de la matinada, sinó que es registraran a última hora del dia.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. En 7.1 FM.
4: When I checked into that hotel, I couldn't keep from making a living hell.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en Llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments amb Llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Dimarts 15 de setembre de 2026, Tordera reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. L'Ajuntament rep el distintiu Q de Festa, que només tenen 9 municipis de tot Catalunya. Aniol Canals, és regidor de Festes.
3: Hem rebut aquest reconeixement gràcies a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció.
1: El Teatre Claver arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. Tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Claver. Josep Navarro és director del teatre.
4: És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut no de ferro, una bona salut.
1: La plataforma Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C-32 entre Tordera i Lloret. La plataforma ciutadana denuncia que el govern insisteix a tirar endavant un projecte que la justícia ja va tombar el 2019. Escoltem el seu portaveu en declaracions d'aquesta emissora, Antoni Esteban.
5: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
1: En esports, el CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot el mes de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ja de moment arrenquem aquesta jornada dimarts, igual que ahir, amb un temps estable i plenament assolellat. Avui les temperatures baixen una mica. Ahir les màximes van tornar a arribar als 34 graus a Tordera, per exemple. Avui la màxima quedarà al voltant dels 32, per tant baixa una mica, tot i que continua sent una temperatura molt alta per l'època de l'any. D'entrada, amb vent, que bufarà de mar cap a terra i que serà el responsable d'aquest lleuger descens de temperatura, a diferència d'ahir que vam tenir vent de garbí, i la situació marítima tranquil·la, amb una mica de mar de fons aquest matí, que ha d'anar desapareixent aquesta tarda. De cara a demà s'espera un canvi de temps que ens portarà un augment de les nuvolades ja a partir del migdia i durant la tarda precipitacions més irregulars en un primer moment. Sembla que de cara al vespre podíem tenir xàfecs de caire tempestuós que abraçarien bona part de la comarca i localment d'una certa intensitat, especialment la matinada del dijous, que és quan ens creuarà el màxim d'inestabilitat aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà aniran clarament a la baixa i que, de fet, les mínimes, com ja ha passat dimecres passat, no seran les de la matinada, sinó que es registraran a última hora del dia.
1: Com sempre, la plana local, comarcal, d'interès de la jornada acabarà de completar l'informatiu d'aquest dimarts 15 de setembre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha demanat formalment a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS detectats a l'aigua i que suspengui temporalment els abocaments autoritzats que es fan a la llera del riu Tordera. El consistori considera que, mentre no s'aclareixi d'on provenen aquests contaminants, caldria aturar temporalment els abocaments d'empreses situades al curs mitjà de la Tordera que disposen d'autorització per abocar a la llera. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
1: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS. I en aquests casos, i en aquelles empreses que siguin originàries d'abocaments de PFAS, siguin les que instal·lin els seus filtres de carbó actiu que ens exigeixen a nosaltres que posem. Per tant, el que demanem també ja és responsabilitats més enllà de la que tenim nosaltres per garantir la salut pública del municipi, sinó exigir les responsabilitats que corresponen a aquells que estan abocant aquests microplàstics a l'aigua.
0: L'Ajuntament defensa que, si finalment es determina que alguna d'aquestes empreses és responsable dels abocaments de PFAS, hauria d'assumir també les mesures necessàries per eliminar-los, com ara la instal·lació de filtres de carbó actiu. El consistori ha remarcat que no vol assenyalar cap empresa concreta fins que l'ACA determini l'origen de la contaminació. Segons les darreres informacions facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'origen dels PFAS se situaria al curs mitjà ja del riu Tordera, aigües amunt del municipi. Escoltem Elisabet Mejías.
1: L'ACA, en les últimes informacions i les reunions que hem fet amb ells, ens parlen del curs mitjà del riu Tordera.
2: Curs mitjà, perquè ens entenguem que deu ser Sant Celoni, Riells...
1: Jo ara no m'atreveixo a criminalitzar cap empresa, això de ser l'ACA que ho digui, però sí, el curs mitjà, sí, s'ha d'entendre Sant Celoni, Cardedeu, tota aquesta zona, alguna part de la Baixa Tordera, però nosaltres no estem tant a la Baixa Tordera, ens ve més de la part curs mig del riu Tordera.
2: I de Tordera entenc que no, estaria parlant d'empreses de Tordera en amunt.
1: En amunt.
0: L'Ajuntament ara està pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Paral·lelament, l'aigua de Masmora ja ha estat declarada apta per al consum després de diverses analítiques consecutives amb resultats favorables al consistori, però continua treballant en la instal·lació dels filtres necessaris per donar una solució definitiva a la situació. Aquests dies també hem conegut que l'Ajuntament de Tordera ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya amb el segell Q de festa per l'organització i la qualitat de les barraques de la Festa Major de Sant Bartomeu. Es tracta d'un dels 9 reconeixements d'aquest tipus que s'atorguen a tot el país. El regidor de festes, Aniol Canals, destaca la feina que es fa en diferents àmbits en l'organització de les barraques que han permès rebre aquest reconeixement.
3: De moment, aquest distintiu, doncs, de nits de qualitat, només l'hem rebut 9 ajuntaments a tot Catalunya i per l'Ajuntament de Tordera és un orgull. Hem rebut aquest reconeixement gràcies, doncs, a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció. Les mesures que hem pres és tenir un espai per a les persones amb mobilitat reduïda i amb diversitat funcional, tenir taps per les orelles, alcoholímetre, preservatius gratuïts per a tothom, aigua, fruita, doncs una sèrie de mesures que ens permetren haver pogut rebre aquest distintiu de barraques de qualitat. En aquestes mesures, doncs, de prevenció hi participa, doncs, el punt Lila, que és el punt de salut que tenim a les barraques, també la Rula, com tota aquesta sèrie de treball que fan amb totes les mesures de prevenció i, doncs, de poder garantir que les persones, doncs, estiguin segures dins del nostre recinte, també tota la coordinació amb les entitats del nostre municipi i tots els cossos policials de seguretat.
0: La Q de festa és el distintiu que la Generalitat atorga als espais de música i ball que s'impliquen en la qualitat i el benestar dels usuaris. No es tracta només d'un segell, sinó d'una xarxa de locals, espais i festivals units per promoure la prevenció i la reducció de riscos associats al consum i a la festa. Amb aquest reconeixement, Tordera se situa entre els municipis catalans que aposten per una festa major de qualitat i per unes celebracions més segures i responsables. Yeah.

0: El Teatre Clavé i l'Escola de les Arts han començat un nou curs. Es consolida el seu espai multidisciplinari en l'àmbit de la música, el teatre, la dansa i les belles arts sota els valors de la solidaritat i la tolerància. La proposta formativa s'estructura en diferents nivells i disciplines adaptades a les edats dels infants. Sensibilització adreçada als nascuts entre 2023-2020, un espai lúdic d'experimentació conjunta amb música, dansa, teatre i arts plàstiques. Escola de dansa i aula de teatre per infants nascuts el 2019, centrada a potenciar els controls corporals, l'expressivitat de la veu i les habilitats empàtiques. L'aula de belles arts, espais per endinsar-se en el dibuix, la pintura, el collage, la fotografia i l'escultura des d'una vessant d'experimentació creativa. I l'escola de música, orientada a incentivar la passió musical a través del llenguatge musical, la pràctica instrumental i la col·laboració multidisciplinària. El projecte s'adreça a totes les edats, des de l'infància fins a l'edat adulta. Josep Navarro és director del Teatre Clavé.
1: Sempre és emocionant tornar, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes, les diferents edats, les diferents procedències, les diferents disciplines. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
0: En aquest sentit, tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Clavé. I la plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Aquest projecte, que preveu una inversió futura de 110 milions d'euros, reobre un debat històric a la comarca marcat per un fort rebuig social i territorial. Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei catalana del canvi climàtic. En parlen Toni Esteban, és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
2: Tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua, l'energia, etc. I creiem que és importantíssim que la gent pensi de que la tal com està plantejada, per exemple, la classificació de la Nacional 2, no acabarà bé això. Si no arreglem primer Rodalies, la Nacional 2 mai es podrà pacificar i llavors es carregarà la C32 i el que volen que és que es carregui la C32 per recuperar els peatges com a excusa.
0: Des de la plataforma assenyalant que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies aquí al Maresme o la pacificació també de la Nacional 2 al seu pas per la nostra comarca.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El CEP Tordera ha anunciat oficialment l'inici dels entrenaments de la nova temporada esportiva i amb l'objectiu d'acostar l'esport a tothom i reforçar les seves plantilles. L'entitat organitzarà jornades de portes obertes que s'estendran durant tot el mes. La iniciativa està oberta a un ampli ventall d'edats, estructurant els horaris de manera acurada segons la categoria de cada jugador o jugadora, que abraça des dels més menuts fins a l'etapa prèvia a la sènior. Psicobàsquet per als nascuts del 2020 al 2022, Escobol, nascuts per al 2019, Premini, nascuts del 2016 al 2018, entrenaran dos dies per setmana, i Preinfantil, nascuts el 2014, Júnior, nascuts entre 2008 i 2010, i sots 25, nascuts entre 2022 i 2002 i 2006, entrenaran tres dies per setmana. Per saber els horaris dels respectius entrenaments, per a qualsevol dubte o per avisar de l'assistència als entrenaments, podeu consultar les xarxes socials del club contactant a través del correu electrònic info@septordera@gmail.com o per WhatsApp al 653 22 91 12. L'equip tècnic del CEP Tordera vol facilitar al màxim el procés d'incorporació de nous talents i aficionats al bàsquet local. Per aquest motiu, qualsevol persona interessada pot apropar-se lliurement al pavelló en els horaris establerts per realitzar les proves recurrents.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres al migdia d'aquest passat dissabte. Segons avançava El País i que confirmava l'Agència Catalana de Notícies, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar a prop de la urbanització Aigua Viva Park, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de l'investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. El Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha explicat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
1: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, qui també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia informació des de la xarxa. David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, aquesta jornada de dimarts continuarem, com ahir, amb un temps plenament estable, assolellat i càlid. No tant com ahir, perquè ahir vam tenir vent de garbí, avui el vent bufarà de mar cap a terra i això farà una, baixar una mica les temperatures màximes. Però tot això, tornem a tenir valors de més de 30 graus en diferents punts de la comarca i sobretot cap a l'interior, on ahir es va arribar als 34, avui quedarem al voltant dels 32. Per tant, un parell de graus menys, però no deixa de ser una temperatura molt elevada. Amb vents que bufaran fluixos, com ja hem dit, i amb una situació marítima més tranquil·la, tot i que aquest matí tenim una mica de mar de fons. A conseqüència de la maror que ahir a la tarda predominava a tota la costa maresmenca. Un dia assolellat i, per tant, un temps tranquil. Demà, però, hem d'anunciar canvis. Per fi arriben noves precipitacions que comencien a arribar aquí al Maresme de cara a la tarda. De fet, a partir del migdia ja veurem molta nuvolada que anirà creixent amb força i que a primeres hores de la tarda ja podia deixar algun ruixat més aviat irregular, més probable cap al Maresme sud. I posteriorment, de cara al vespre, hi hauria una línia de tempestes que des de la zona del prelitoral arribaria aquí a la comarca, amb precipitacions localment d'intensitat forta, com acostuma a passar d'altra banda en aquesta època de l'any, i també de forma puntual podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat, com ja va passar dimecres passat. D'entrada s'espera que tinguem, per tant, aquest canvi de temps amb una baixada de temperatures gradual al llarg del dia de demà. Primera hora ho notarem poquet, però a mesura que avancin les hores sí que notarem com va baixant la temperatura i de cara a dijous ja tindrem unes temperatures altre cop normalitzades que no tindran res a veure amb les d'ahir o les d'avui. D'entrada amb un dijous en el qual encara quedaran restes d'inestabilitat, sobretot de matinada. Atenció perquè la matinada del dijous podria descarregar amb intensitat en alguns punts, sobretot del sud del Maresme, ja ho anirem seguint, i al llarg del dijous doncs, molts núvols, possibilitat d'algun ruixat, irregular, poc important en principi, i amb aquestes temperatures, com dèiem, claríssimament més baixes. Els vents fluixos de cara a dijous giren cap a Garbí a la tarda, però feble, i situació marítima que estarà més tranquil·la, tot i que persistirà una lleugera mar de fons. Divendres encara quedaran força núvols amb unes temperatures que en general es mantindran sense canvis importants.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Hola, bona tarda. Som l'Ariadna i la Berta. Som les directores del Quitzanes Tordera. I avui per nosaltres és un gran dia perquè inaugurem el nostre centre.
2: Quin va ser el motiu per el que vau decidir traslladar-vos a aquest local?
1: Doncs principalment nosaltres estàvem al Cabirral 136 i vam decidir moure'ns al 142 perquè el primer local se'ns va quedar molt petit. Necessitàvem també renovar els espais i fer noves classes per adaptar-nos als diferents edats que treballem, que són nens des de 0 fins als 18-20 anys.
2: I quines diferències podem trobar en aquest nou espai?
1: Vale, com veureu, l'entrada ja és més gran, llavors tenim diferents classes, unes són per babies, que són per nens de 1 i 2 anys, llavors tenim classes de nens de 3 fins a 7 anys i les dels més grans. També tenim diferents espais, com serà el Focus Box, on podran els nens fer els oral test i altres tasques i activitats. I a més, també tenim un pati al final per poder fer les activitats, sobretot del Summer Camp.
2: Creieu que realment es pot aprendre anglès des de ben petits sense que hi sigui una obligació o un esforç molt gran?
3: Sí, tant. De fet, nosaltres fem unes classes molt dinàmiques des d'on els alumnes aprenen des de la gamificació i ja des de ben petits fan ple d'activitats on els infants ja comencen a repetir petites paraules, petits sons i així es van familiaritzant.
2: Ja creieu que aquest nou espai, aquest nou centre ajudarà a millorar els alumnes a l'ensenyament?
3: Sí, de fet, home, el color, ja la vitalitat que porta, la llum que porta, jo crec que serà un gran canvi perquè vinguin amb més ganes i d'aprendre i de venir a classe.
2: Hi ha algun mite habitual a l'hora d'aprendre anglès que us agradaria esmentir?
1: Sí, és la base del nostre mètode, que és perquè nosaltres creiem fermament que per aprendre un idioma és imprescindible començar a partir de l'any i anar, estant en contacte amb aquest idioma fa que tu, quan siguis més gran, siguis capaç de parlar-lo de manera segura. Aleshores, nosaltres el que busquem és que els nostres nens i nenes aprenguin anglès d'una manera natural i quan siguin més grans sàpiguen comunicar-se com ho han fet amb el seu idioma matern.
2: Quines diferències també podem trobar entre aquest espai i l'altre?
1: Principalment en l'altre espai només teníem 6 classes. En aquest nou espai comptem de 10 classes, a part també, com hem comentat, el pati de fora, que ens donarà possibilitat de fer moltes activitats extracurriculars, i llavors també l'espai, que les aules són molt més grans que les que teníem i està la imatge completament renovada.
2: Com adapteu les classes als diferents tipus de nivells i edats?
1: Des de Quitzanàs tenim una metodologia pròpia, aleshores cada grup d'edat treballem amb un personatge diferent. D'aquesta manera captem la seva atenció i aconseguim que aprenguin l'idioma d'una manera natural i divertida.
2: Quines habilitats creieu que desenvolupen un nen quan aprèn anglès des de ben petit?
1: Doncs en primer lloc que no tenen vergonya d'expressar-se en anglès perquè per ells és algo molt natural. I després, sobretot, que tenen la capacitat d'expressar-se en qualsevol entorn, no només a dintre la nostra escola, sinó que també en altres entorns, com a l'escola o quan viatgen i així, i aleshores saben comunicar-se sense cap mena de problema ni vergonya.
2: I quin paper tenen les famílies en l'aprenentatge de l'anglès?
1: Doncs les famílies és una part fonamental, perquè ells són els encarregats també doncs, de posar-los-hi els àudios. Nosaltres treballem des de petits sempre amb un àudio, amb una aplicació. Aleshores, els pares i mares sempre el que busquem és que ells estiguin molt connectats amb el mètode, perquè creiem que si ells, per ells és important l'anglès, pel seu fill i filla doncs, també ho serà.
2: Considereu molt important que els nens petits comencin a aprendre anglès des de ben, ben petits?
1: Sí, de fet, la nostra metodologia consisteix en que els nostres alumnes comencin entre 1 i 7 anys per poder aprendre l'idioma de la millor manera possible i d'una manera molt natural, igual que han après el seu idioma matern.
2: Quina és la part més difícil d'ensenyar als nens anglès?
1: per nosaltres no hi ha cap part difícil, perquè comencen des de molt petits amb nosaltres, aprenen jugant i fent cançons i comencen a fer les seves primeres estructures gramaticals i ho aprenen d'una manera molt dinàmica i divertida. Per tant, no hi ha cap part que sigui difícil.
2: Què és el que més us ha agradat d'aquest nou centre?
4: D'este centre m'ha agradat, ja empezó muy pequeñita, de 4 para 5 añitos, y la evolución que ha tenido, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Desde muy pequeñita el idioma era algo que como padre lo teníamos establecido como prioridad, pero también todos los valores que cada profe le fue enseñando en cada etapa. Terminé el Kisaná con 15 años, con un FER realizado aquí, acompañado por el claustro profesores, que vamos a estar eternamente agradecidos, y para nosotros es una experiencia que la recomendamos a todos los niveles.
2: ¿Qué os agrada el nou espai del nou espai?
4: Nos agrada todo. El cambio ha sido en positivo. Ese espacio también del patio, que recuerdo de pequeñita que íbamos a hacer el casal en el otro espacio que estaban, y poderlo hacer aquí mismo es la verdad que una ventaja, porque ya hay una seguridad, también hay una tranquilidad. Aparte que es precioso. Cada aula, cada detalle. Los lavabos son una preciosidad también, que es la parte secundaria, pero también es uno de los espacios más seguros para cada persona.
2: ¿Recomendaríeu el Kidzanas a altres famílies? 100%,
4: no te lo dejo ni terminar. Lo recomendaría 100%, y si volvieran a hacer, lo volveríamos a hacer.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges d'Alfarràs per la bona evolució de l'incendi al torrent Regal de Viuda. El confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta...
1: No podem de moment escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Guibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
3: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. 4 dels premiats ja es coneixien i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
1: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.
4: Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del show dels esports d'avui dimarts 15 de setembre. Poseu-vos còmodes perquè això només ha fet que començar amb un dimarts que ens esperen moltíssimes coses d'actualitat. Avui, aquí, de nou, a la 107.1 de l'FM, actualitzarem una mica de futbol en general. Vinga, va, comencem!

Vinga, va, doncs avui dimarts el que tindrem amb nosaltres serà en Pau Serrano. En Pau Serrano, que torna aquí a Ràdio Tordera, com us vaig comentar ahir, que us vaig fer una mica de 5 cèntims, no?, del que tindríem aquesta setmana i també durant el transcurs d'aquesta nova temporada 26-27 del show dels esports després d'aquesta petita aturada de vacances. Avui en Pau Serrano, que estarà aquí de nou als estudis de Ràdio Tordera per posar-nos una mica i actualitzar-nos de tot el que està passant en el futbol en general. Amb ell farem un breu resum del que ha sigut aquest estiu, de les setmanes que no hem pogut xerrar, i també de com estan anant aquest inici de temporada, sobretot pels equips de primera divisió espanyola, el Barça, Madrid, Espanyol, també comentarem el Girona, i també algun altre, com a petició d'algun altre membre d'aquí a la casa. Això i molt més, perquè també debatirem algun altre tema d'actualitat, com és la pilota d'or, que de mica en mica es va posant més calent la cosa, i tranquils que podíem fer fins i tot una tertúlia, un debat, comentant només qui mereix aquesta pilota d'or. Tot això i més avui en el show dels esports, avui aquí a la 107.1 de l'FM amb en Pau Serrano i un servidor, jo mateix, en Jordi Duran. Vinga, va!

I ara, per entrar a començar amb els continguts, és hora de posar-nos a actualitzar en temes locals. Anem a escoltar la notícia d'actualitat esportiva tordanenca. Som-hi!

Avui parlem de bàsquet i és que el Set Tordera arrenca la temporada amb un mes de sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot aquest mes de setembre. El Set Tordera ha anunciat oficialment l'inici dels entrenaments per la nova temporada i és que amb l'objectiu d'acostar l'esport a tothom i reforçar les seves plantilles, l'entitat organitzarà jornada de portes obertes que s'estendran durant tot el mes. La iniciativa està oberta a un ampli ventall d'edats, estructurant els horaris de manera acurada segons la categoria de cada jugador o jugadora que abraça, des dels més petits fins a l'etapa prèvia als sèniors. Els psicobàsquets, per nens nascuts, nens i nenes nascuts, per nens i nenes nascuts entre el 2020 i el 2022, l'Escobol, que és per nens i nenes nascuts el 2019, Premini, nascuts entre el 2016 i 2018, entrenaran dos dies per setmana. Aquests tres, el psicobàsquet, l'Escobol i el Premini. El preinfantil, que són nascuts el 2014, els júniors, nascuts de 2008 i 2010, i els sots 25, nascuts entre el 2002 i el 2006, entrenaran 3 dies per setmana. Per saber els horaris dels respectius entrenaments, per qualsevol dubte o per avisar l'assistència dels entrenaments, podeu consultar les xarxes socials del club. Consultar a través del seu correu electrònic info7tordera@gmail.com, per WhatsApp al número 653-229-112. Repeteixo, per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a info7tordera@gmail.com o al telèfon mòbil 653-229-112. L'equip tècnic del Set Tordera vol facilitar al màxim el procés d'inscripció dels nous talents i aficionats del bàsquet local. Per aquest motiu, qualsevol persona interessada pot apropar-se lliurement al pavelló en els horaris establerts.

Vinga, amb aquesta notícia de bàsquet acabem per donar pas una mica a l'actualitat esportiva d'àmbit general, que és amb el que també ens farà entrar més en temari, en Pau.

0: amb la notícia que ens hem aixecat aquest matí, que s'ha fet oficial a mig matí, és que la final de la Champions del 2029 es farà en el Camp Nou. Tres dècades després, una nova final torna a Barcelona. La UEFA ha escollit l'Spotify Camp Nou per acollir la final de la Champions League el 2 de juny del 2029 davant de Wembley. El comitè executiu de la UEFA ha posat per davant i s'ha reunit aquest matí a Grècia. Ha posat pel recinte culer, entre altres motius per la seva capacitat. Un cop finalitzades les obres, el Camp Nou tindrà un aforament fins a 105.000 espectadors i disposarà de més de 9.000 localitats VIP. Una vegada al final de les obres del Camp Nou, cada vegada més a prop, i és que el projecte de remodelació de l'estadi encara haurà de superar una altra fase. L'estiu del 2026 està previst que comencin les obres de la coberta del Camp Nou, fet que obligarà el Barça a disputar la temporada següent a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El calendari del projecte, però, preveu que l'equip blaugrana pugui tornar a jugar al seu estadi a principis del 2028, sempre quan les obres avancin segons els terminis previstos i no apareguin imprevistos. És un orgull immens per al Barcelona i per a tots els barcelonistes, hasta les paraules de Joan Laporta en un comunicat on el president del Barça s'ha mostrat orgullós per la fita assolida i ha agraït a la UEFA la confiança dipositada en el club per acollir una de les grans cites del futbol mundial. Aquesta és una demostració que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte, assegurat. El màxim mandatari del club també ha agraït especialment a l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Reial Federació Espanyola de Futbol el seu suport a la candidatura. És una fita que hem assolit junts i que projecta Barcelona, Catalunya i el Futbol Club Barcelona al món, ha conclòs. Tres dècades després, una nova final arriba a Barcelona i és que la ciutat comtal tornarà a acollir una final de la màxima competició europea tres dècades després. El Camp Nou ja va ser una de les seus de final de la Copa d'Europa el 1989, en la que el Milan va superar l'Steaua de Bucarest per 4-0. 10 anys més tard, en el 99, l'estadi barcelonista va tornar a ser protagonista d'una final europea. En aquella ocasió, el Manchester United va retornar el Bayern de Múnich per 1-2 en una de les remuntades més recordades en la història de la competició. La final d'aquesta temporada se celebrarà al Madrid, al Metropolitano, mentre que Múnich acollirà la final del 2028. Un any després, el torn serà pel a Barcelona, que tornarà a situar-se en l'epicentre del futbol europeu. Una de les candidatures que optaven a acollir la final de femenina del 2028 era la de Sant Mamés, a Bilbao. L'estadi de l'Atlètic de Madrid aspirava a convertir-se en l'escenari de la gran cita europea, però finalment la UEFA ha decidit apostar per Lió. Aquesta decisió, amb aquesta decisió, el calendari de les pròximes finals de Champions femenina ja queda definit, amb Lió i Cardiff al National Stadium of Wales com a seu de la final del 2029. I no acabem aquí, anem a llegir una altra, perquè les últimes paraules de Rodri en una entrevista ha donat les claus perquè el Barça torni a guanyar la Champions. El migcampista madrileny creu que l'equip ha de ser més consistent i més sòlid. És un títol factible, però no crec que siguem favorits. Rodrigo Hernández ha estat un dels grans fitxatges d'estiu d'aquest Barça, no només per ser un dels millors futbolistes del món, sinó també pel seu lideratge dins i fora del terreny de joc. Aquest dilluns, amb una entrevista a Mundo Deportivo, ho ha tornat a demostrar, parlant amb molta claretat sobre la Champions League i allò que ha de millorar l'equip per poder guanyar el títol. El migcampista madrileny no amaga que el torneig continental és un dels principals objectius de l'equip, però adverteix que no creu que siguin els màxims favorits. Sí, evidentment veig que és un títol factible, i és, per dir-ho així, aquell passet que ens queda per consolidar-nos i demostrar a Europa l'equip que som. A partir d'aquí no crec que siguem preferits. Cal entendre d'on venim, cal entendre el que es necessita per ser campió, i aquest equip encara necessita polir diverses coses per ser campió. Jugadors com jo venim una mica també per això, per créixer i donar a l'equip aquesta part que crec que és important per guanyar títols tan peculiars com la Champions, perquè jo crec que la Champions no és un torneig de qui és el millor, és un torneig de moments i d'entendre quins són aquests moments, i jo crec que potser és el marge que li queda a aquest equip. Ara, si em dius que hi ha opcions, òbviament, per això he vingut. El blaugrana de 30 anys ja té molta experiència jugant a eliminatòries de Champions i explica quines creus que són les claus pel triomf. A parer seu, potser més val no ser tan bons ofensivament i més consistents i més sòlids. Es tracta de controlar aquests moments que són diferencials per una eliminatòria. Quan arribin les eliminatòries importants, les targetes vermelles, els penals, potser no concedir més del que toca. Tot això són les coses que determinen si passes o no. Aleshores, val més no ser tan bons ofensivament i ser més constants i més sòlids. I els equips que han estat capaços de guanyar t'ho han demostrat, així que és el marge que tenim de millora, i n'estic segur. Però és que això també va lligat amb l'experiència. Jo sempre he dit, abans de guanyar has de perdre i has d'aprendre. I el que hem estat capaços de guanyar coses més importants ho sabem. Jo he jugat no sé quantes vegades la Champions, fins que hem estat capaços de guanyar-la. Així que en aquesta experiència entenc que hi ha un aprenentatge i entenc que els jugadors van aprenent any rere any. Vinga, i ara ja sí que sí, amb aquesta notícia anem a donar pas al costat i anem a introduir en Pau Serrano amb aquesta secció, on ens actualitzem també del futbol en l'àmbit general. Vinga, va!
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre, amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera, perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a començar aquest dimarts, ara sí que sí, i ahir també us vam avançar doncs, tot el que tindríem en el dia d'avui aquí, en el show dels esports, ja per segon dia després d'aquesta tornada de vacances, i és que els dimarts, com us deia, com us vaig comentar ahir, tenim amb nosaltres en Pau Serrano. Bona tarda, bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, sort, estic molt bé, i com sempre, que casa feia temps que no ho deia, preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: No, és que ja tornem a estar aquí, hem tingut, sí que és veritat, aquesta aturada per vacances, però durant l'estiu també hem anat escoltant amb aquesta secció una mica més de Mercato, no? Però avui tornem al que teníem la temporada passada, aquest final de temporada amb aquesta secció, de repassar una mica l'actualitat del futbol, no?
1: Sí. Comentarem bàsicament com la temporada passada, partits, curiositats i partits importants que no ens podem perdre.
0: Pau, però t'hem deixat d'escoltar una mica aquest estiu amb aquesta aturada de vacances, però tot i això, aquest cap de setmana t'hem estat escoltant, oi? Aquestes retransmissions que ja ho vam veure també a final de temporada, però t'incorpores com a membre fixe ja de les retransmissions d'aquí de Ràdio Tordera, amb una temporada on el Club Futbol Tordera comença just aquest cap de setmana.
1: Exacte, estic molt, molt content perquè per retransmetre els partits del Tordera i sobretot perquè m'hagueu afegit al grup de
0: retransmissions. Només faltaria, sou la nova fornada, la nova generació que serà el futur d'aquesta casa. Anem a parlar una mica de tot el que parlarem en avui. Suposo que de mica en mica l'actualitat. Digue'm alguns temes dels que parlarem avui i ara et tiro algunes preguntes.
1: Doncs bé, bàsicament parlarem sobre els partits més importants o dels equips més propers que tenim, curiositats sobre gairebé totes del Barça i de la pilota d'or i partits que no ens podem perdre entre avui i demà.
0: Clar, perquè avui i demà hi ha jornada de Lliga, perquè d'aquí poc hi ha aturada de seleccions, aquestes aturades, 20 dies durarà aquesta aturada, sí, gairebé 3 setmanes, sí que és veritat que junten dues, però ostres, aturar la competició 20 setmanes, tornem al mateix debat de sempre, no? Què n'opines tu d'aquestes aturades de seleccions?
1: A mi no m'agraden perquè més que res sempre es lesionen jugadors importants per qualsevol equip i em molesta bastant. I de la selecció espanyola tampoc sóc gaire favorable.
0: No, i mira que, sobretot, el tema de lesions, Rafinha, vaig escoltar, recorrerà mig món en aquesta pròxima aturada de seleccions. Té un partit a Austràlia, després té una a la Índia, després ha de tornar a Austràlia per jugar un altre partit, o sigui, déu-n'hi-do els trajectes amb avió que haurà de fer Rafinha en aquests 20 dies. I bueno, ja ho comentarem, però Frick, ja assegura't que aquest partit de demà ja hi haurà rotacions. Abans de parlar sobre tot el tema que ens has comentat, Pau, anem a fer una mica de repassada de com ha acabat tot, de què ha passat en aquestes setmanes que no hem estat aquí. S'ha acabat el mercat, el Barça ha fet una plantilla. Què et sembla tu aquesta plantilla que ha fet el Barça?
1: Espectacular, espectacular. No hi ha una altra paraula. Han fitxat el millor pivot del món per darrere de Pedri i més Adeyemi i sigo mateix, no sé si ho vam arribar a comentar, que crec que té molt de potencial i ara qualsevol altre que me n'estic oblidant, però crec que ho té un equip per guanyar-ho tot.
0: I els primers partits del Barça, què t'estan semblant?
1: Un espectacle. O sigui, l'altre dia vaig estar a mirar el partit del Barça-Levante, vam guanyar 2-4 i no em vaig quedar conforme, em vaig quedar amb falta de celebrar algun golet més.
0: No, és que ara porten una mitjana de 4 gols per partit.
1: És una barbaritat, eh?
0: Creus que, o sigui, realment ens estem malacostumant,
1: perquè malacostumant, sí.
0: No és normal marcar 4 gols per partit, i sí que és veritat que a mi em deixa una mica de, ostres, els gols que et marquen te'ls podries estalviar, no?
1: Sí.
0: Perquè són gols que són errors de la defensa,
1: sí.
0: Errors que comets a darrere, però ostres, ens estem malacostumant i quan vingui un partit que costi més patirem.
1: Sí, de fet, parlant sobre gols, em sembla que vaig llegir que era el millor inici golejador del Barça des de la temporada 2011-2012, que bé, també era una molt bona època. Però sí, tornant al tema de que ens estan mal acostumant, perquè quan vingui un partit fort, jo crec que no el patirem, que no és que el golejarem, però sí que li podrem combatir.
0: Sí? Creus que ho podem treure suc, d'aquests partits? Jo crec que la complexitat arriba en aquest mes d'octubre, que si no m'equivoco, com l'any passat passava, és Betis, PSG i Madrid en menys de dues setmanes. El 18 d'octubre contra el Betis, el 20, dos dies després, contra el PSG,
1: sí,
0: i el 24 contra el Madrid. És a dir, en molt pocs dies tens aquests tres partits de màxima exigència, que suposo que serà el primer test, no?, real que tindrà. Si és veritat, ara t'has enfrontat contra equips que, bueno...
1: mitja taula.
0: Mitja taula, sí, que has pogut guanyar. El que menys has golejat ha sigut l'Atlètic de Bilbao per un 2-0, però en portaria 0.
1: Sí.
0: Ostres, de moment, amb aquests partits que portem, qui t'està semblant millor jugador?
1: Rafinha.
0: Rafinha,
1: no tinc cap altre jugador que he pensat. Rafinha i punt.
0: Clar, perquè tothom deia, ostres, sense fitxatge de Julián, el Barça necessita un nou, necessita un nou. Ara Rafinha jugant de nou, ostres, crec que ha sorprès a tothom, no?
1: Sí. 8 gols i 3 assistències en 6 partits, 11 gols i assistències en total, màxim golejador de les 5 grans lligues, sense ser davanter. O sigui, és increïble.
0: Creus que el Barça pot confiar en Rafinha com a davanter centre aquesta temporada i utilitzar-lo sempre allà davant, tot i tenir les alternatives ja sigui de Dejemi, de Gordon o del propi Gabriel Jesús, que també va arribar a les últimes hores de mercat?
1: Sense cap dubte. De
0: sí,
1: fet,
0: eh?
1: Vull que jugui tots els partits i que s'emporti la bota d'or.
0: I Gordon de titular, a l'esquerra?
1: Gordon és que porta uns partits que potser no t'està rendint tan bé, perquè de cara a porteria la definició s'ha de millorar, i a Dejemi, que ja vas veure el gol que et va marcar l'altre dia, o sigui, agafa la pilota al mig del camp, se'n va de 2 o 3 i marca un golaç.
0: Jo t'he dit que Gordon m'encanta.
1: A mi també, però és això, trobo que li falta gol.
0: Pot faltar gol, però quantes assistències porta Gordon ja? Ostres,
1: em porta
0: moltíssimes, i en clau joc col·lectiu, en clau pressió, està ajudant moltíssim a l'equip, i a Dejemi com a revulsiu. Ostres, crec que encaixa moltíssim, perquè la potència que té en arrencada, en resistència, en aquests sprints, és molt bona, i sortir de revulsiu quan ja han passat uns minuts i la defensa està cansada és on pot treure el seu suc, que és el que està passant ara amb l'autèntic golaç que va marcar també contra el Feyenoord i aquest cap de setmana contra el Levante. Jo crec que demà hi haurà rotacions, pot ser que deiem i jugui de titular, ja veurem.
1: Sí.
0: Ja veurem, no? En comparació contra el Madrid, ara en parlarem, eh? Ara entrem a la teva...
1: Tranquil.
0: A que has portat. Però el Madrid, que ha fet també... Diries que ha fet un bon mercat?
1: Sí, ha fet un gran mercat, però si no sap encaixar bé les seves peces, no li sortirà bé el puzzle.
0: T'has vist algun partit per això del Madrid?
1: Ara que recordi, algun m'hauré vist.
0: Però, clar, jo t'he vist que no he vist gaires, eh? I m'han sortit això d'algunes jugades així de clips per xarxes socials i tal... però em vaig estar veient el Champions contra l'Inter de Milán.
1: Sí, jo també.
0: Clar, ostres, que sí, que són molt bons jugadors, però no hi ha control de pilota en cap lloc.
1: Sí.
0: O sigui, era un partit, poso en aquell, perquè ara m'estaran escoltant madridistes i envio una salutació cordial a tots els madridistes que m'estiguin escoltant, però que se m'entengui. Parlo d'aquell partit perquè és l'únic que m'he vist, eh? Ostres, veia un partit de bojos, un partit que podria acabar 7-6,
1: sí,
0: guanyant per tots costats, sort de Courtois, perquè si no l'Inter hagués marcat molts més. Ostres, passes que no anaven enlloc, pèrdues de pilota absurdíssimes, sense control, bàsicament sense control, un partit ni del Madrid ni de l'Inter, eh? No hi havia control de pilota enlloc.
1: Els hi falta un mig.
0: Crec que és una cosa que necessita millorar, perquè si no aquest Barça el veig molt potent, tant a mig del camp com en defensa com en atac, i pot sorprendre amb aquestes pilotes absurdes que perden. El Barça ho sap aprofitar moltíssim.
1: Sí, és un perill letal pel Madrid si Gordon, Rafinha, Lamin se'n van a pressionar i què és això, Camavinga fa una mala passada enrere, estàs mort. No pots fer res.
0: Veurem. No et parlo, ara has fet el nom de la Min, no et parlo, perquè ara amb tu parlarem de la pilota d'or.
1: Sí.
0: Però anem a començar. Quin és el primer tema que vols tractar? I així ja comencem una mica, perquè ens hem enrotllat aquí parlant de... Bueno, clar, hem estat aquesta setmana sense veure'ns.
1: Sí.
0: Ens havíem de posar també l'actualitat. Sí.
1: Comencem per l'estimat Arsenal del nostre company Marc Cresserres, que ens ho ha demanat, que guanya 0-2 al Sunderland amb gols de Guimarães i Bukayo Saka a l'últim minut. No puc comentar res d'aquest partit, no me l'he vist.
0: Mira, jo et comentaré una cosa d'aquest partit, eh? Em va fer bastanta gràcia, la veritat. I és que l'Arsenal ha fitxat a Guimarães, que venia del Newcastle. El Newcastle i el Sunderland estan a menys de 10 quilòmetres de distància.
1: Uh-huh.
0: I és la rivalitat històrica que tenen els dos clubs. però una rivalitat històrica no només en clau futbol, sinó en clau política, en clau social, en clau humanitària. Són rivals, però extrems.
1: Clar.
0: És a dir, un té un pensament i els altres tenen un pensament. Són rivals que es porten malament no només amb el futbol,
1: en
0: sinó
1: tots els sentits.
0: En tots els sentits. I Guimaraes, els anys que va estar en el Newcastle, va entendre aquesta rivalitat a la perfecció.
1: Sí.
0: I quan va marcar, va fer la celebració de que el Sunderland era molt petit.
1: Ah, sí, això ho he vist. Era
0: molt petit,
1: un golaç.
0: I, i que el Sunderland no tenia res a fer. I tot i que no jugava amb el Newcastle, doncs Guimaraes va entendre a la perfecció.
1: Clar.
0: I a més va publicar a les seves xarxes socials que un cop ets el Newcastle, sempre seràs el Newcastle.
1: Uau.
0: I que entén perfectament el que va significar la seva estança a Newcastle i també aquesta rivalitat històrica contra els Sunderland. O sigui, aquesta celebració té molta història darrere, que ho podeu veure, ho podeu buscar a les xarxes socials o a qualsevol lloc i veureu que és una rivalitat històrica i que Guimaraes, tot i que no juga amb el club, ho va entendre a la perfecció i va aprofitar que jugava contra el rival històric del Newcastle doncs per picar-lo una miqueta més.
1: Jugadors així, tot i que se'n vagin de l'equip, sempre l'estimaràs, la veritat.
0: Sí, sí, i tant, i tant.
1: Vinga, doncs continuem ara amb el Barça, que golesa 4-2 al Llevant, patint una mica els últims minuts degut a aquests dos gols d'Ivan Romero i Bruguer.
0: Vas patir?
1: Els últims minuts, la veritat, no gaire. O sigui, vaig notar aquesta sensació de, ostres, aneu amb compte, jugueu amb cap. Però patir, com patiria en unes semis de Champions,
0: home,
1: no?
0: Home, això per suposat. És que jo t'he de dir que la segona part vaig com pràcticament desconnectar. En el moment que Lamine va marcar el gol de penal
1: ja
0: en el 48, vaig dir, ostres, 0-3 una altra vegada.
1: Sí,
0: vull més gols.
1: Jo també em vaig quedar així.
0: Però sí, marca el primer gol, que dius tu, ostres, el primer gol, quin error de la defensa.
1: Sí.
0: Amb aquell gol. El segon, quina sort, també una mica s'emporta la pilota per davant.
1: Sí, sí, Marc Bernal que s'adorm.
0: Clar, bueno, sí que dius, ostres, 2-3, compte que ja veuràs que se'ns complica perquè estaven apretant molt. Però és això que no pateixes gaire, no estàs
1: clar.
0: Tens, no t'aixeques del sofà, no et vols sentar. No, tenia bastanta tranquil·litat
1: sí.
0: I, de fet, és això que vas agafant el mòbil, xerres amb els amics que estàs veient el partit, no estàs centrat realment. Crec que això també és el que comentava al principi, ens mal acostumem.
1: Clar.
0: Veient jugar al Barça d'aquesta manera, i sí que el Levante, òbviament, jo crec que també el Barça va desconnectar.
1: Sí.
0: També moltes vegades, suposo que vas guanyant tan àmpliament, desconnectes. Però em va agradar molt, perquè vas escoltar les paraules que va dir Flick a la roda de premsa?
1: No.
0: Va dir que realment el primer gol era culpa de Flick, o sigui que era culpa seva, perquè es va voler esperar a la finestra de canvis, no el va fer, alguns canvis que hauria d'haver fet abans perquè ja els veia cansats, va admetre les culpes, i el segon va dir, bueno, el segon és un error de defensa que
1: sí.
0: Es pot corregir. Però realment veure Flick tan autocrític quan vas guanyant tant amb una victòria tan avoltada i també sapiguent els errors que comet un i que comet l'altre, ostres, m'agrada veure-ho, perquè és un entrenador que sap on falla ell, on falla l'equip i sap com corregir-ho. I no ho hem comentat, un fitxatge del Barça, que no juga, sinó que és el preparador físic.
1: Ah, sí.
0: Que va fitxar nou a l'estat de Hansi Flick.
1: L'he sentit.
0: Que, ostres, jo crec que també una mica de l'èxit va gràcies a aquest home, a aquest
1: sí,
0: senyor,
1: eh?
0: Que està ficant els jugadors tan a to que et poden aconseguir doncs, fer aquests autèntics partidats i aquesta preparació física per ja les primeres 5 jornades sortir a rebentar tot. I primer gol de Xavi Espart amb la samarreta del Barça. Pau,
1: estic molt content per ell.
0: Déu-n'hi-do, jugador
1: sí, sí.
0: Que en principi era lateral dret però migcampista o migcampista però també lateral dret i ara està jugant
1: de lateral
0: esquerra per sobre de Cancelo i de Valde, que Valde suma 0 minuts. Però tu veus jugar Xavi Espart i quan ataca, tu vas veure on agafa la pilota, semblava un extrem. Un extrem i que s'interra cap al mig, dona la sensació que Flick li digui, bueno, Xavi, tu mentre estiguis en defensa jugo per on vulguis en atac.
1: Clar.
0: Ostres, sembla que tingui moltíssima llibertat. Sembla que tingui moltíssima llibertat en clau ofensiva. Sí, sí.
1: Doncs mira, ara parlant del preparador físic, és Benjamin Kugel, que es veu que també va participar en el Mundial de 2014 d'Alemanya.
0: Mira.
1: Que això, que van acabar guanyant. Continuem, doncs, amb els partits. Aquest cop seguim amb el Madrid, que guanya 4-1 al Rayo en el Santiago Bernabéu, en un partit, et diria, una mica enganyós. Enganyós més que res per la segona part, perquè la primera part el Madrid ho va fer tot, va fer la feina. La segona part és com que es van relaxar més i el Rayo va estar dominant més.
0: Home, ara el Madrid, que un cop acabi el programa, mitja horeta després, juga, eh?
1: Sí.
0: Juga contra l'Elche.
1: Sí.
0: Ah, bé, bueno, crec que serà victòria fàcil.
1: Sí.
0: Comentar aquest partit, jo t'he dit que aquest partit no el vaig veure, eh? Així va marcar Mbappé de penal en el 14, després carreres en el 17 i anant a la mitja part. Amb un 3-0, ostres.
1: Clar.
0: El Rayo ho té molt complicat i més jugant en el Bernabéu. Però, ostres, Camello del Rayo, que porta una ratxa golejadora,
1: sí,
0: magnífica. I ara que Luis de la Fuente haurà de treure la llista per aquest peron de selecció, és un dels noms que està sonant més com a possible novetat en aquesta llista.
1: Sí.
0: Sergio Camello com a davanter, ja que la selecció espanyola no té com un davanter pur.
1: Clar.
0: És a dir, veurem, hem d'estar pendents també d'aquesta... Bueno, de qui va convocat o no, però victòria clara del Madrid 4-1. Veurem avui quan acabi el show, jugarà contra l'Elche. I el diumenge, el Madrid ho té molt complicat. Té unes setmanes molt complicades, perquè es ve a l'Atlètic de Madrid.
1: Uf, un derbi.
0: Aquest diumenge ja a un quart de cinc, a les 4:15, jugarà contra l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, i déu-n'hi-do, abans d'anar-se
1: de peron
0: de seleccions, doncs té aquest derbi i al tornar li ve el Villarreal i la Roma.
1: Uf, partits també complicats, eh?
0: Sí, no, i després se li vindrà el Barça, juga contra el Sevilla, el Leipzig i el Barça. T'he de dir que aquestes setmanes ho té més complicat el Barça, el calendari,
1: sí.
0: Eh? Però sí que és veritat que aquest repte que té el Madrid contra l'Atlético aquest diumenge també és d'anar molt en compte.
1: Bé, també s'havia d'anar en compte la setmana del Barça, no sé si te'n recordes fa 2 anys que havien de jugar contra el Sevilla, Bayern i Madrid.
0: Sí, per això t'ho dic.
1: I van golejar tots els
0: partits. Ah, mira, jo he dit l'any passat, sí, però em volia referir a fa 2 anys. Sí, aquell partit, me'n recordo...
1: Quina setmana.
0: Com si fos ahir.
1: Jo
0: com
1: també.
0: Si fos ahir. Tenia molta por, però, ostres...
1: Jo també.
0: Vam acabar
1: sí, sí.
0: Tot a la perfecció. Espero,
1: increïble.
0: Toquem fusta, espero que aquest any igual, eh?
1: Sí. Seguim amb l'Atlètic de Madrid, que va jugar el partit més enganyós de la jornada, et diria. Guanya 0-3 a la Real Societat a Anoeta. I bé, els 3 gols en els últims...
0: 5 minuts, pràcticament.
1: Sí.
0: Amb els últims 10, perquè sí que és veritat que l'últim va ser en el 95, sí. O sigui, amb el temps afegit, i la primera va ser en el 84, a penal. Però també, Déu-n'hi-do. Veurem aquest Atlètic de Madrid i com evoluciona amb aquest paper de Julián, que bé, veurem. Crec que donarà també molt a parlar, que hi ha vegades que juga, hi ha vegades que no. Veurem com ho fan.
1: Sí, de fet s'ha fet molt viral a les xarxes socials una imatge de Julián de quan anava perdent l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic Club, em sembla, contra el Villarreal, que es veu que el Xolo estava molt enfadat i per darrere sortia en Julián rient-se.
0: Sí, contra l'Atlètic de Bilbao va ser.
1: Sí.
0: Contra l'Atlètic de Bilbao, primer a la banqueta i després quan estaven al camp.
1: Sí, eh?
0: És a dir, ostres...
1: Diu molt d'un jugador.
0: No, jo crec que al final això acabarà bé. Bueno, depèn...
1: Bé per quin equip, el Barça o per l'Atleti?
0: No, jo crec que l'Atlètic al final li acabarà de... ho oblidaran.
1: Sí.
0: Jo crec que ho acabaran oblidant. Però... T'he de dir que si el Barça torna al gener per Julián, depèn com sigui, ostres, l'afició no podrà... Jo sóc de l'Atlètic i no podria permetre veure jugar un jugador en el meu camp que ja ha dit 2 mercats de fitxatges,
1: sí.
0: Que vol marxar. Això seria molt dur.
1: Jo és que no sé si cal que vengui Julián al gener. És que el rendiment de Rafinha és...
0: Sí, és molt
1: increïble.
0: Bo. És molt bo. Veurem què acaba passant. Estem parlant de molt endavant i encara queda moltíssim.
1: Seguim, doncs, amb el Girona, que perd 1-2 contra el Castelló a l'últim minut, malauradament, i em sembla que anaven 12ens a la classificació de la Lliga Hypermotion.
0: Sí.
1: Sí?
0: Bueno, 13ens. Sí, 13ens. Bé, no tenen un bon inici el Castelló, que està, bueno, brutal, igual que el Sabadell.
1: Sí, el Sabadell compta, eh?
0: Que ha pujat aquesta temporada, va 11è i Déu-n'hi-do el paper que està fent. I el Girona, que bé, sí que és veritat que va vendre pràcticament a tots els seus jugadors, però també nous fitxatges que va portar, per exemple, Ethan González, un jugador que atenció, crec que no ho sabràs, però va jugar aquí a Tordera.
1: Què dius?
0: Va jugar aquí a Tordera, Izan González. És blanenc, diria. Ui. És blanenc. Va jugar... va anar a les categories inferiors també del Girona. Després el van cedir cap al Granada, que va jugar la temporada passada al Granada també a segona divisió. Va jugar espectacular i aquest any doncs, l'han recuperat i està jugant també amb el Girona. Però també... si no m'equivoco, bueno, fitxeta de Carles Pérez,
1: sí, ex-blaurana
0: també, si no m'equivoco, ara, mira, no trobaré el nom per aquí, però, ostres, Unai Hernández?
1: Unai Hernández, aquest em sembla que està jugant al Al-Ittihad,
0: No.
1: L'ha fitxat?
0: Clar, va jugar, era del Girona, que també va jugar per aquí Tordera, és malgratenc.
1: I va jugar al Barça, és veritat.
0: Estava d'aquí Tordera.
1: És amic del meu entrenador, sí.
0: Se'n va anar al Girona, del Girona va fitxar per la cantera del Barça, ho feia molt bé, de fet, no sé si va tenir fins i tot minuts...
1: a primera divisió,
0: amb el primer equip.
1: Al filial, sí, va jugar molt.
0: Però se'n va anar a l'Ittihad, ha estat... un parell de temporades,
1: sí.
0: S'ha fet milionari, segurament, i ara ha tornat a anar al Girona, després de rescindir el contracte, i ja torna a estar aquí a Catalunya, però mira, són dos jugadors que ens queden a prop de casa, eh?
1: Sí, quin orgull d'equip al Tordera. Seguim amb l'Espanyol, que guanya 0-2 a Osasuna, amb un gran Roberto Fernández, la veritat, marcant un doblet, marcant els dos gols.
0: Mira, un altre jugador que sonava per aquesta nova convocatòria de Luis de la Fuente en aquesta aturada de seleccions.
1: No ho veig tan malament, eh?
0: Doncs mira, és un dels que sona, un dels noms que sona per entrar a la convocatòria juntament amb Camello, que serien les dues novetats de la llista.
1: Sí. Seguim amb el Tordera, que malauradament perd 0-4 Copa Catalunya i queda eliminat. El quart, que portava mig juvenil, com va dir l'Ota a la retransmissió, i que el juvenil està, em sembla que havien pujat a nacional i no es pot fer res.
0: No, mira, de fet, amb l'Ot vam parlar ahir en el programa, vam fer una actualització també del Tordera, ja vam parlar bastant, eh? Però vull que em diguis tu com vas veure el partit, perquè ja estaves en allà. Com el vas veure?
1: En primera part va estar als primers minuts domini total del quart, després el Tordera va pujar una mica més la intensitat, seguien igualats fins a l'últim minut que va marcar el quart, un gol d'aquells que baixa l'ànima, i la segona part, doncs, bueno, una mica raros estaven els àrbitres, perquè trobo que no va estar tan bé la seva feina, al igual que es van equivocar assenyalant algunes grogues, però bueno, jo no sóc qui comporta batir això, però sí, un domini total del quart, i tot i que jo crec que el Tordera es podria haver estalviat alguns gols i podrien haver marcat algun encara que fos.
0: No, sí. Veurem. Jo crec que el quart va ser totalment superior, eh?
1: Sí, totalment.
0: Superior, no hi havia res a fer, un equip que ha pujat a primera catalana, déu-n'hi-do, enhorabona, però és per primera vegada en la història que el Tordera doncs, pot jugar un partit de Copa Catalunya més com a local, que això no havia passat mai. Per tant, una coseta més a la vitrina honorífica d'aquí del Club Futbol Tordera, que comença temporada aquest cap de setmana.
1: Contra l'Sporting Vidrarenca.
0: Què n'esperes tu d'aquesta temporada?
1: Jo crec que serà una gran temporada, tot i que hi haurà partits molt difícils. Acabem de pujar a segona catalana i jo confio en que ens ho passarem molt bé.
0: Objectiu. Quin és l'objectiu que tu creus? Eh? No t'estic dient el que té el Tordera, perquè, bueno, però que tu creus que hauria de tenir el club.
1: Doncs mitja taula cap amunt i, si m'apures molt, play-offs, tot i que no crec.
0: Mira, l'Ot va dir que si la temporada li respectava les lesions i tot, el Tordera té plantilla per arribar a play-off.
1: Sí, i és que jo crec que el mateix. Té grans jugadors i, a més, amb els fitxatges tan bons que han fet, com és Carlos Rodríguez, que el vaig veure al partit contra el Ronin, i m'encanta, mm-hmm. O sigui, és un extrem de molta qualitat, jo crec que poden arribar.
0: Veurem què passa aquesta temporada, sí. Aquest cap de setmana, per això el dissabte a les 6 de la tarda aquí a Ràdio Tordera i també per YouTube, doncs podreu veure també amb en Pau també narrant aquest...
1: No, aquest cop no.
0: Ah, mira.
1: La meva mare no em deixa.
0: Bueno, també les coses familiars s'han de respectar.
1: Sí.
0: No pateixis. Tindràs partits, però sí que l'Ot Manresa, l'Elisabet Sopí i en l'Agustí, doncs que estaran allà aquí al camp municipal, doncs per retransmetre aquest partit i que el podeu gaudir des de casa. Continuem.
1: Seguim, en aquest cas acabem els partits i seguim amb algunes curiositats, com és que el 2029 ja s'ha confirmat que la final del Champions es jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Correcte, és la notícia que hem llegit avui just per començar el programa, aquesta notícia que
1: sí.
0: El 2029 ja s'ha fet oficial, ja ho havia demanat el Barça feia molt temps, però que jugarà al Camp Nou. Per tant, aquest any és a Madrid, en el Metropolitano, el 2028 és a Múnich, a l'Allianz
1: sí,
0: Arena, i el 29 al Camp Nou. Ja saben les tres sedes d'aquests propers tres anys. No t'agrada? No queda bonic dir Madrid, Múnich i Barcelona? Les tres Champions? Arribar fins a la vuitena del Barça?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, esperarem primer, a poc, és aquest any.
1: Sí, és la prioritat. També comentar que a la final del Mundial, si no m'equivoco, jugarà a Marroc.
0: Sí?
1: Sí.
0: És oficial?
1: Estava mirant la tele i sembla ser que ja està pràcticament tancat.
0: Mira, no ho sabia.
1: Seguim amb el Barça, que té el millor inici de Lliga des de 2012, em sembla, també, guanyant 6 partits, que si guanya el 7è seria el millor inici dels últims anys. El Barça somia amb la Champions, ja ho va dir Flick a la roda de premsa de l'altre dia contra el Feyenoord. Rodri diu que dir-li no al Madrid no va ser fàcil i que amb la trucada a Mourinho li va dir que li agraïa molt, bàsicament, la proposta que li havien fet, però que al Barça li convencia més.
0: Home, clar, a nivell de joc, tu diràs.
1: Li encaixa més al Barça, Rodri. Mm-hmm. Aquí entrem en un debat que diu Lamine es considera pilota d'or per sobre dels 5 nominats que avui ha... Bueno, els 5 preferits, per dir-ho d'una manera, que avui ha dit l'equip, que són Messi, Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal i Ousmane Dembélé.
0: Per tu qui l'hauria de guanyar?
1: Per mi qui l'hauria de guanyar? Que, home, és que em tiren molt els colors, eh? Però crec que l'hauria de guanyar Lamine Yamal? No ho sé. Entre Lamine Yamal i Kane estic. Messi un altre any, no. Messi és impossible que el guanyi. O sigui, gran mundial i tot, però... Jugo als Estats Units.
0: No, Messi no guanyarà. Estic completament segur, posaria la mà al foc. Però bé, què et sembla a tu? Jo he escoltat moltes opinions. És que aquest debat és un... Ara t'estic fent preguntes, però aquest debat és un debat que podríem fer en una tertúlia només parlant de la pilota d'or i quan s'acosti sí. Ja ho farem. Però hi ha molta gent que diu, ostres, Lamine amb 19 anys no pot dir soc la pilota d'or, me la mereixo. Tu què n'opines de que ho digui així obertament?
1: Home, tan obertament com va dir l'altre dia a Movistar, que va ser, creo que me lo merezco yo, va dir, home, això jo crec que no es pot dir, seria una mica egoista per la seva part, tot i que pugui ser veritat, però pot dir alguna cosa més relaxat com jo crec que tinc prou nivell com per guanyar-la. No tan directament.
0: No, hi ha moltes opinions diverses, sí, per això t'ho he preguntat.
1: I tu, què en penses?
0: Mira, no volia, volia intentar esquivar-ho. T'he de dir, jo crec que la pot guanyar,
1: sí.
0: Que la pot guanyar. Sí que és veritat que jo en aquest cas no ho hagués dit així com ho ha dit ell, o potser m'ho hagués dit
1: clar.
0: Més com ho dius tu, però alhora crec que estem en un món del futbol que si uns ho diuen, per què no ho pots dir tu?
1: Clar.
0: I per què només es diu que ho has dit tu i no l'altre? M'entens?
1: Sí.
0: És a dir, si ho estan fent tothom... Per què només es diu que un... Ostres, ha dit, m'ho mereixo, i no es diu que l'altra persona també ho ha dit?
1: Sí.
0: Clar, sí, són sí. Preguntes que llencen a l'aire, i que fan reflexionar. Repeteixo que jo no hagués dit el que va dir Lamine, però alhora, mira, Laporta va defensar, i és que va dir que estava ben dit, estem en una societat, i que Lamine, sobretot, en clau declaracions, a mi m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim perquè és el Barça. Si fos d'un altre equip, estaria rabiant. Però és el que hem patit els culers molts anys amb Cristiano en el Madrid perquè parlava i ningú li deia res. Ara és al revés, és el qui té el Barça, el Madrid rabia i el critiquen.
1: Sí.
0: Bueno,
1: mai se sap.
0: Hi ha un nom. Jo, això se li diu un nom, que prefereixo no dir-ho per aquí, però bé, tothom jo crec que ja ho sap. Dos ho fan i només se'l critica un.
1: Sí.
0: 2+2. Per tant, bueno, que ho deixin, que segueixin fent el mateix i que espero que la gent segueixi rabiant amb les coses que faci Lamine.
1: També una altra curiositat...
0: Mentre mantingui els peus a terra.
1: Sí, que no se li pugi gaire.
0: Exacte.
1: També una altra curiositat és que l'altre dia a la roda de premsa del partit de Champions del Madrid contra l'Inter, a Mbappé li van preguntar si algo sobre la pilota d'or també relacionat, si creu que se l'hauria d'emportar ell per sobre de Rafinha i Dembélé. I diu algo tipus, i per què no, si llevo más goles que ellos dos juntos. Clar, referint-se a que si marques més, tens més probabilitats. Pot ser que sí, però l'altre dia van publicar les normes, que és estadístiques individuals, estadístiques col·lectives i el fair play. Que per això Vinicius no la va guanyar.
0: Veurem, a mi, si la guanya Mbappé, a mi m'haurien d'explicar moltes coses i deixaria de tenir credibilitat, perquè no ha guanyat absolutament res. Pots haver marcat tots els gols que vulguis, però per això hi ha un premi, que es diu Pilota d'Or. Votador, perdoneu.
1: Sí.
0: Per tant...
1: Que se l'emportarà Harry Kane.
0: Bueno, potser, no ho sé, si ha marcat més gols, sí, però he marcat més gols que ells dos. Molt bé, té. Votador.
1: Una xapa.
0: Votador, si vols.
1: Sí, sí.
0: Però la pilota d'or engloba moltes coses, moltes. Apareixen moments decisius, premis guanyats, òbviament rendiment individual. Dos d'aquestes tres, Mbappé no les té.
1: I gairebé tot això
0: apareixen moments decisius, on va aparèixer al Mundial Mbappé, on va aparèixer Mbappé a la Champions al Madrid quan més se'n necessitava, on va aparèixer Mbappé quan el Barça el va vacunar, podria veure,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
0: No ha aparegut, òbviament, en rendiment individual, és un dels millors del món. Dels millors.
1: Sí, per no dir el top 1.
0: Sí, però per endur-se una pilota d'or, encara... aquesta temporada crec que no se la mereix. Potser se la mereixia alguna altra temporada,
1: sí,
0: i no se la van dur. Això ja hauríem de parlar. Però aquest any crec que no. Jo crec que li arribarà, eh? Òbviament li arribarem a una pilota d'or.
1: D'aquí uns anys, sí, sí.
0: Òbviament. És un dels millors futbolistes del món actualment. Però crec que aquesta temporada no és la seva.
1: Bé, tot i que té, em sembla, 28 anys per aquest any, ja està en el seu punt àlgid de la seva carrera, ja aniria tocant que guanyés alguna. Però s'arribarà.
0: Arriba.

0: diem, un David contra Goliat, mai se sap què pot passar.
1: I al cap de setmana a l'Atlètic de Madrid contra el Madrid contra aquest derbi el diumenge, sí. I també el Barça jugarà el dissabte a les 9 contra el Sevilla allà a Sevilla. Són els dos resultats que haurem de repassar la setmana vinent. Pau, sí. Moltes gràcies per
0: a
1: venir,
0: Jordi.
1: Espero que t'hagi agradat aquesta tornada. Hem xerrat de moltíssimes coses,
0: sí.
1: En xerrarem més la setmana vinent. Moltes gràcies, Pau, que vagi
0: a tu,
1: molt
0: Jordi,
1: bé.
0: Ens veiem.

Vinga, va, doncs jo ja m'acomiado fins aquí d'aquest programa, d'aquest show diari d'avui, dimarts 15 de setembre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més en aquesta tornada, en aquest inici de curs i també del show dels esports. Espero que us hagueu entretingut aquesta estoneta de programa i ens veiem demà amb moltes cosetes més. Vinga, a reveure. Molt bona nit. Fins demà.

0: Radio Tordera.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. FM.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: En 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
1: No, primer has de fer la digestió.
0: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
1: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat de moment. I l'ANC ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per les detencions de 8 menors durant la diada en el mar dels aldarulls que hi va haver al passeig Sant Joan al final de la jornada. Un centenar de persones han tallat aquest dimarts vespre la travessera de les Corts a Barcelona davant de la comissaria dels Mossos i han cridat consignes contra la consellera i contra el cos policial. Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost passat, que era del 2,4. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Des de UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
3: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
2: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
2: I l'ambaixada del Marroc davant de la Unió Europea ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació amb la crisi migratòria de Ceuta. En el correu electrònic, les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació a les xarxes socials i la manipulació de persones vulnerables pels traficants de persones. Qüestionen quin interès té el Marroc a crear una crisi més greu amb Espanya i la Unió Europea. Tot i això, fons del PP i del PSOE i dels Comuns expliquen que no tenen constància d'aquesta missiva. I el CICURT torna a Tarragona i Reus amb una nova edició centrada en la salut mental. El festival celebrarà la seva 11a edició del 3 al 13 d'octubre en aquestes dues localitats amb una programació centrada en el benestar emocional. Enguany s'han rebut 378 curtmetratges.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: Bé, comencem temporada. Soc Toni López, estem a la Particel·la, som a la Particel·la i volem escoltar sardanes de les bones. Si una entitat tordera ha lluitat per la sardana, és la nostra dansa, que enguany fa 50 anys de la seva fundació. Comencem amb la sardana de Carles Llopart, 50 anys de la nostra dansa, per oferir a la nostra dansa un digne homenatge del seu 50è aniversari. Moltes gràcies per la feina que feu. En som conscients des de la Particel·la.

Seguim amb la mateixa cobla, bresolats per la flama de Farners. Escoltem sardanes d'en Jesús Bosch, així es diu el Llarga Durada. La iaia presumida.

Des de la llarga durada sardanes d'Antoni Albors i Asins, la cobla principal de la Bisbal ens interpretarà a l'amic Ferran.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
3: Escoltarem la sardana de Sigfrid Galbany, Ca la Llevador.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, arriba amb una sardana de Joan Jordi Veumala, les entremaliadures d'en Patufet.

Bé, és un plaer ser aquí, no me n'amago. Soc Toni López, és un goig tornar a ser a la Particel·la, posant sardanes. Nosaltres ens anem en sardanes d'or 20 obligades, amb la principal de la Bisbal i amb un tema que s'anomena Maragassa Josep de Josep Gispert. Així és que nosaltres marxem i doncs us donem un altre cop la benvinguda aquí, a la 107.1 de la FM, des de radiotordera.cat i aquest punt de FM, l'emissora que t'escolta. És un plaer. Moltes gràcies.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha celebrat que el Tribunal Suprem esmenti a l'escrit sobre l'amnistia que ha fet públic aquest dimarts els recursos d'empara pendents al Tribunal Constitucional i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem, recordem-ho, ha rebutjat aplicar la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació, però ha considerat que la resolució del Constitucional dels recursos d'empara dels líders del procés pot obrir un nou escenari. Per al ministre, aquest és l'extrem més important sobre l'escrit d'avui.
3: El auto del Tribunal Supremo es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto, y también menciona e incorpora en su fundamentación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio pasado. Y por tanto, creo que es un auto importante del Tribunal Supremo.
2: I l'Audiència de Barcelona comença a jutjar demà quatre policies nacionals per haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre 2017. Es tracta del primer i únic judici contra agents estatals per lesions a votants al referèndum d'independència, ja que no han estat amnistiats. El judici està previst per demà i dijous i els dies 30 de setembre i 1 d'octubre i comptarà amb nombrosos testimonis. La Fiscalia demana l'absolució per compliment del deure i Espanyol demana 13 anys de presó per lesions i tortures a les Copeter, dos subinspectors i un inspector que va donar les ordres de disparar bales de goma. I avui acaba la temporada de banya a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 ho han fet a la platja. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i l'UGT han convocat una manifestació per demà a la plaça Sant Jaume. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 36,6 milions d'euros per convertir l'edifici del llac del conjunt de les Tres Xemeneies a l'Avinguda del Paral·lel en el futur centre de coordinació operativa i d'emergències de la ciutat. Hi aniran a parar Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Parlant d'emergències, Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses demà, dimecres, del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de tempesta que poden superar els 40 litres al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, a l'Empordà, la Garrotxa i la Selva. A més, durant la nit i la matinada, aquests xàfecs s'estendran a altres indrets, com els Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia i potser el Maresme.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 15 de setembre. Les tres paraules del dia són ACA, escola, temporada. ACA, l'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. I Tordera és reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. Escola, el Teatre Claver arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. I la plataforma Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C32 entre Tordera i Lloret. Temporada. El CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes i els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres aquest passat dissabte. L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS a l'aigua i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Avui, 15 de setembre, és el Dia Internacional de la Democràcia. Avui és Santa Dolors. Falten 40 dies per al proper canvi d'hora. El diumenge 25 d'octubre falten 27 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada assolellada i calorosa amb temperatures que poden arribar als 30 graus. Demà canvi de temps amb més núvols i possibilitat de xàfecs i tempestes, sobretot a la tarda. La dita ens diu, al setembre cadascú cull el que sembra. Avui ha marcat aquí a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. Informem de la mort de la senyora Montserrat Ribas Matas a l'edat de 91 anys. Fa un any explicàvem que mossèn Salvador Joanola s'acomiadava de Tordera després de 8 anys al municipi. I fa 10 anys la cuina marinera era la protagonista de les jornades gastronòmiques al Maresme.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

contes de tots colors. Recopilació de relats tradicionals d'arreu del món. Avui, el conte La gallina de l'àvia. És un conte que l'explica des dels nans del Tíbet. I amb aquesta gallina de l'àvia en diuen també que qui tot ho vol

Doncs bé, aquest conte és explicat per un monjo budista tibetà de 49 anys que va arribar a l'estat espanyol per fer de traductor d'un lama que havia estat convidat a Eivissa per una comunitat de hippies. Des d'aquest fet han passat dues dècades i doncs avui dia exerceix les seves funcions a la Casa del Tíbet de Barcelona, on el Dalai Lama li ha aconsellat establir-se i treballar en benefici d'un país que viu sota la dominació xinesa. Ens explica aquest conte, La gallina de l'àvia, un relat tradicional que té una lectura que ens motiva a aconseguir l'harmonia de la vida, tot respectant el procés natural de les coses.

Hi havia una vegada una dona molt vella que vivia al poble més alt de la terra. I diem que era el més alt perquè en el món no existia un altre lloc que estigués més a prop del cel que aquella petita i tranquil·la vila del Titebel, on hi vivia l'àvia. Però, malgrat que els seus habitants vivien envoltats pel paisatge més impressionant que us pugueu imaginar, la vida, allà dalt, no resulta gens fàcil per culpa de la manca de menjar. Aquelles gens no tenien gaires llocs per conrear les verdures o les fruites i els animals eren tan escassos que tenir una gallina era una cosa tan extraordinària com tenir un tresor. La velleta era una de les persones del poble que tenia menys recursos. I com que la pobra anciana no tenia ni un cèntim, en comptes de comprar menjar, el bescanviava per altres coses. Un dia, el canviar per sal, un altre per llana i de tant en tant per alguns trastos vells que guardava a casa. L'anciana es delia pels ous. Li encantava menjar-los de totes les maneres possibles. Els feia durs, ferrats, escaldats, passats per aigua o en truita. Li agradaven tant que no li importava recórrer cada dia un llarg camí fins a la botiga on els venia. Quines caminades que em fumo! Esbufegava la velleta. A més, la tornada a casa és tota costa amunt i jo ja no tinc edat per aquestes coses. Però no em queixo, perquè estic contenta, perquè aquesta nit per sopar menjaré ou. Va passar el temps i la dona cada cop era més vella i estava més cansada. Li feia una mandra enorme sortir a buscar el seu ou diari, però sempre acabava anant-hi per no quedar-se sense el seu plat favorit. Una nit, mentre es preparava el sopar, va pensar: si cada dia canvio alguna cosa per un ou, perquè no reuneixo més coses de l'habitual i les canvio totes alhora per una gallina. Si faig això, tindré ous frescos cada dia sense necessitat de sortir de casa. La velleta havia tingut una gran idea i l'endemà al matí va carregar amb un munt de coses i va anar fins a la casa d'una família que era famosa perquè tenia moltes gallines. Després de regatejar una estona, l'anciana va tornar alegrement a casa, portant en braços tota una senyora gallina, sana i grossota. Així que això és una gallina? Va dir quan carregava amb l'animal. A la velleta li encantaven els ous, però, per increïble que sembli, no havia vist una gallina en tota la seva vida. En arribar a casa, va construir un petit corral per la gallina a la part posterior del jardí. I la gallina estava allí tan còmoda i tan ben alimentada que cada matí, quan la velleta anava a veure-la, ja havia post un vell ou blanc. Caram, caram, així que les gallines guarden els ous al seu interior, es va dir sorpresa pel descobriment. Quina cosa més rara! Estava tan contenta amb la seva gallina i amb els seus ous que aquesta li donava que un dia va decidir invitar a dinar els seus estimats veïns. Espero que els agradin els ous, va dir. Però què dic? Si a mi m'encanten, perquè no els haurien d'encantar també a ells. I sense rumiar-s'hi, es va disposar a preparar l'àpat. Però per cuinar la recepta, l'anciana necessitava 4 ous. Així que va sortir al corral
i va veure que, com era habitual, la gallina només n'havia post un d'ou. «Avui necessito 4 ous perquè tinc convidats a dinar», li va dir la velleta a la gallina. «Així, doncs, fes el favor de pondre'n 3 més». Però la gallina, com és natural, no li va fer cas. L'ocell continuava cloquejant mentre picotejava la terra a la cerca de cucs. «Vinc, gallina, que t'estic esperant! T'he dit que necessito 3 ous o més!» I la gallina, esclar, continuava anant per les seves. «Co-co-co-ro-co-co, co-co-ro-co-co, co-co-ro-co-co», picotejant a terra. La velleta era tan ignorant que estava completament convençuda que la gallina pondria un ou cada dia, sinó que, al contrari, guardava molts ous al seu interior. Així que, sense pensar-ho 2 vegades, quan se li va acabar la paciència, va agafar un ganivet i la va obrir en canal a veure si trobava el lloc on guardava la resta dels ous. La pobra gallina no va poder resistir i va morir sobre la taula de la cuina. Quan a l'hora de l'àpat van arribar els invitats, es van sorprendre en veure que la velleta no havia preparat els seus famosos ous, sinó que al seu lloc havia cuinat la gallina. «Has matat la teva gallina per preparar-nos el sopar?», van preguntar els invitats molt estranyats. «Per què ho has fet? No ho entenem? Ja que ara t'has quedat sense gallina i sense ous?» L'anciana es va sincerar i va explicar als seus veïns allò que havia succeït. «Jo volia preparar-vos un àpat especial, volia donar-vos una sorpresa», va explicar la velleta. «Creia que la gallina guardava molts ous al seu interior i, com que no els ponia, vaig pensar que obrir-la els podria agafar. I ara, pobre de mi, m'he quedat sense res, m'he quedat sense els ous i sense la gallina», es va lamentar l'anciana. «Has estat molt ximpleta, dona», li van respondre els seus amics. «La primera cosa que has de fer és superar la teva ignorància, obrir la teva ment i adquirir més coneixements per poder afrontar la vida quotidiana. Així aprendràs a respectar el ritme natural de les coses. La gallina només pon un ou al dia i per molt que t'ho desitgis, per molt que ho demanis, sempre els pondrà d'un en un. Tot en aquesta vida requereix el seu temps i tu has estat molt arbre en voler que la gallina pongués tots els ous a la vegada». La velleta va aprendre la lliçó i a partir d'aquell dia va viure en harmonia amb la natura. Va aprendre a comprendre que cada cosa té el seu moment i que, si no és capaç de respectar aquest ordre natural, el més possible és que un es quedi sense res, com li va passar a ella, que es va quedar sense ous i també sense gallina.

0: En 5 minuts que passem del punt de les 12, nosaltres és moment d'obrir un altre espai, però sí que la persona ens acompanya amb una nova edició. Joan Martín Valls, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, Tordera, i bon dia, Rosa.
0: Doncs bé, moltíssimes gràcies per estar aquí. I bé, encetem doncs, aquesta estona radiofònica, que l'anomenem És Notícia. És una opinió que entre tu i jo, tu seràs qui trauràs la notícia,
2: exacte,
0: i entre nosaltres dos doncs, la repassarem una mica, no?
2: Sí. I a més farem una cosa, no?, tal com vam quedar, que en un moment determinat posarem un ratet de música perquè la gent que vulgui intervindre a donar la seva opinió contradint-se en a mi, en a tu o està d'acord. Està d'acord, l'opinió és una qüestió molt personal de tothom, no?
0: El punt de mira de cada un, eh?
2: I no vol dir que un tingui raó perquè ho diu, té l'oportunitat de dir-ho per uns micròfons de ràdio, però que tothom hi pugui intervindre. Uh-huh. Llavors, una vegada hàgim donat la notícia, tal com vam quedar amb la Rosa Maria, jo buscaré unes anècdotes d'algun famós, les comentarem també, avui les tinc preparades, per mi són genials. Jo moltes vegades em pregunto per què no podria ser tan intel·ligent com aquesta gent. Això sí que és punyetera enveja que els hi tinc.
0: Escolta, em vols dir que això és una part, un moment molt just d'inspiració que se l'agafen,
2: sí,
0: que nosaltres potser no tenim la facilitat de tindre el bolígraf o el que sigui a mà, no?
2: Oh, bueno, sí, cap aquesta possibilitat, però quan resulta que d'aquells senyors en llegeixes 60, dius, ojo, això, hi ha algú més en aquí, eh? Hi ha algú més en aquí.
0: Bé, tu, okay. Així es va, doncs, aquest espai que avui encetem, És Notícia.
2: Bé, jo vull donar la notícia que em proposo explicar i plantejar aquí per tots els que ens escolten. Abans de començar-la a donar, he escollit una música per entrar en situació. Espero que vos agradi, i a mi m'encanta, i és per lo que representa de rebuig, de
0: coratge.
2: I ja la sentireu, per mi m'encanta.

0: Bé,
1: això, realment, realment
0: això ha
1: maca,
0: sigut... Això és preciós. Sentir la Joan Baez cantant, jo per mi és una... Bueno, és per quasi per quedar-te extasiat. Bé, la notícia que jo vull comentar avui no ha sortit en els diaris, però és notícia. I és notícia, i una notícia molt important. El dia que la vaig rebre, que me la va enviar un bon amic meu, vaig dir, el dia que pugui, almenys per als humils micròfonos de Ràdio Tordera, vull donar-la a conèixer a més gent de la que es pot donar a conèixer comentant-ho amb el boca a boca, no? Mm-hmm. Sinó que la gent se n'enteri de com van les coses. I mentre la comentarem, farem comentaris del que està passant actualment a Espanya.
1: Mm? És a dir, té similitud.
0: Ja ho veuràs.
1: Vinga.
0: La notícia es diu, la notícia s'envia dient sense notícies d'Islàndia. Per què? Per què? Si algú creu que no hi ha censura, que expliqui com és, per exemple, com és perquè, per exemple, se'ns ha saturat amb tot el que ha passat en el nord d'Àfrica, en el Magrib. El que va passar va començar per Tunísia, després va venir Líbia, després va venir Egipte, i les notícies, et vas fixar que els diaris anaven plens, uh-huh. Però és que mentrestant estava passant algú dintre d'Europa. I això, el millor és no parlar-ne. Com deia el Quixot, con la iglesia hemos topado, don Sánchez, mejor no meneallo.
1: Però sembla mentida.
0: Con la economía hemos topado y lo mejor es no meneallo.
1: Sí,
0: cara,
1: però sembla mentida, Joan, que es pugui aconseguir això. Estem esmentant ara, no?
0: Els mitjans que hi ha ens la col·loquen de la manera que volen, eh? De la manera que els hi dona el gust i la gana.
1: Sí, però aquests mitjans, com ara dius, aquesta notícia que no hagi sortit...
0: Sí.
1: També,
0: sí. No,
1: quina força, no?
0: I ja veuràs per què. Ja veuràs per què. És a dir, que no s'ha dit res sobre Islàndia. A Islàndia, el poble ha fet dimitir a un govern. S'han nacionalitzat els principals bancs. Es decidí no pagar el deute que aquestos van contraure amb la Gran Bretanya i Holanda. Van contraure amb la Gran Bretanya i Holanda a causa d'una mala política financera, i s'acaba de crear una assemblea popular per reescriure la seva Constitució. Tot això...
1: Coses molt importants, eh?
0: Espera. Tot això d'una manera pacífica.
1: Mm-hmm.
0: Pacífica. En un país que és sobirà, això passa i ningú s'emprenya, ningú es mata, ningú es... No surt la policia a repartir bufetades. No. D'una manera pacífica. Tota una revolució contra el poder polític establert que havia portat fins a la situació actual. Què passaria si la resta dels ciutadans europeus prenguéssim l'exemple? Què passaria? Tots els altres europeus... Aquesta és breu, i ara se cita breument la història dels fets. Any 2008. Es nacionalitza el primer banc del país. La moneda es desploma i la borsa suspèn les seves activitats. El país està en franca fallida. Franca fallida?
1: I no s'ha parlat de res, com t'ho anem a comentar, eh?
0: Però és que ara veuràs tot el que ve a continuació. Sí, no, que estava malament, això sí que ho van comentar, però la solució que hi va haver a continuació és la que no s'ha dit. I per això jo la dic des d'aquí, dels micròfons de Ràdio Tordera. En el 2009, les protestes dels ciutadans enfront del Parlament aconsegueixen eleccions anticipades i provoquen la dimissió del primer ministre i de tot el seu govern en bloc. Malgrat tota la situació econòmica del país, segueix sent pèssima. Vale. A tu no et sona algú, això, de que enfront del Parlament es manifesta la gent amb el que està passant, per exemple, a Madrid?
1: Cosa que me va sorprendre molt, Joan. No te va sorprendre, tu, aquesta manifestació? A Madrid,
0: d'acord,
1: precisament.
0: Això, a Madrid, i volien anar en el Congrés, es treuen les lleis que diu que no es pot impedir, potser sí.
1: Aquí,
0: però
1: el
0: cas concret és que aquí ho van fer-ho. Aquí ho van fer-ho i va dimitir el primer ministre i tot el govern. Mitjançar una llei es proposa la devolució del deute a la Gran Bretanya i Holanda. mitjançant el pagament de 3.500 milions d'euros, suma que pagaran totes les famílies islandeses mensualment durant els 15 pròxims anys a un 5% d'interès, 5,5% d'interès. O sigui, el govern provisional que ve diu sí, ho hem de pagar-ho. Fins a el que tenien que pagar, Cada família tenia que pagar durant 15 anys fins que paguessin el deute d'uns senyors que havien fet alguna cosa malament. 2010. La gent torna a sortir al carrer. Això era el 2009, passava. El 2010, els començaments. I sol·licita sotmetre-la, la llei, a referèndum. No et sona a algú, això
1: sí,
0: també?
1: Sí, moltes campanes,
0: Això està començant a passar, En el mes de gener, el president es nega a referendar la llei i anuncia que hi haurà consulta popular. En el mes de març se celebra un referèndum i el no al pagament del deute arrasa amb un 93% dels vots.
1: A veure, com el ciutadà s'ha de tocar la butxaca per un mal ús que n'ha fet el govern, és que realment és el que es pot esperar, no?
0: És el que s'ha de fer. Mentrestant, el govern ha iniciat una investigació per determinar jurídicament els responsables de la crisi. Comencen les detencions de diversos banquers i alts executius. La Interpol dicta una ordre i tots els banquers implicats abandonen el país perquè veien que els agafarien i els engarjolarien.
1: I també, aquí no ens descuidem, que això també, què està passant aquí amb els banquers? Però els banquers aquí, aquí no passa res.
0: Espera. En aquest context de crisi s'elegeix, ara ve el més bo, en aquest context de crisi s'elegeix una assemblea per redactar una nova Constitució que reculli les lliçons apreses de la crisi i que substitueixi l'actual, que és una Constitució còpia de la danesa. Per què és una Constitució còpia de la danesa? Fins a l'any 1944, a Islàndia perteneixia a Dinamarca. El mateix que passa amb Groenlàndia. Perteneixia. Ells es van declarar, em sembla que van ser unilateral independents, i la independència se'ls reconeix en l'any 1949. Per fer això es recorre al poble sobirà. O sigui, per fer una nova Constitució, no els polítics, no, és el poble el que la farà.
1: No el referèndum,
0: S'escolleixen 25 ciutadans sense filiació política entre les 522 persones que es van presentar per les candidatures. I aquests 25 ciutadans, recordes que aquí a Catalunya vam tenir l'Estatut de Sau, que es van reunir tots els que van decidir fer l'Estatut de Catalunya, o en el govern central es van reunir tots els polítics per fer la nova Constitució, que sempre diem que això s'ha de reconèixer, es van posar d'acord en Fraga Iribarne i en Carrillo.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això s'ha de reconèixer. En l'any 2011, estem parlant de l'any passat, a febrer d'aquest any, comencen els treballs per presentar un projecte de la Carta Magna. A partir de les recomanacions consensuades amb diferents assemblees que es celebren per tot el país. O sigui, aquests 25 senyors no prenen la decisió. Escolten els que són de Maçanet, escolten els que són d'Hostalric i escolten els que són de Blanes. I quan els han sentit a tots, ells decideixen que faran una nova Constitució. Però primer han de sentir en els altres, que és la manera de fer una cosa ben feta. Bé.
1: La llibertat d'expressió, no? Com cada vegada se va, reivindicar més, i les coses, llegides per al poble, escollides per al poble.
0: Llavors diu, aquesta nova Constitució tindrà que ser aprovada per el Parlament actual i del que surti de les noves eleccions legislatives que es faran a continuació. En aquell moment hi havia un Parlament provisional. En recorden que aquí a Espanya mateix vam tenir les Corts Constituents, fins que no vam tenir la Constitució no es van convocar unes noves eleccions, i llavors ja era sobre la base de la Constitució espanyola, no? Doncs aquests deien que tenia que ser aprovat, però el Parlament actual, o sigui, imagina't, aquests senyors ho deien, però a més el Parlament era el que tenia que fer-ho, i a més ho tenia que aprovar el nou Parlament que tornés a sortir, O sigui que mira si n'estaven segurs. Resumint, Aquesta és un breu resum de tota la revolució islandesa. Tot el que hem explicat se resum de la següent manera. Dimissió de tot un govern en bloc. El poble fa dimitir el govern en bloc. Nacionalització de la banca. Què és això de que la banca serveix per fer negocis? Perdó. Que faci negocis i que faci negocis per embutxacar-se els diners d'ells. No. La banca està nacionalitzada i està al servei del poble. Referèndum perquè el poble decideixi sobre les decisions econòmiques crucials. Voleu prendre una decisió econòmica? Abans pregunteu-nos a nosaltres. A veure si estem disposats a pagar o no. Empresonament dels responsables de la crisi i reescriptura de la Constitució per als ciutadans, que això per mi és el més important, pels ciutadans. S'ha parlat de tot això en els mitjans de comunicació europeus?
1: Res de res.
0: Tu has llegit alguna cosa de tot això?
1: Res de res.
0: S'ha comentat en les tertúlies radiofòniques, ara ja no podran dir-ho. N'hi ha una de tertúlia radiofònica que s'està comentant. Però que no s'ha sentit a les d'ambient nacional i totes aquestes
1: segurament
0: coses?
1: Segurament que deu ser per la por de voler anar agafant doncs, referència d'Islàndia,
0: oh,
1: no?
0: I tant.
1: Que s'està agafant.
0: I tant. I a pesar de tot, mira el que està passant a Madrid amb això de les concentracions cada dia davant del Congrés de Diputats. S'ha vist imatges dels fets per la televisió?
1: Sense
0: però això passava en un país d'Europa, eh? Això passava en un país d'Europa.
1: Sembla mentida, no?
0: No, home, això està claríssim. Perquè després diuen que no hi ha censura. Això no interessava que el poble ho veiés. Perquè si no, mira, si ells ho fan, per què no ho fem nosaltres?
1: Oi tant. Però aquí, amb això de la censura, Joan, torno a ser que és el que he comentat al principi. És a dir, l'estat mateix, aquest mateix estat d'Islàndia, devia censurar en els periodistes a que això sortís a la llum.
0: Bueno, és que no ho sé.
1: Clar, és que
0: no ho sé.
1: És que el món periodístic és molt macabre que està traient una sèrie d'imatges que no crec si fins a un cert punt siguin una cosa pública, poden prohibir doncs, que se traguin a la llum, no? Vull dir, portat molt bé, vull dir, tot aquest tema.
0: Però com s'ha sapigut això? Vol dir que algú ho ha pogut dir-ho? Algú d'Islàndia ho ha dit? Però jo el que em queixo és de que Espanya, França, Alemanya, Portugal i tots aquests no han dit res. Per què? Perquè pot ser que arribi un moment que es digui, escolti, senyor Botín, res de guanyar tants de quartos, això ho nacionalitzem i comencem a fer-ho com ho fan ells. I si hi ha un deute, el paga vostè. I si no, perquè no ho feia bé?
1: I si no... tots fora i buscar-los les repercussions, no?
0: Ah, exacte. Això és el que han fet. Això és el que han fet. El poble islandès ha sabut donar una lliçó a Europa, plantant-li cara al sistema, donant una lliçó de democràcia a la resta del món, de democràcia. No han fet aldarulls, no han fet coses... han cremat coses, ni res. No, senzillament. I sortint de la crisi els primers mesos d'enguany. Ells ja no tenen crisi des del mes de febrer d'aquest any.
1: Encara que aquí encara estem marcant, en Joan, el que ens anem dient, una catombre que semblava ser que tot queia en picat i ja, com tu dius ara mateix, estan sortint de la crisi.
0: Estan sortint, per què? Perquè han actuat. És un país civilitzat. I sense... i el més important, no hi ha hagut cap brot de color polític. Cap brot de... És que no n'hi ha hagut cap. Ningú es pot apuntar al tanto. Ni els de dretes, ni els d'esquerra, ni els del centre, ni els de dalt, ni els de baix. És el poble islandès el que ho ha fet.
1: Estem parlant d'Islàndia. Una notícia que no ha sortit, però que ha sigut realitat. Nosaltres en parlem. Ens anem una pausa.
0: Sí.
1: I pràcticament, després de la pausa, una petita cançó.
0: Sí.
1: Que aquí nosaltres demanarem a la nostra audiència, si ha anat escoltant, doncs que també en digui la seva.
0: Si volen telefonar, ja saben el telèfon, no? El 93-764-28-93. És l'únic telèfon que em sé jo de Tordera.
1: Molt bé. Estem dintre aquesta part d'aquest magazín ara i aquí. És notícia, ha sigut notícia. No ha sortit en els mitjans públics, però aquí està.
2: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Sense punt FM. Hola, veïna, com han quedat les obres?
4: Ai, perfectes, passa, passa, que t'ho ensenyo.
3: Oh, quina cuina, quin marbre i quin terra. I quin bany, és preciós.
4: Oi que sí? Vam anar a Reformes Integrals del Mar i es van ocupar de tot, fins i tot de l'alumini, l'electricitat i del guix.
5: Reformes Integrals del Mar, al camí Ral 16 de Tordera i al telèfon 670 256 997. Demana el teu pressupost sense compromís.

0: dena. 100.1 FM.
1: 107.1 FM.
2: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Nosaltres que deixarem sorgir una melodia, la melodia perquè ens acompanyi doncs amb aquesta estona radiofònica de És Notícia. Tot el que hem parlat d'Islàndia.
4: D'Islàndia.
3: Que ens digui la seva. Busquem quasi aquí una similitud en el que està passant
4: Mare
3: aquí
4: Déu,
3: en Espanya.
4: És que jo només vos diré una cosa. A Madrid, durant 3 dies seguits, el Congrés de Diputats voltat per gent, i aquests són els que n'hi deien els emprenyats, no?
3: Els indignats,
4: és que no em sortia sí. la paraula. A Madrid i a Barcelona, i aquests sí que no, aquests no pots pas dir que són de dretes, d'esquerres, del centre, són senzillament gent que no està conforme.
3: Estan emprenyats.
4: Exacte.
3: Doncs vinga, deixem escoltar la música, si vol ens truca, ens digui la seva, veu una comparativa amb aquesta notícia que estem parlant, que s'ha callat tant al món de la comunicació. 93 764 28 93.

0: també nosaltres, cada vegada que la gent ens vulgui donar la seva opinió, no vulgui entrar en qualsevol d'aquests apartats que fem dins d'aquest magazín, sí que hem de dir, entraran com a persones doncs amb aquesta opció d'obtindre aquest val de deferència de la cooperativa agrària a la Baixa Tordera. Anem continuant, Joan.
1: Sí, jo voldria, per acabar aquest tema del tema d'Islàndia, això ho he comentat algunes vegades amb amics, i sempre m'han dit és que això es pot fer perquè és un país petit. Està clar, jo ja estic d'acord que potser és més fàcil fer-ho en un país petit. Penseu que Islàndia, en superfície, és quasi cinc vegades més gran que Catalunya, però en canvi d'habitants només en tenen 350.000, mentre que aquí som 7 milions. Mm-hmm. Això, evidentment, la diferència sí que marca. Però no serà que fa molts anys que van estudiar aquesta gent? Aquesta és la pregunta que jo faig, perquè està clar, de països petits que no tenen crisis, en citaré un, Andorra.
0: Ui tant.
1: En citaré un altre, Suïssa.
0: Ui tant.
1: Ja està, vol dir que allà sí que s'han fet bé les coses. Uh-huh. I els grans, també n'hi han de grans que han fet bé la feina, com per exemple els japonesos, o per exemple la todopoderosa Xina.
0: Passa que, esclar, la Xina ja, deixem que és una vessada que és tan gran, la gent tanta més efectivitat que hi ha, vull dir que és molt...
1: Però fixa que fent les coses, entenc, ben fetes des del seu punt de vista, no han entrat en crisi com hem entrat nosaltres. Vull dir, d'alguna manera, ja entenc que és difícil fer-ho, que és molt més fàcil fer-ho a Islàndia, que són molta menys gent, bastant més ben educats, i quan em refereixo a educats és culturalment, em refereixo, que nosaltres. Aquella gent, com que els hi fot una fred impressionant, suposo que es queden a casa, llegeixen i estudien i el que sigui. No?
0: És una gent molt més disciplinada.
1: Ah, exacte, tot, això suposo que és això. Bé, ara, amb aquest programa que hem encetat avui, jo sempre citaré algun acudit, alguna frase, algun pensament de gent famosa important. I jo... Avui citaré el de dos persones que... Jo no sóc envejós, no. Em conformo amb el que tinc, però sí, quan hi ha gent que els veig intel·ligents, probablement com a conseqüència...
0: Els admires, Joan.
1: Admirar-los és tenir-los una miqueta d'enveja.
0: Bueno, va,
1: no em diguis
0: si
1: que no. No em diguis que no, eh? Bueno. Quan tu admires una persona, vol dir que tu no pots arribar on t'arriba ella i que t'agradaria poder-ho fer igual que ella, no? Eh que sí?
0: Sí. Bueno, deixem-ho així.
1: I com que el tema cultural va associat sempre al tema cultural, això. Uh-huh. Jo vaig rebre una educació per part de la meva mare que sempre em va donar la gran... Em va fer ficar el cap a el més important que hi havia en el món era tenir cultura. Això obria totes les portes. Bé, avui tinc una anècdota molt curiosa de la manera de... I perdoneu-me l'expressió que vaig a dir, però és que és molt gràfica, m'entendreu de seguida. Gastar mala llet amb educació. Val?
0: Val. Això ho entén tothom.
1: Vale. Doncs ara veureu la manera de fer-ho amb educació i amb elegància. Resulta que un escritor molt conegut, anglès, encara que era d'origen irlandès, Bernard Shaw, l'obra més famosa que probablement li coneixem tots és Pigmalion. Pigmalion és aquella obra que va fer, aquell musical que va fer l'Audrey Hepburn. És que no sé com se deia
0: aquí
1: a Espanya.
0: Aquesta no tinc referència, no la conec.
1: Sí,
0: bueno,
1: l'has
0: però
1: vist
0: sí,
1: segur.
0: Segurament,
1: l'has
0: però vist segur. Per el nom mateix
1: és,
0: no...
1: un lingüista anglès agafa una noia de lo més baix que hi ha, que és una verdulera, una noia que ven verdures en el Covent Garden, en el mercat del Covent Garden, i li l'ensenya a parlar.
0: Ah,
1: i parlant correctament, com una persona refinada, acaba sent una persona admiradíssima per tothom.
0: La cultura,
1: sí, l'has vist.
0: Segurament que sí, segurament que sí.
1: Bé, bueno, doncs, en Bernard Shaw li va enviar una invitació a Sir Winston Churchill. La invitació deia el següent. Estimat Sir Winston Churchill, i molt digne primer ministre, era el primer ministre d'Anglaterra, tinc l'honor d'invitar-lo a l'estreno de la meva obra teatral Pigmalion. Vingui i porti un amic, si és que en té algun. Firmat Bernard Shaw.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Resposta d'en Churchill. Agraeixo a l'il·lustre escriptor tan honrosa invitació. Infeliçment, no podré concórrer a la primera presentació. I aniré a la segona, si és que n'hi ha. Firmat, Winston Churchill.
0: Fantàstic.
1: No em diguis que els dos gasten una mala llet impressionant i amb quina elegància ho diuen.
0: Fantàstic.
1: Això
0: fantàstic.
1: A mi m'encantaria poder-ho fer.
0: De totes maneres, Joan, això sí que sempre tota la gent ho podem comentar, que es pot dir
1: tot,
0: però si se sap dir amb una certa elegància, tots dos van quedar bé.
1: Mira, només et diré una cosa. Busca qualsevol tractat de coses d'aquestes i sempre ho veuràs escrit. Sí, sí. El Càdit eres etcètera, tots els improperis que li vulguis dir... Aquests desapareixen, però això queda. I per acabar avui, vos diré que la Rosa Maria m'ho ha sentit a dir diverses vegades, jo estic en contra, no ho puc evitar-ho perquè el progrés no es pot evitar, però que els americans, de mica en mica, ens van imposant la seva cultura. Els texans... les gorretes, des del meu punt de vista, ridiculetes que es porten amb aquella visera tan grossa.
0: I de nit. Perquè encara fos de dia, perfecte, no?
1: Després, els McDonald's, les hamburgueses, què més hi ha? N'hi han tantes de coses, no? El tenir que ja parlar en anglès, perquè si no...
0: No pots anar enlloc.
1: I hi ha una expressió que s'usa constantment, en molts mitjans, que és l'hoquei. Ok, sempre és per dir... tu dius, bueno, ok, vale, doncs ja està, estem d'acord, no? De què ve ok? Ok, no sé si ho sabeu, però quan la guerra civil nord-americana, els unionistes, els que van guanyar la guerra, els del nord, els que van abolir l'esclavatge, ho van abolir tot, i van dir que tots els homes eren iguals davant de la llei, tot allò, vale. Bé, quan estaven en plena guerra amb el sur, cada dia en els campaments posaven un lletrero que posaven els morts que hi havien hagut. I posaven, per exemple, 5. Killed. La paraula killed en anglès vol dir mort. Mort per mort violenta. Mort. Llavors, què passava? De mica en mica es veu que, com que estaven en plena guerra, els lletreros cada dia es feien més petits i van acabar posant un número i la lletra K, que és la inicial de Killed. Bé,

0: i ara, per despedir-me, sempre he estat buscant una salutació que sigui una miqueta personal. Us diré que tingueu una bona setmana i que tingueu molta salut i sort.
1: Molt bé, Joan. Ens trobem la propera setmana amb la notícia, amb la curiositat i, més que tot, amb la teva companyia.
0: D'acord.
2: D'11 a 1, ara i aquí, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: les paraules senzilles i la música tranquil·la fan sentit i sensibilitat. Sentit i sensibilitat, els dilluns a les 4 de la tarda i en reemissió els dimarts a les 9 del vespre.
1: Qui ho diu que les joguines només són pas més petits?
2: A Ludix trobaràs jocs i joguines alternatives i de qualitat perquè grans i petits juguin plegats utilitzant la imaginació i l'enginy.
3: I els dissabtes organitzem jocs de taula, tallers de manualitats, contacontes, titelles i una pila d'activitats més.
1: Ludix, l'espai del joc, al camí Ral 166 de Tordera, patrocina el programa Bon Dia Menuts.
4: Llibreria Núria continua oferint-te el millor. Amb una àmplia selecció de productes d'alta gamma perquè puguis cobrir les teves necessitats i complir els teus desitjos amb productes de papereria, llibreria, regals, llaminadures i, per descomptat, una atenció al client millorada i personalitzada.
5: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Salvador, entrem ja en matèria. Novament benvingut. I bé, nosaltres estem preparats. Aquí a la ràdio tenim sempre una porta que aquest renyec hi hem posat oli, hi hem posat 7 amb u, sembla que es diu, i continua.
1: Però que és, i és la frontissa, si és la frontissa ha de ser amb oli. Ara, si és avall, precisament jo avui volia parlar d'això, de les portes, no que grinyolen, sinó que a vegades toquen a terra, es repleguen un gra de sorra i fan aquell soroll tan desagradable i a més ratllen el mosaic.
0: Ah, perfecte.
1: Llavors allò és qüestió de amb alguna eina, amb un tornavís, amb un ganivet engruixut, això, llevar-lo una mica i posar sota, puesto que ratlla, un full de paper de vidre. Llavors, moure la porta en un sentit i en un altre per sobre del paper de vidre i ja queda lijada, llavors treus i ja haurà marxat la sorra i marxa el soroll i tot això.
0: És a dir, és clar, pot ser que...
1: Que fregui a terra.
0: Sí, però és clar, pot ser que... Bueno, jo me pensava que dius, bueno, potser escombres malament o passes el mapa malament, no, torna-li a passar, no, però és clar, és que queda enganxat
1: queda
0: a la porta.
1: Enganxat a la porta, queda clavat a la porta. Llavors posar un full de paper de vidre amb la part que raspa per munt, i després... perquè no mogui, diguéssim, a vegades moure la porta, mous el paper de vidre, fixar el paper de vidre, aguantar-lo amb els peus, o si no, segons la distància que sigui, ho pots fer un mateix. Si no, pues, t'has d'ajudar un altre, un que posi un peu a un costat i l'altre un altre.
0: I moure la porta,
1: obrir, tancar, obrir, tancar, i rasca fins que fa saltar aquests granets de sorra i ja no frega.
0: Ah, perfecte, no, és que sembla que a vegades doncs sigui aquest problema que li comentava jo, que dius escombres i realment notes que, que queda enganxat.
1: Queda enganxat a sota.
0: Les portes també tenen la seva gràcia i la seva tècnica,
1: Sí, després també el mateix aixecar-ho així, fem-ne el saprem amb una eina, també permet també, si és una frontissa que no porti
0: la frontissa
1: per engraçar...
0: Perdoni, Salvador, la frontissa què és?
1: La part que fa moure, per allà on se subjecta la porta,
0: d'acord.
1: El vestiment.
0: Perdoni que l'hagi tallat aquí, és per explicar una miqueta, per a veure, les que no hi entenem gaire,
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Això és una de les coses que solen passar a les cases. Altra cosa també que sol passar és que algun calaix es desmunti. Un calaix d'un moble es desencola i llavors queda desfet. Llavors és qüestió de comprar un potet de cola de fuster, de cola blanca, netejar bé, separar-ho bé, netejar bé la cola vella, arrencar-la amb paper de vidre, amb un ganivet, com sigui, deixar-ho ben net, posar la cola aquesta de fuster i fer-lo posar a puesto. Si és necessari, picant-lo amb un martell, el que s'ha de tenir molta cura, llavors del que quedi escaire, no posar-lo... diguéssim esbiaixat, perquè llavors no entraria, o no posar-lo ben posat perquè tampoc hi entraria, o sigui, ha de quedar ben ajustat, ben tancat i d'allò. Per posar-lo escaire, doncs pot servir, no sé, una paret que sigui recta i que no tingui sòcol, per provar-ho, pot ser una altra caixa, alguna cosa que sigui recta, per comprovar que el d'allò, a menys que tinguem un escaire, no?, que és l'ideal, però si no tenim l'eina adequada, doncs buscar una cosa recta, posar-la al costat i mirar que quedi ben escaire. I sobretot comprovar que estigui ben ajustat. Llavors, posar-hi un pes perquè no es mogui, perquè la cola agafi bé. Si és difícil posar-hi un pes, llavors amb cinta de pintor es pot diguéssim precintar, ajustar bé el més bé que possible i deixar-ho quiet fins a l'endemà i tindrem la cosa resolta.
0: Aquest escaire, com vostè diu, doncs de veure, com hem de mirar de fer les coses, fer-les ben fetes, com sense diu, si no si se'ns despista, és dir,
1: si no tenim el descaire,
0: sí.
1: Si no tenim l'escaire, podem fer servir, ja dic, una paret que sigui recta, una caixa, alguna cosa per posar-ho a postar per comprovar que va perpendicular, que està.
0: Bueno, però si tenim l'accident de que encara que tinguem aquesta paret i tot
1: que quedi tort.
0: Sí.
1: Malament rai, perquè
0: i a vegades hi ha sorpreses,
1: sí, eh? Després li haurem de donar un cop de martell per tornar-lo a trencar per posar bé, perquè no ens entraria, eh? Això convé tindre molta cura perquè la cosa quedi ben escaire i ben subjecta, eh? Després també s'hi pot, si no, podem posar un pes, segons una pila de llibres, qualsevol cosa, perquè faci pressió, perquè quedi ben ajustat.
0: Aquest tipus de cola, Salvador?
1: A totes les ferreteries n'hi ha, a les ferreteries, a les drogueries, això, cola de fuster, cola blanca.
0: I aquesta cola...
1: També serveix per altres coses, eh?
0: Ah, sí?
1: Es guarda, tenint cuidado de tapar-la bé, un cop hem acabat, doncs dura una infinitat de temps, pot servir per enganxar, no sé, un test que se't trenqui, qualsevol cosa, pots enganxar-ho perfectament. S'enganxa moltes coses la cola de fuster i és molt pràctica.
0: Aquest tipus de cola de fuster, el temps d'aturada de secat, és sempre...
1: Sí, li costa.
0: Aquesta, bastant llarg.
1: Sí,
0: bastant
1: sí
0: llarg,
1: és llarg, no? Sí. Almenys unes 4 hores necessita perquè, al mínim, no, que sequi una mica bé. A l'estiu em fa més avia que a l'hivern, no? A l'hivern, doncs mira, si ho poso en un posto que hi hagi calefacció, doncs també seca més aviat, eh? La secada és lenta. Si vols un secatge ràpid, llavors hi ha les coles aquestes...
0: Desimpactes, aquestes.
1: Aquestes no. De...
0: És que amb això de les coles jo hi faig molt de lio, Salvador.
1: L'octite i aquestes així. Aquestes que s'enganxen als dits, eh?
0: Exactament.
1: Que si toques els dits ja no els pots separar, eh? Aquesta sí, aquesta és immediata, però clar, per segons què no té prou cos per enganxar com la cola de fuster, eh? També hi ha la cola de contacte, que per una de les coses que serveix també, a vegades ens trobem que una sabatilla o una sabata separa la sola i queda allò com una bocoberta, allò que està molest. Si no la volem portar al sabater, pues senzillament l'obrim una mica més, la netegem bé amb un dissolvent o acetona, posem una mica de cola d'aquesta de contacte, la mantenim separada amb una falca, amb un palillo, amb qualsevol cosa, perquè no es toquin les dues parts encolades fins que al tocar la cola no enganxi.
0: Així està ben bé, com també ens va dir de la cuina, de les tires,
1: i quan és sec, pues, es pica bé i ja està.
0: Sí que m'ho en compte, per això, Salvador, i tornem a remarcar-ho, que vostè qualsevol cosa que l'hem de arreglar ens va dient que per tot l'hem de netejar-la, molt
1: sí,
0: netejada.
1: Sí, sobretot tota cosa que es vulgui enganxar ha d'estar seca i neta, lliure de pols i lliure de restos d'altra cola i tot això. Però tot això evita que s'enganxi. Sí que de moment semblarà que ha quedat enganxat, però ha quedat enganxat sobre la cola vella o sobre la pols i ha travessat molt poc el puesto on s'ha d'enganxar. Llavors el poc temps es torna a desenganxar.
0: De totes maneres, ara tenim molta sort, sí, perquè hi ha tot aquest tipus de cola, Salvador.
1: Sí, però bueno, ara hi ha temps de tot. Ara hi ha de tot,
0: però
1: sí.
0: Anys enrere, sí. Doncs,
1: era més complicat, sí.
0: Però es podia arreglar?
1: Sí, sí, llavors hi havia, per aquestes coses de fusta, hi havia l'aigua en cuit, que en deien, que era la cola d'animal, diguéssim, que com una gelatina, unes pastilles, que feia una pudor terrible, eh? I s'havia de dissoldre al bany maria amb un pot, s'havia d'emplear de seguida perquè feia bastanta via de que no enganxés, no? De quedar forta. I llavors amb això també s'enganxava. Hi havia el sindeticon, que deien.
0: Sindeticon, que,
1: sí, que era una cola, diguéssim, que la que feien servir a estudi per enganxar enganxar cromos i coses d'aquestes, o per fer aquelles retallables aquells, per enganxar els retallables, hi havia uns tubs d'aquesta goma d'enganxar o cola, i amb allò també s'enganxava moltes coses.
0: És a dir, anaven en tubo, també. Sí, quan sí, fos sí. El pegamento i medio sí, diàmara, també anaven en tubo.
1: Exacte, sí. Uh-huh. El que no tenia la potència del pegamento i medio, ni de l'octite, ni de cosa d'aquestes, però també es feia, sí.
0: Agafant, com ha comentat això, aquest tipus de barreja, que diu que feia aquesta pudor tan horrible, és dir, que hi havia part d'animal...
1: Sí, és que la de ho feien amb ossos i pells d'animals...
0: Això ho volia preguntar-li.
1: Sí, sí, amb desperdicis d'animals, sí. Sí, feia molta pudor.
0: És a dir, ho desfeien, sí, això?
1: Sí, i llavors feien com unes pastilles, com ara hi ha les pastes aquestes de gelatina, sí. Això que hi ha de gelatina, uh-huh. Però amb més gruixut, un color marronós i fort, molt, molt dur. Allò ho trencaves amb un martell, posaves amb el pot amb bany maria i anaves desfent, i allò enganxava fort, sí.
0: També enganxava fort.
1: Sí, sí, sí, per la fusta això sí, enganxava molt fort, sí.
0: Sempre han hagut utilitats, és a dir, la goma sempre hi ha sigut per
1: sempre,
0: ser, per que veiem,
1: d'un tipus d'altre, sí. Bueno, més antigament suposo que no n'hi havia, llavors era qüestió de fer-ho amb clavilles, el que era de fusta o això, amb claus i coses d'aquestes, no? Uh-huh. O sigui que hi ha moltes coses.
0: Anem parlant de la porta, i ara sí que Salvador, sí. Ja que comentava el tema, doncs, sobre aquest grinyec, aquest, sí. I vostè me deia que eren les frontisses, a veure. I vostè me deia que unes s'han de fer amb oli, forçosament.
1: Sí, sí, normalment amb
0: oli de què? D'oliva?
1: O amb tres en un, o l'oli d'oliva no és gaire, es fa molt malbé. Oli d'aquesta de màquina, o oli de la màquina de cosir, o el 3 en 1, aquest que venen, no sé si...
0: Sí, però és que més que ni amb 3 en 1, eh?
1: Hi ha vegades, bueno, més aviat és perquè no entra, Llavors, sí que, clar, si la frontissa queda tancada, és d'aquestes que són tancades per dalt i no tenen cap foradet per engreixar, llavors costa molt de que entri l'oli. Llavors és qüestió de dir-lo, que fer el seprem amb alguna cosa, aixecar una mica la porta, no massa, per no treure-la de puta, que llavors costa molt posar-la, sobretot si és una porta que pesi grossa, només moure-la un centímetre, amunt, i llavors sí, pots posar l'oli i normalment no falla mai,
0: I en veritat que com es parla, doncs, d'aquest grinyec, molta gent, jo ja li he comentat moltes vegades, hem tingut la tentació de posar aquest oli d'oliva que vostè, i ara sí, ja m'ha deixat ben clar, sí, que res d'oli d'oliva, sí. Oli, doncs...
1: Bueno, tampoc passaria res, no? Uh-huh. De fet, de moment aniria més bé amb oli d'oliva que sense res, però és més convenient posar un oli d'aquests minerals que són més adequats, uh-huh. Per això l'oli d'oliva té tendència a enranciar-se i de més l'efecte passa més aviat, millor un oli de mineral.
0: Ja que hem parlat d'aquestes portes i també hem parlat dels escaires, sí. Vostè, per fer aquest tipus d'arranjaments com avui ens explica, els materials que hauríem de necessitar, és a dir, abans d'agafar una cola, doncs, de tipus de fuster.
1: Sí.
0: Vostè ha parlat de l'escaire.
1: Sí. Bueno, vol dir les eines.
0: Sí,
1: més.
0: Sí.
1: Bueno, jo crec que un escaire és una cosa que és molt útil per veure, diguéssim, que una cosa està escaire, no? Que no estigui esbiaixada, que llavors dificulta si és un calaix entrar a puesto, o si és una porta, per exemple, que quedi una mica decantada. El taladre és el taladre en si, o sigui, el trepant, amb accessoris és ja un taller. Uh-huh. Si serveix per fer una pila de coses, no només per fer forats, es poden fer infinitat de coses, es pot fer servir com un torn, pot fer una pila de coses. Ara a totes les cases hi ha un martell, hi ha un tornavís estrell, un tornavís pla. Amb els tornavisos hi ha molta gent que té la mania de voler-los esmolar perquè no entren, el qual és un error. El tornavís ha de tenir la punta ben plana, de davant ha de ser ben escaire.
0: Perquè el volen esmolar?
1: Perquè a vegades hi ha gent que no li entra el puesto que és, i llavors tenen tendència a llimar-lo perquè entri. I llavors, si amb aquell li entrarà, però amb un altre no. O sigui, de tornavisos es necessita, com aquell que diu, un per cada mida, no? Hi ha diferents mides de cargols, i la ranura que tenen pues és de diferent mida. El tornavís ha de ser de la mida de la ranura perquè faci força. Si és massa petit, pues salta, i si és massa gros no entra. Mm-hmm. Si és petit té tendència a fer malbé la ranura perquè té moviment. El tornaví ha d'entrar just i ser ben escaire, ben recte perquè treballi bé.
0: Salvador, ja que parlem per l'escaire, aquests breus minuts que ens queden, a veure, jo l'eina de l'escaire la conec, suposo que l'audiència la coneix, és una eina doncs llarga,
1: amb un àngul recte.
0: I a veure, hi ha com un tros que es veu. És dir, jo no, és una eina que si jo tinc que trobar l'escaire, no, a veure,
1: no sabrà el
0: no,
1: que
0: és. No, no, no, no.
1: Bueno, un escaire són dos llistons, diguéssim, poden ser metàl·lics, collats amb àngul recte. Inclús un dels dos, els de fuster, per exemple, les escaires de fuster, perquè tenim també les escaires de dibuix, que són totalment planes.
0: Sí.
1: També serveixen, si no hi ha altra cosa. Les escaires de fuster tenen l'avantatge que al tenir un dels costats més grossos, o sigui, més gruixut, és un llistó potser tindrà un centímetre, i l'altre és una planxa, senzillament, que va al centre. Llavors, el posar-ho amb el costat, aquell tros que és més gros li serveix de guia i et marca el puesto amb més facilitat, que si és una d'aquestes de dibuix, pues no saps si està ben bé a puesto, l'hauries d'aguantar amb dues mans i tal.
0: I jo també m'anava aquí, ara que has explicat més o menys, ja me vaig situant, em suposo que si la gent, doncs, anem d'ens a situant per fer reclar les coses.
1: I bueno, això és per la gent
0: que no en sabem.
1: Que no
0: sabem
1: mai una
0: El nivell. Jo m'anava amb la pregunta de l'escaire, que també m'anava bé que ho expliqués, amb el nivell. Jo el nivell em costa molt entendre'l.
1: No, el nivell és molt fàcil d'entendre. El nivell aquest de bombolla, que té una bombolleta, és un regle recte, posa sobre un puesto i la bombolla ha d'estar centrada. Si la bombolla està centrada, allò està a nivell, està pla. Si puja més d'un costat, la bombolla tira per amunt. Si puja més per l'altre...
0: És ben fiable, això?
1: Home, i tant. Uh-huh. Sempre i quan sigui recte i estigui
0: ben fet. El nivell que estigui, malmès, no?
1: Normalment tenen una bombolla amb la part horitzontal i una altra a la part vertical, a la punta, perquè puguis veure també, per exemple, el nivell d'una porta o d'un poste, d'una cosa recta, dreta, pues també té la seva bombolla per veure. També pot servir en ocasions per situar un quadre, allò de dir que sigui ben nivellat, pues és el nivell. Jo amb això vaig tindre una experiència, perquè jo mirava els quadres, els posava molt bé amb escaire, i després venia la mestressa i deia, està tort això. Escolta, que ho he mirat amb escaire, mira l'escaire, està tort. Sí, donava la sensació que estava tort. I és perquè mirant la línia del sostre, la línia del sostre no era ben plana, i llavors et dona la sensació, llavors el poses una mica tort i llavors el veus recte.
0: És clar, les cases tenen una línia, i el de la paret doncs en cap una altra.
1: És el que mana, o sigui que no l'has de posar escaire si o nivell, sinó amb el nivell del sostre que tinguis.
0: Molt bé, Salvador, hem après moltes coses avui, més amb la seva companyia, moltíssimes gràcies gràcies per estar dins ara en aquests moments aquests estudis de Ràdio Tordera i us remetrem la propera setmana.
1: Molt bé.
0: I bé, sense deixar enrere, que si vostè té un dubte, si té ganes que en Salvador Martínez doncs, li doni aquest consell doncs, per algú que vulguin fer, doncs ens ho diguin.
1: Així ho farem.
0: Molt bé, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
0: Doncs bé, arriba el moment de posar-nos i endinsar-nos dintre d'aquest espai del repertori. Preparin-se perquè nosaltres avui tenim una selecció realment considerem de luxe, perquè hem estret alguna de les versions musicals de grans pel·lícules. En aquest cas començarem amb el Can Can.

Doncs bé, aquí tenim el famós Can Can, que hem de dir és un ball d'alta energia i exigència física que es va convertir en un conegut music hall en la dècada dels anys 1840, continuant la seva popularitat en el cabaret francès fins als nostres dies.

I del que encara ens anirem doncs, caminant per el món del que són aquestes grans temes de pel·lícules amb una versió d'origen doncs, dramàtic, televisiu anònim, i que bé, què els hi sona aquest nom? Díaz, Divino i Rosas.

Doncs bé, la banda de que se va sentir en una versió musical sembla ser doncs molt tendra, molt romàntica, però veig aquí que l'anàlisi de la pel·lícula es tracta d'un estudi de lo destructives que poden ser les addiccions de la vida moderna. En aquest cas, la sinopsi més de tot és una parella en què una brillant secretària de la que s'enamora doncs el seu directiu té doncs un nadó i tot sembla anar bé, però el marit cada vegada doncs està més malament amb el tema de l'addicció a l'alcohol, i arrasa també la seva dona, que és Estem, i els dos converteixen en alcohòlics, i en els seus temps doncs tranquils pensen com podrien deixar ni més ni menys la beguda. Doncs això és el tema, aquesta és la pel·lícula de Días de Vino i de Rosas.

Doncs ve una gran interpretació en la que vam poder veure moments d'estones pràcticament romàntiques i que també bé van tinguer el goig de poder disfrutar de la Catherine Hepburn. La pel·lícula va ser rebuda positivament des del seu començament i l'any 1961 va guanyar els dos premis Oscars amb la categoria de millor música i millor cançó original per aquesta mateixa que anem escoltant, Mon River.

Què tal? Com esteu? Realment versions musicals que ens aporten potser en altres moments, en un altre temps, i que bé es porten a fer recórrer aquestes bones estones de grans pel·lícules i grans temes com aquest mateix. Arriba el moment de recordar aquests grans homes, aquestes persones que ens semblaven doncs, intocables. Ells eren els espies, i en aquest cas parlarem de l'espia més conegut, en James Bond.

Doncs bé, què us sembla? La pel·lícula també està protagonitzada per Honor Blackman i bé, hem de dir que la pel·lícula que ens representa aquests espies de Bond investiga més que tot en aquesta algonfirge el contraband d'or per part d'un gran i important magnat. Hem de dir que aquesta pel·lícula va ser el focus de llançament d'aquesta quantitat de sèries, de versions diferents, de diferents grans artistes, i que en aquesta, en aquest cas, l'ha protagonitzada el gran Sean Connery.

0: Doncs bé, aquest és el repertori per al dia d'avui. Esperem que si ens estàs escoltant i estàs sentint aquesta guinet en la cara, doncs el agafis plàcidament i allà on t'estiguis, doncs més que tot, escolta'ns i nota que estem vius.
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Les tardes de Ràdio Tordera són per viatjar al passat de Tordera i de la ràdio. Més tard, per posar-te al dia amb una proposta diferent, amb el munt de Tobé, la tarda és record, la tarda és cultura o el calaix de sastre. I al cap de setmana, escolta la FM als podcasts de la setmana.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Doncs a una, ara i aquí, d'estiu.
0: Doncs bé, amics oients de l'àrea aquí, amics oients, seguidors de Ràdio Tordera, què passa? Què passa? Perquè estava fent aquesta pregunta participativa i veto aquí. Ei, que digo l'encertada i que no ho diem de broma, eh? Com es diu l'assassí literari cinematogràfic que reconeixia la seva investigadora per al perfum que feia servir? Aquesta és la pregunta participativa i que digo l'encertat. I mira que he tingut 12 comentaris, eh? Al tanto, al loro, al loro, al loro. Deixeu-vos a córrer l'aire per la cara, rebobineu una mica, que és molt fàcil. Com es diu l'assassí literari i cinematogràfic que reconeixia la seva investigadora per al perfum que feia servir? Ai, va, vinga, espavileu-vos, eh? Espavileu-vos, amics seguidors.

0: Ondes, bé, una estona més en el dia d'avui, en companyia de la Maria Antònia. Bon dia, Maria Antònia.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, que ens posem a parlar de plantes, ja que estem a l'estiu i podem disfrutar de les plantes. I bé, no hem d'estar com l'hivern pensant si les tapem, si se'ns han cremat per la fred. Ara podem disfrutar-ne, no, Maria Antònia?
1: I tant, ara és una època estupenda per poder-les tenir a on sigui, a terrasses, a balcons, a finestres...
0: I bueno, avui de quina parlarem?
1: Doncs avui parlarem d'una que també està molt extensa, com és el gerani.
0: Ah, perfecte.
1: Els geranis, em sembla que n'hi ha a totes les cases, i a tothom, qui més qui menys, doncs en té. Amb alguna finestra o alta, amb algun balcó o altre, n'hi ha. Així que avui parlarem dels geranis, perquè hi ha molts tipus de gerani. Llavors, doncs, n'hi ha d'aquests que pengen, n'hi ha d'aquests que tenen les fulles vellutades, n'hi ha que fan els poms de les flors. Són molt, molt, molt atapeïdes i fan poms molt grossos. Uh-huh. N'hi ha que fan, en lloc de ser un pom, fan com unes campanetes, i de dintre són més vermelles i de fora són més rosades.
0: Ah,
1: i llavors tenen unes fulles que són verdes i són doncs com punxegudes, i en canvi hi ha geranis que tenen la fulla més arrodonida i fa doncs com si fos de vellut. Sí, que de geranis n'hi ha de molts, molts tipus, molt diferents, encara que la definició general sempre és el gerani.

0: Doncs bé, anem a escoltar sobre geranis.
1: Doncs sí, bueno, us expliquem coses que probablement gairebé tothom sabrà, perquè doncs, és una planta que és molt, molt, molt coneguda. Els geranis necessiten molta llum i només en cas de que els climes siguin molt, molt calorosos, llavors s'estimen més la mitja ombra. Això sí, no suporten les glaçades. Per tant, si estem en ple hivern i fa molt de fred, doncs sempre és bo buscar-los un lloc a l'interior, però això sí, un lloc que sigui ben lluminós. Com es reprodueixen? Doncs amb un esqueix d'uns 10 centímetres. I la millor època per fer-ho és la tardor.
0: Què dius ara?
1: Doncs,
2: és que com quasi acaben de florir, o potser hi ha encara alguns florirets, eh?
1: Sí, quan va passant doncs, tot l'estiu i comença a haver-hi la fresqueta, llavors és el moment d'agafar i agafar aquests esqueixos amb uns 10 centímetres i plantar-los, encara que, a veure, es pot fer tot l'any, però que la millor època és la tardor. Es poden esporgar amb molta facilitat, perquè així doncs, va més bé, augmenta la proporció de fulles i de flors i no queden allà tantes
2: tiges. Però esporgar-les a què? De la part que, per exemple, si són penjants, de la part de baix que pengen més o una miqueta tot...
1: Sí, una miqueta tot en general per treure'ls aquelles fulles que ja comencen a estar una miqueta fetes malbé o que ja són més velles. Llavors doncs, es pot anar traient de manera que així facilitem que en vagin creixent d'altres i la planta doncs, es vagi fent ofant.
0: Molt bé.
1: Llavors, diguem que a finals d'hivern i a principi de primavera és un bon moment per intentar desporgar les plantes i preparar-les perquè llavors és quan comencen a fer la florida i la tenim ja preparada perquè la planta doncs, tregui tot lo nou i lo més vell i lo més espatllat, doncs, tot això doncs, ho traiem.
0: Molt bé.
1: També és bo d'adobar-la perquè la terra que té test, o allà on te la tenim, doncs si no li anem proporcionant una miqueta d'aliment, el que passa és que es anirà esgotant i llavors la planta doncs, no tindrà força i les fulles quedaran mitges grugueïdes i llavors doncs, és bo que els anem donant una mica d'adob. No necessita massa aigua, però això sí, un bon drenatge, perquè si no se li podreixen les arrels i se'ns fa
0: malbé. Què vols dir un bon drenatge, a veure?
1: Doncs que l'aigua no quedi entollada dintre del test, llavors les reguem, però que l'aigua doncs, tingui sortida, hem de procurar de que no quedi l'aigua tot empapada i que sempre quedi la terra completament mullada, xopa, perquè llavors doncs, a poc les arrels es van fent malbé, es van podrint, i llavors la planta doncs, se'ns morirà.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, perfecte.
1: Heu sentit? Guaita, si tenim un grill a l'estudi. Això és perquè també els hi agrada el programa, eh? Els grills també són a veure, els hi agraden les plantes, doncs esclar, els tenim aquí.
0: La veritat, has fixat aquesta planta que tenim aquí a l'estudi de control?
1: Ah, mira.
0: És una aloe vera, per això aquesta, eh?
1: Veus?
0: Aquesta es viu aquí dintre, imagina't. Aquesta no fa flor, eh? Però bueno, la tenim ben saludable, però si ens passa alguna cosa que diu que ho arregla tu. Ja ens en parlaràs algun dia d'aquesta,
1: eh? Sí, és veritat. Ara avui en dia hi ha l'acostum de dir que l'aloe vera ho arregla tot. Menys els peus plans, sembla ser que ho arregla tot. Bé, doncs dedicarem un programa, ens dedicarem a documentar-nos i us explicarem totes les virtuts de l'aloe vera. Una cosa que us volem comentar és que el gran enemic dels geranis és la papallona del gerani, que és que se'ls menja. I això s'ha de tenir molt en compte, perquè és com una plaga.
0: Sí,
1: i llavors, doncs, bé, és com una papalloneta de color marró que fa unes taques a la base de les ales. Me caig un dena, escolta'm.
0: Ja estan, eh? Com veus això, ja està.
1: Els liquida, sí. Llavors, és curiós, eh? L'origen d'aquesta plaga és sud-africà i va arribar al sud d'Europa, doncs, fixeu-vos, cap allà l'any 1987.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, que és la plaga aquesta és relativament recent i es va produir aquesta invasió, diguem, d'aquesta plaga via l'illa de Mallorca.
0: Què dius, ara?
1: Renoi,

0: o verdós, que fa unes taquetes rosades als cantons, i llavors s'ha d'estar molt al tanto, perquè queda tant del mateix color que les fulles que moltes vegades ni es veu l'eruga.
1: Ha de ser molt difícil, potser, de veure.
0: Després, esclar, llavors ja queda convertida en papallona, i ja, ja està. Llavors comencen a menjar les fulles, llavors es fiquen a dintre de les tiges, a dintre dels troncs, els van fent malbé per dintre, i finalment, doncs, esclar, la planta acaba morint-se. Mm-hmm. Així que això, la papallona, us hem de dir que ataca especialment quan fa molta calor, quan les condicions són propícies. I llavors es produeix quan els geronis precisament els hem regat massa.
1: Ah.
0: Així que per això és molt convenient tenir en compte el rec que es fa en els geranis.
1: Sempre ho comentes, ens ho has comentat en programes, de que bueno, s'ha de tindre la mida justa.
0: Ah, això mateix. Doncs els geranis, si els reguem massa i la terra està molt humida, és propici a que doncs comencin a fer-se, doncs, a reproduir-se les papallones, i llavors, esclar, ens farà malbé la planta. Si no té el drenatge adequat, allò que dèiem, mm-hmm, doncs, esclar, quedarà l'aigua, es farà massa humitat i provocarem, doncs, que pugui tenir, que pugui agafar aquesta malura. Bé, què podem fer quan ja ens adonem compte de que la planta...
1: Ei, que ens està plovent aquí la terrassa.
0: Aquesta malura... Me caixo.
1: Sí, aquesta terrassa tan maca que tens. Bueno, ens posem aquí sota estava...
0: Ara ens posem el porxo, sí, posem el porxo, sí, sí, així, sí. Mentrestant, que plogui. Doncs, si en els geronis veiem de que estan infectats amb la papallona del geroni, el que primer hem de fer és tallar totes les tiges que estiguin afectades, perquè per lo menys la malaltia no vagi progressant. Llavors, com ho sabrem? Ho sabrem ràpidament, perquè si pressioneu una miqueta i veieu que allò està buit a dintre... és no, perquè està feta malbé, allò s'ha de tallar. I llavors, això sí, és bo de fer servir algun insecticida d'aquests específics ja per a la papallona del geroni.
1: Han sortit bastants, ja, últimament.
0: Sí, sí. N'hi ha bastants en el mercat i que acostumen a ser molt efectius, i normalment doncs es fa un tractament aproximadament cada dues setmanes i acostumen doncs a donar bon resultat, i mínimament el més probable és que puguem salvar la planta i que, doncs bé, doncs ja ho tinguem solucionat. Però tingueu-ho sempre molt en compte, no les regueu massa i que sempre no quedi l'aigua embassada, que això ajuda a que llavors es produeixi la plaga de la papallona.
1: Normalment, en tots els geranis aquests que ens has parlat, de tot tipus que n'hi ha, i que, a veure, cada persona té el gust que tingui, el problema aquest és sempre el mateix.
0: Sí. La plaga aquesta de la papallona del geroni afecta a qualsevol d'aquestes plantes, ja siguin les que tenen la fulleta vellutada, o aquestes que són penjants, o les que fan aquests poms tan grossos de flor, que són amb aquell color vermell, de vegades intens, o inclús aquell color morat, que són tan maques. És igual, el tipus no ve d'aquí, la papallona afecta a totes aquestes plantes. Sí.
1: De totes maneres, l'insecticida abans, és dir, fins que no... És dir, per fer-lo en plan de preventiu. Cal o no cal?
0: No, la prevenció és vigilar de no regar massa, que no et quedi l'aigua entollada i que la planta estigui en condicions. Si tot i amb això, perquè potser un veí té plantes doncs, que estan afectades i passa a les teves, doncs vigilar molt bé, tenir compte de tant en tant de mirar entre les fulles, veure que no hi hagi cap erugueta, si n'hi ha alguna, ràpidament, llavors agafar, anar-se'n a comprar un bon insecticida, explicar-ho en el ladroguer, que normalment, doncs, en fi, si és una persona una mica entesa, doncs ja us aconsellarà ràpidament, i començar ja, llavors, a fer un tractament per evitar que allò progressi.
1: Molt bé, doncs, Maria Antònia, si la nostra audiència, com no ens cansarem de dir cada programa, ens vol parlar sobre un tipus de gerani en específic, o bé, no sé si amb els geranis poden fer empeltaments. Tu has sentit, potser, una vegada?
0: Sí, sí que se'n poden fer. Jo no ho he fet mai, Jo no sóc un especialista en plantes, senzillament m'agraden molt i les tinc a la terrasseta i en el balcó de casa. Però sí, perquè recordo d'una veïna que havíem tingut, que llavors recordo que ella agafava i posava dues tiges de geroni diferents i les plantava, i li havien sortit flors de dos colors.
1: Ah, mira que maco, no?
0: Però això, i ara em fas venir a la memòria aquest detall que ara, doncs, mira, ni me'n recordava. Però jo no ho he fet mai, Així és que no sé si és que només es pot fer amb un tipus de geroni determinat, o si qualsevol també ho podríem fer-ho. no ho sé. Així que, si algú ens pot ajudar i ens pot parlar de més coses, de més particularitats dels geranis, feu-ho, que ens encantarà. I escolta'm, i així tothom, pues, en coneixeu una miqueta més.

0: Molt bé, recordem el telèfon de la ràdio 93-764-2893, anem a veure música i, doncs, si no ens heu trucat, anirem tirant endavant dintre el que és la trajectòria d'aquest magazín, ara aquí. Maria Antònia, mentrestant, moltíssimes gràcies.
1: Doncs apa, fins una altra.
0: Adéu.
1: Adéu-siau.

0: y...
1: I ara sí, arriba aquell moment que acosta una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor i hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Roscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
2: Sen 7.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en Llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en Llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Dimarts 15 de setembre de 2026, Tordera reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. L'Ajuntament rep el distintiu Q de Festa, que només tenen 9 municipis de tot Catalunya. Aniol Canal, ser regidor de Festes.
3: Hem rebut aquest reconeixement gràcies a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció.
1: El Teatre Clavé arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. Tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Clavé. Josep Navarro és director del teatre.
4: És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
1: La plataforma Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C-32 entre Tordera i Lloret. La plataforma ciutadana denuncia que el govern insisteix a tirar endavant un projecte que la justícia ja va tombar el 2019. Escoltem el seu portaveu en declaracions a aquesta emissora, Antoni Esteban.
5: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
1: En esports, el CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot el mes de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ja de moment arrenquem aquesta jornada dimarts, igual que ahir, amb un temps estable i plenament assolellat. Avui les temperatures baixant una mica. Ahir les màximes van tornar a arribar als 34 graus a Tordera, per exemple. Avui la màxima quedarà al voltant dels 32, per tant baixa una mica, tot i que continua sent una temperatura molt alta per l'època de l'any. D'entrada, amb vent, que bufarà de mar cap a terra i que serà el responsable d'aquest lleuger descens de temperatura, a diferència d'ahir que vam tenir vent de garbí, i la situació marítima tranquil·la, amb una mica de mar de fons aquest matí, que ha d'anar desapareixent aquesta tarda. De cara a demà s'espera un canvi de temps que ens portarà un augment de les nuvolades ja a partir del migdia i durant la tarda precipitacions més irregulars en un primer moment. Sembla que de cara al vespre podíem tenir xàfecs de caire tempestuós que abraçarien bona part de la comarca i localment d'una certa intensitat, especialment la matinada del dijous, que és quan ens creuarà el màxim d'inestabilitat aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà aniran clarament a la baixa i que, de fet, les mínimes, com ja va passar dimecres passat, no seran les de la matinada, sinó que es registraran a última hora del dia.
1: Com sempre, la plana local, comarcal, d'interès de la jornada acabarà de completar l'informatiu d'aquest dimarts 15 de setembre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha demanat formalment a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS detectats a l'aigua i que suspengui temporalment els abocaments autoritzats que es fan a la llera del riu Tordera. El consistori considera que, mentre no s'aclareixi d'on provenen aquests contaminants, caldria aturar temporalment els abocaments d'empreses situades al curs mitjà de la Tordera que disposen d'autorització per abocar a la llera. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
1: Hi ha empreses, o sigui, l'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS. I en aquests casos, i en aquelles empreses que siguin originàries d'abocaments de PFAS, siguin les que instal·lin els seus filtres de carbó actiu que ens exigeixen a nosaltres que posem. Per tant, el que demanem també ja és responsabilitats més enllà de la que tenim nosaltres per garantir la salut pública del municipi, sinó exigir les responsabilitats que corresponen a aquells que estan abocant aquests microplàstics a l'aigua.
0: L'Ajuntament defensa que, si finalment es determina que alguna d'aquestes empreses és responsable dels abocaments de PFAS, hauria d'assumir també les mesures necessàries per eliminar-los, com ara la instal·lació de filtres de carbó actiu. El consistori ha remarcat que no vol assenyalar cap empresa concreta fins que l'ACA determini l'origen de la contaminació. Segons les darreres informacions facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'origen dels PFAS se situaria al curs mitjà ja del riu Tordera, aigües amunt del municipi. Escoltem Elisabet Mejías.
1: L'ACA, en les últimes informacions i les reunions que hem fet amb ells, ens parlen del curs mitjà del riu Tordera.
2: Curs mitjà, perquè ens entenguem que deu ser Sant Celoni, Riells...
1: Jo ara no m'atreveixo a criminalitzar cap empresa, això de ser l'ACA que ho digui, però sí, el curs mitjà, sí, s'ha d'entendre Sant Celoni, Cardedeu, tota aquesta zona, alguna part de la Baixa Tordera, però nosaltres no estem tant a la Baixa Tordera, ens ve més de la part curs mig del riu Tordera.
2: I de Tordera entenc que no, estaria parlant d'empreses de Tordera en amunt.
1: En amunt.
0: L'Ajuntament ara està pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Paral·lelament, l'aigua de Masmora ja ha estat declarada apta per al consum després de diverses analítiques consecutives amb resultats favorables al consistori, però continua treballant en la instal·lació dels filtres necessaris per donar una solució definitiva a la situació. Aquests dies també hem conegut que l'Ajuntament de Tordera ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya amb el segell Q de festa per l'organització i la qualitat de les barraques de la Festa Major de Sant Bartomeu. Es tracta d'un dels 9 reconeixements d'aquest tipus que s'atorguen a tot el país. El regidor de festes, Aniol Canals, destaca la feina que es fa en diferents àmbits en l'organització de les barraques que han permès rebre aquest reconeixement.
3: De moment, aquest distintiu de nits de qualitat només l'hem rebut 9 ajuntaments a tot Catalunya i per l'Ajuntament de Tordera és un orgull. Hem rebut aquest reconeixement gràcies a la gran feina que es fa des de l'Ajuntament amb unes barraques segures i unes barraques que garanteixen tota una sèrie de mesures de prevenció. Les mesures que hem pres és tenir un espai per a les persones amb mobilitat reduïda i amb diversitat funcional, tenir taps per les orelles, alcoholímetre, preservatius gratuïts per a tothom, aigua, fruita, una sèrie de mesures que ens permetren haver pogut rebre aquest distintiu de barraques de qualitat. En aquestes mesures de prevenció hi participa el punt lila, que és el punt de salut que tenim en les barraques, també la rula, com tota aquesta sèrie de treball que fan amb totes les mesures de prevenció i de poder garantir que les persones estiguin segures dins del nostre recinte, també tota la coordinació amb les entitats del nostre municipi i tots els cossos policials de seguretat.
0: La Q de festa és el distintiu que la Generalitat atorga als espais de música i ball que s'impliquen en la qualitat i el benestar dels usuaris. No es tracta només d'un segell, sinó d'una xarxa de locals, espais i festivals units per promoure la prevenció i la reducció de riscos associats al consum i a la festa. Amb aquest reconeixement, Tordera se situa entre els municipis catalans que aposten per una festa major de qualitat i per unes celebracions més segures i responsables. Gràcies.

0: El Teatre Clavé i l'Escola de les Arts han començat un nou curs. Es consolida el seu espai multidisciplinari en l'àmbit de la música, el teatre, la dansa i les belles arts sota els valors de la solidaritat i la tolerància. La proposta formativa s'estructura en diferents nivells i disciplines adaptades a les edats dels infants. Sensibilització adreçada als nascuts entre 2023-2020, un espai lúdic d'experimentació conjunta amb música, dansa, teatre i arts plàstiques. Escola de dansa i aula de teatre per infants nascuts el 2019, centrada a potenciar els controls corporals, l'expressivitat de la veu i les habilitats empàtiques. L'aula de belles arts, espais per endinsar-se en el dibuix, la pintura, el collage, la fotografia i l'escultura des d'una vessant d'experimentació creativa. I l'escola de música, orientada a incentivar la passió musical a través del llenguatge musical, la pràctica instrumental i la col·laboració multidisciplinària. El projecte s'adreça a totes les edats, des de l'infància fins a l'edat adulta. Josep Navarro és director del Teatre Clavé.
1: Sempre és emocionant tornar, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes, les diferents edats, les diferents procedències, les diferents disciplines. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
0: En aquest sentit, tota la informació detallada i les opcions de matrícula es poden consultar a través de la pàgina web del Teatre Clavé. I la plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Aquest projecte, que preveu una inversió futura de 110 milions d'euros, reobre un debat històric a la comarca marcat per un fort rebuig social i territorial. Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei catalana del canvi climàtic. En parlen Antoni Esteban, és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
2: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua, l'energia, etc. I creiem que és importantíssim que la gent pensi de que la tal com està plantejada, per exemple, la classificació de la Nacional 2, no acabarà bé això. Si no arreglem primer Rodalies, la Nacional 2 mai es podrà pacificar i llavors es carregarà la C32 i el que volen que es carregui la C32 per recuperar els peatges com a excusa.
0: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies aquí al Maresme o la pacificació també de la Nacional 2 al seu pas per la nostra comarca.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El CEP Tordera ha anunciat oficialment l'inici dels entrenaments de la nova temporada esportiva i amb l'objectiu d'acostar l'esport a tothom i reforçar les seves plantilles. L'entitat organitzarà jornades de portes obertes que s'estendran durant tot el mes. La iniciativa està oberta a un ampli ventall d'edats, estructurant els horaris de manera acurada segons la categoria de cada jugador o jugadora, que abraça des dels més menuts fins a l'etapa prèvia a la sènior. Psicobàsquet per als nascuts del 2020 al 2022, Escobol, nascuts per al 2019, Premini, nascuts del 2016 al 2018, entrenaran dos dies per setmana, i Preinfantil, nascuts el 2014, Júnior, nascuts entre 2008 i 2010, i sots 25, nascuts entre 2022 i 2002 i 2006, entrenaran tres dies per setmana. Per saber els horaris dels respectius entrenaments, per a qualsevol dubte o per avisar de l'assistència als entrenaments, podeu consultar les xarxes socials del club contactant a través del correu electrònic info@septordera@gmail.com o per WhatsApp al 653 22 91 12. L'equip tècnic del CEP Tordera vol facilitar al màxim el procés d'incorporació de nous talents i aficionats al bàsquet local. Per aquest motiu, qualsevol persona interessada pot apropar-se lliurement al pavelló en els horaris establerts per realitzar les proves recurrents.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres al migdia d'aquest passat dissabte. Segons avançava El País i que confirmava l'Agència Catalana de Notícies, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar a prop de la urbanització Aigua Viva Park, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de l'investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. El Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha explicat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
1: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, qui també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia informació des de la xarxa. David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dimarts, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, aquesta jornada de dimarts continuarem, com ahir, amb un temps plenament estable, assolellat i càlid. No tant com ahir, perquè ahir vam tenir vent de garbí, avui el vent bufarà de mar cap a terra i això farà baixar una mica les temperatures màximes. Però tot això, tornem a tenir valors de més de 30 graus en diferents punts de la comarca i sobretot cap a l'interior, on ahir es va arribar als 34, avui quedarem al voltant dels 32. Per tant, un parell de graus menys, però no deixa de ser una temperatura molt elevada. Amb vents que bufaran fluixos, com ja hem dit, i amb una situació marítima més tranquil·la, tot i que aquest matí tenim una mica de mar de fons, a conseqüència de la maror que ahir a la tarda predominava a tota la costa maresmenca. Un dia assolellat i, per tant, un temps tranquil. Demà, però, hem d'anunciar canvis. Per fi arriben noves precipitacions que comencien a arribar aquí al Maresme de cara a la tarda. De fet, a partir del migdia ja veurem molta nuvolada que anirà creixent amb força i que a primeres hores de la tarda ja podia deixar algun ruixat més aviat irregular, més probable cap al Maresme sud. I posteriorment, de cara al vespre, hi hauria una línia de tempestes que des de la zona del prelitoral arribaria aquí a la comarca, amb precipitacions localment d'intensitat forta, com acostuma a passar d'altra banda en aquesta època de l'any, i també de forma puntual podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat, com ja va passar dimecres passat. D'entrada s'espera que tinguem, per tant, aquest canvi de temps amb una baixada de temperatures gradual al llarg del dia de demà. Primera hora ho notarem poquet, però a mesura que avancin les hores sí que notarem com va baixant la temperatura i de cara a dijous ja tindrem unes temperatures altre cop normalitzades que no tindran res a veure amb les d'ahir o les d'avui. D'entrada amb un dijous en el qual encara quedaran restes d'inestabilitat, sobretot de matinada. Atenció perquè la matinada del dijous podria descarregar amb intensitat en alguns punts, sobretot del sud del Maresme, ja ho anirem seguint, i al llarg del dijous, doncs, molts núvols, possibilitat d'algun ruixat, irregular, poc important en principi, i amb aquestes temperatures, com dèiem, claríssimament més baixes. Els vents fluixos de cara a dijous giren cap a Garbí a la tarda, però feble, i situació marítima que estarà més tranquil·la, tot i que persistirà una lleugera mar de fons. Divendres encara quedaran força núvols amb unes temperatures que en general es mantindran sense canvis importants.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Hola, bona tarda. Som l'Ariadna i la Berta, som les directores del Quitzanes Tordera i avui per nosaltres és un gran dia perquè inaugurem el nostre centre.
2: Quin va ser el motiu per el que vau decidir traslladar-vos a aquest local?
1: Doncs principalment nosaltres estàvem al Cabirral 136 i vam decidir moure'ns al 142 perquè el primer local se'ns va quedar molt petit. Necessitàvem també renovar els espais i fer noves classes per adaptar-nos als diferents edats que treballem, que són nens des de 0 fins als 18-20 anys.
2: I quines diferències podem trobar en aquest nou espai?
1: Vale, com veureu, l'entrada ja és més gran, llavors tenim diferents classes, unes són per babies, que són per nens d'un i dos anys, llavors tenim classes de nens de 3 fins a 7 anys i les dels més grans. També tenim diferents espais, com serà el Focus Box, on podran els nens fer els oral test i altres tasques i activitats. I a més, també tenim un pati al final per poder fer les activitats, sobretot del Summer Camp.
2: Creieu que realment es pot aprendre anglès des de ben petits sense que hi sigui una obligació o un esforç molt gran?
3: Sí, tant. De fet, nosaltres fem unes classes molt dinàmiques des d'on els alumnes aprenen des de la gamificació i ja des de ben petits fan ple d'activitats on els infants ja comencen a repetir petites paraules, petits sons i així es van familiaritzant.
2: Ja creieu que aquest nou espai, aquest nou centre ajudarà a millorar els alumnes a l'ensenyament?
3: Sí, de fet, home, el color, hi ha la vitalitat que porta, la llum que porta. Jo crec que serà un gran canvi perquè vinguin amb més ganes i d'aprendre i de venir a classe.
2: Hi ha algun mite habitual a l'hora d'aprendre anglès que us agradaria esmentir?
1: Sí, és la base del nostre mètode, que és perquè nosaltres creiem fermament que per aprendre un idioma és imprescindible començar a partir de l'any i estar en contacte amb aquest idioma fa que tu, quan siguis més gran, siguis capaç de parlar-lo de manera segura. Aleshores, nosaltres el que busquem és que els nostres nens i nenes aprenguin anglès d'una manera natural i quan siguin més grans sàpiguen comunicar-se com ho han fet amb el seu idioma matern.
2: Quines diferències també podem trobar entre aquest espai i l'altre?
1: Principalment en l'altre espai només teníem 6 classes. En aquest nou espai contem de 10 classes, a part també, com hem comentat, el pati de fora, que ens donarà possibilitat de fer moltes activitats extracurriculars, i llavors també l'espai, que les aules són molt més grans que les que teníem i està la imatge completament renovada.
2: Com adapteu les classes als diferents tipus de nivells i edats?
1: Des de Quitzanàs tenim una metodologia pròpia, aleshores cada grup d'edat treballem amb un personatge diferent. D'aquesta manera captem la seva atenció i aconseguim que aprenguin l'idioma d'una manera natural i divertida.
2: Quines habilitats creieu que desenvolupen un nen quan aprèn anglès des de ben petit?
1: Doncs en primer lloc que no tenen vergonya d'expressar-se en anglès perquè per ells és algo molt natural. I després, sobretot, que tenen la capacitat d'expressar-se en qualsevol entorn, no només a dintre la nostra escola, sinó que també en altres entorns, com a l'escola o quan viatgen i així, i aleshores saben comunicar-se sense cap mena de problema ni vergonya.
2: I quin paper tenen les famílies en l'aprenentatge de l'anglès?
1: Doncs les famílies és una part fonamental, perquè ells són els encarregats també doncs, de posar-los-hi els àudios. Nosaltres treballem des de petits sempre amb un àudio, amb una aplicació. Aleshores, els pares i mares sempre el que busquem és que ells estiguin molt connectats amb el mètode, perquè creiem que si ells, per ells és important l'anglès, pel seu fill i filla doncs, també ho serà.
2: Considereu molt important que els nens petits comencin a aprendre anglès des de ben, ben petits?
1: Sí, de fet, la nostra metodologia consisteix en que els nostres alumnes comencin entre 1 i 7 anys per poder aprendre l'idioma de la millor manera possible i d'una manera molt natural, igual que han après el seu idioma matern.
2: Quina és la part més difícil d'ensenyar als nens anglès?
1: Per nosaltres no hi ha cap part difícil, perquè comencen des de molt petits amb nosaltres, aprenen jugant i fent cançons i comencen a fer les seves primeres estructures gramaticals i ho aprenen d'una manera molt dinàmica i divertida. Per tant, no hi ha cap part que sigui difícil.
2: Què és el que més us ha agradat d'aquest nou centre?
4: D'este centre m'ha agradat, jo empezó muy pequeñita, de 4 para 5 añitos, y la evolución que ha tenido, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Desde muy pequeñita el idioma era algo que como padre lo teníamos establecido como prioridad, pero también todos los valores que cada profe le fue enseñando en cada etapa. Terminé el Kisaná con 15 años, con un FER realizado aquí, acompañado por el claustro profesores, que vamos a estar eternamente agradecidos, y para nosotros es una experiencia que la recomendamos a todos los niveles.
2: Què us agrada del nou espai, del nou espai?
4: Nos agrada todo. El cambio ha sido en positivo. Ese espacio también del patio, que recuerdo de pequeñita que íbamos a hacer el casal en el otro espacio que estaban, y poderlo hacer aquí mismo es la verdad que una ventaja, porque ya hay una seguridad, también hay una tranquilidad. Aparte que es precioso. Cada aula, cada detalle. Los lavabos son una preciosidad también, que es la parte secundaria, pero también es uno de los espacios más seguros para cada persona.
2: ¿Recomendaríeu el Kidzanas a altres famílies?
4: 100%, no te lo dejo ni terminar. Lo recomendaría 100%, y si volvieran a hacer, lo volveríamos a hacer.
5: Radio Tordera.